0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Els bons llibres són camps magnètics i de la seva atracció no podem fugir, deia Italo Calvino. Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Jo sóc la Misha i em trobo al British School of Barcelona per conèixer quins llibres han entusiasmat els seus alumnes últimament. Però primer de tot, anem a fer les presentacions.
1: Bon dia, jo sóc Marçal, sóc alumne del BSB i tinc 13 anys.
0: Molt bé.
2: Bon dia, sóc Daniel i sóc també estudiant del BSB. A 12 anys.
0: Benvingut.
3: Bon dia, el meu nom és Luca, sóc estudiant del BSB i tinc 12 anys.
4: Hola, jo sóc Andrea, tinc 12 anys i també sóc estudiant del BSB.
0: Molt bé, benvinguts i benvingudes. Ara sí, anem a començar amb la primera secció d'avui, que és una clàssica, recomanacions. Així que anem a veure quins llibres us han entusiasmat últimament. Comencem.
1: Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt ha sigut Xarxes, d'Eloi Moreno. Doncs l'any passat al col·le em vaig llegir el llibre d'Invisible, i em va agradar molt. I doncs aquest any he decidit comprar-me Xarxes, que és la continuació, i també m'ha semblat un llibre molt interessant.
0: Uau, molt bona recomanació. He de dir que tinc pendent a l'Eloi Moreno, però sí que agrada moltíssim Invisible. I tot així, hi ha gent que Xarxes no li ha agradat tant. Tu què creus? Està al nivell d'Invisible?
1: A veure, Xarxes i Invisible són similars, però també són diferents. O sigui, Invisible jo crec que tracta més de la soledat que es sent quan ningú sap els teus problemes. Mentre Xarxes sí que és més de la soledat que sents quan, o sigui, hi ha tanta gent que et coneix, hi ha tanta gent que et segueix, que ja no sap qui és la gent que realment és la que estimes. I ja, doncs, al final et sents sol.
0: Uau, ostres, sí, és veritat, són dos tipus de soledats diferents, no? Però a la vegada complementàries. Uau, realment són temes molt interessants. El llibre t'ha emocionat, t'ha agradat? Has connectat amb els personatges?
1: Sí, a veure, m'ha agradat molt. Jo sí que m'he sentit identificat amb algun personatge. Hi ha un que es diu Kiri, és una nena que s'ha desentès de les xarxes socials. Jo sóc un nen que no té mòbil, no tinc xarxes socials i no tinc res, sí, no passa res. No, jo segueixo el dia, m'entero de les coses, a vegades miro les notícies i doncs això. No crec que sigui tan important estar al dia de tot el que passa a les xarxes socials, perquè també hi ha també molta mentira i ja no saps el que creure't.
0: Uau, quina superreflexió que acabes de fer, Marçal. Estic 100% d'acord. Jo sí que tinc xarxes socials perquè m'agrada molt parlar de llibres, per exemple, a través de les comunitats dels bookstagrammers, dels booktokers, però he de dir que si no fos per això, tampoc tindria xarxes socials. Així que, clar, que si visquem la vida al límit i al dia. Molt bé, seguim amb les recomanacions.
2: Jo sóc Daniel i un llibre que m'ha agradat molt va ser un que vaig llegir aquest any, que va ser una autobiografia del tenista Andre Agassi, explicant com ha estat fent una cosa que no l'ha agradat mai, però que amb els diners i tot ha tenido que que seguir fent-lo. I m'agrada molt perquè presenta una idea de com viveix el deport del tennis, molt peculiar, i m'agrada molt ver les diferents idees de com les ha afectat tenir una carrera professional.
0: Uau, ostres, ara entrem en el terreny de la no ficció. Uau, o sigui, una autobiografia d'un esportista. A tu t'agrada el tennis, Daniel?
2: Jo faig tennis els dimarts de totes les setmanes i m'agrada molt, la veritat.
0: I quants anys fa que fas tennis?
2: 5-6.
0: Oh, uau, sí. I t'has sentit identificat amb aquest tennista?
2: No, perquè a mi m'agrada molt el tennis i jo no el vull fer a nivell professional. Jo l'únic que vull fer és divertir-me.
0: Clar, és veritat, són dues visions diferents, no? Jugar al tennis per passar-t'ho bé o per, doncs, una forma professional, no? I per la pressió d'ostres, no? M'hi va el futur professional. Déu-n'hi-do, ostres, que interessant. I la biografia es centra només en el tennis o també parla de la seva infantesa?
2: Sí, en veritat, parla molt de la seva infantesa i com el seu pare le pressionava per entrenar molt al tennis i ser un professional. I també de la seva vida social i les seves nòvies i com va sofrir les ruptures i això.
0: Uau, realment no som conscients, a vegades, quan pensem en la gent famosa, tota la pressió que senten, efectivament, i que hi ha moltes vegades alguns esportistes que al final acaben perdent fins i tot la passió per aquests esports. Doncs, ostres, una reflexió molt interessant, important no perdre mai la passió per allò que fem. Molt bé, gràcies per la recomanació. Recorda'ns el nom del llibre?
2: Una autobiografia d'Andrea Gassi.
0: Molt bé. Seguim.
3: Pues, el meu nom és Luca. Jo recomanaria un llibre que vam llegir a tercer de primària, que es diu The Wild Robot, que va d'un robot que està en el wild, com diu el nom, i no té sentiments, no coneixes nada, i té que conèixer i té que sobrevivir en la naturalesa.
0: Ostres, aquest és una història molt bonica, he de dir que no l'he llegit, però sé que es va fer una pel·lícula animada fa poc. L'has vista?
3: No, però m'hi hauria agradat veure-la.
0: Ahà, t'hauria agradat. Jo també la tinc pendent, però la gent diu que és molt emotiu i molt bonic. El llibre també és bonic, és emotiu?
3: Sí, és emotiu perquè a vegades tu sents que a vegades tens que fer amics i no entens on estàs, i te sents un poc com el personatge.
0: Ostres, molt, molt important, sentir, poder-nos sentir identificats amb personatges així. Uau, apuntadíssim. El llibre és àgil de llegir? És fàcil?
3: És fàcil, perquè no tens que tenir molta edat per entendre com el llibre, com de la història i tot.
0: Molt bé, doncs seria un llibre ideal per també començar a llegir, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs apuntadíssim, The Wild Robot, fantàstic. Doncs per últim, però no menys important...
4: Jo, bueno, si em puc dir dos...
0: Perquè... Oh, i tant, vinga, va, vale, express, bueno, vinga.
4: M'agrada molt llegir. I aquest, de la Susan Collins, The Hunger Games, que també ha estat traduït. Jo el vaig llegir en una setmana.
0: Uau!
4: Em agrada molt la història i tot el que passa... És, bueno, em va agradar molt. Hi ha molta emoció, jo de vegades el llegia i estaven les meves amigues i estava com temblando perquè m'agradava molt, entrava molt al llibre. I després l'altre és el de Ingo, que és el meu llibre preferit, que és una saga de 4 llibres. Ingo, The Deep, The Crossing of Ingo i... The Tide Knot, i no està traduït, només està en anglès, a la Helen Dunmore, però m'agrada molt. I també és una mica d'acció perquè passen moltes coses, però no és com el de Hunger Games. I també és de ciència-ficció i em va agradar molt.
0: Wow, ok. Doncs en primer lloc tenim The Hunger Games, que has llegit tota la saga?
4: No.
0: Només el primer, de moment. I vols, tens ganes de llegir els altres?
4: Sí, perquè, a veure, té un final que et deixa ahí i ara què passarà?
0: Sí, exacte, exacte. O sigui, t'has quedat amb ganes de continuar.
4: Sí.
0: I la pel·lícula l'has vist?
4: L'estic veient.
0: L'estic veient. I què tal? T'agrada més el llibre o la pel·lícula?
4: El llibre.
0: Ah.
4: La pel·lícula, bueno, tallen molts trossos del llibre, però el llibre em va agradar molt més.
0: Molt bé, doncs sí, The Hunger Games, aquesta distopia que no passa mai de moda. I parla'm d'aquest altre llibre que has recomanat. De què tracta?
4: Pues és d'aquesta noia, Sapphire, que té un germà que es diu Connor, i el seu pare, al capítol 2 del primer llibre, el pare pues, desapareix. No se sap què li ha passat, va sortir amb la barca perquè viuen a Austràlia, com a prop del mar. Va agafar la barca i no se sap què li ha passat, no torna a casa. I des d'allí doncs, descobreixen aquest altre món, que és com sota l'aigua, que és Ingo, que és aquest altre món. i és molt interessant i molt divertit, jo crec.
0: Uau, doncs apuntadíssims els dos. Per cert, algú més ha vist les pel·lícules o coneix la història dels Jocs de la Fam, de The Hunger Games?
4: Bueno, no? L'estem llegint a classe.
2: L'estem llegint tots del nostre curs a classe i és molt interessant a tot, ens agrada molt.
0: Molt bé. Clar, aprofito, doncs, ja que l'esteu llegint o coneixeu una mica la història, aprofito i us llenço la pregunta. Vosaltres voldríeu participar als Jocs de la Fam?
4: No. Però vamos, no.
2: No. No.
0: Ho teniu claríssim, no? Sí. I quant de temps creus que duraríeu? Jo crec que només de sortir ja, pum, sí. M'eliminarien de seguida.
4: Sí. No tindria temps ni de veure que ja...
0: Ni de poder anar a la cornucòpia, ni res. No. I vosaltres què creieu?
1: A veure, jo, bueno, tornant a la pregunta d'abans,
0: sí.
1: Me'l vaig llegir l'any passat a la classe i també m'he vist la pel·lícula. Uf, jo la pel·lícula... A veure, és que clar, una vegada t'has llegit el llibre, clar, és com que tu ja t'has fet una imatge de lo que és el teu cap i quan veus la pel·lícula dius però no té res a veure. O sigui, és molt millor el llibre. Al final tu t'estàs creant aquest món teu que s'adapta al que a tu t'agrada i la pel·lícula al final et decepciona. A mi moltes vegades em passa això.
0: Jo també sóc molt crítica amb les adaptacions de llibres a la gran pantalla, però he dit que, com a mínim, la primera és bastant fidel. És bastant fidel, però és veritat que, no?, quan t'imagines les coses a dintre del cap...
4: Jo, si puc dir, al principi, com aquest llibre el van dividir en tres parts. The Reaping, crec. Mm-hmm. The Games i The Victors, si no m'equivoco. O The Tributes, alguna cosa així.
0: Mm-hmm.
4: El primer tros tallen molts trossos a la pel·lícula, hi ha moltes parts que no surten. Però...
0: Van més directes a l'acció,
4: sí.
0: No? Molt bé. I vosaltres, Daniel, què faríeu si estiguéssiu als Jocs de la Fam? Seríeu dels de fugir, intentar amagar-vos, intentar lluitar, intentar aconseguir provisions?
4: No,
0: què faríeu?
4: Tu... Jo amagar-me.
0: Amagar-te, ho tens claríssim. I vosaltres, què faríeu?
2: Pues jo el que faria és escondre-me de tots i pues,
4: esperar que els matin els
2: poder
4: altres.
2: Comer, jo què sé, els animals o alguna cosa així. Perquè, i esperar que els últims es moren de fam.
0: Mm-hmm.
3: Jo m'esconderia, com ha dit Daniel, i estaria matant animals... I si intentaria fer amb com pedres afilades, si m'encontro algun que està quasi mort, pues ho remato i m'ho puc comeure.
0: Clar, uau! Clar, és que als Jocs de la Fam has de prendre mesures molt dràstiques. Però clar, imagina't que estàs enmig d'un desert. O clar, perquè no saps mai com serà l'arena, no?, dels Jocs. Uf, és que és molt complicat. Però sí, jo crec que també intentaria amagar-me i que els altres s'ho facin tot.
4: Sí, es matin entre ells i jo mataré l'últim.
0: Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions, prenem nota de tot. Desitjo que no ens trobem mai ni haguem de jugar mai als Jocs de la Fam perquè ho tindríem molt cru. Doncs ara sí, anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Molt bé, quina cançó escoltarem?
4: Unwritten.
0: Mm-hmm, de... Natasha Bedingfield, que de fet, ei, abans de començar ens hem posat a cantar-la i tot, sí o no? Som molt fans, jo també m'agrada molt la cançó. Us deixem amb aquesta cançó que ens anima a viure, no?, la nostra vida, perquè al final el destí no està escrit. Escoltem Unwritten i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

Acabeu d'escoltar Unwritten, de Natasha Bedingfield. Estem aquí al Club dels Experts, els alumnes de The British School of Barcelona, i anem a jugar a un joc que ens encanta aquí al Club dels Experts, que és el Què preferiries?

0: En què consisteix aquest joc? Doncs en que jo m'he preparat unes preguntes extremes per a lectors de què preferiries i us hauré de fer triar quina de les dues opcions doncs, és la menys dolenta o amb quina us quedaríeu. Ja us aviso que són preguntes complicades per a lectors. No sé, ara potser ho teniu claríssim i escolliu superràpid, però a mi em costaria decidir. Preparats? Preparada? Molt bé. Doncs la primera pregunta és... Què preferiries? Haver d'esperar 5 anys per llegir el final d'una saga o llegir-la ara, però que et facin tots els spoilers abans de començar? Fort, eh? És a dir, haver d'esperar-te per saber com acaba o tenir el llibre però que et facin tots els spoilers?
1: Esperar 5 anys, perquè així la intriga em fa disfrutar-lo molt més.
0: Molt bé, o sigui, el Daniel ho té claríssim, tu esperaries. Ui, és que jo se'm dona fatal això d'esperar, però és veritat que els spoilers és complicat. A veure, Luca, tu com ho veus?
2: Jo també esperaria 5 anys, perquè si te diuen tots els spoilers al principi, ja no tens moltes ganes de llegir-te el llibre.
0: I tu, Marcel, com ho veus?
3: Jo sí, jo m'esperaria als 5 anys, perquè és el que diu el Luca. Si al final et diuen tots els spoilers, no t'agràcia llegir el llibre. I ara, també és veritat que si t'esperes 5 anys, a lo millor aquesta intriga, aquestes ganes, se't van passant, però jo crec que valdria la pena.
0: Clar, a vegades, encara que sàpigues la trama, tens ganes de llegir com ha passat. No sé, Andrea, tu com ho veus?
4: Jo prefereixo els spoilers. Quan estava llegint The Hunger Games, la majoria de la gent de la meva classe ja l'havia llegit. O sigui, ja abans de començar el llibre, jo ja sabia com acabava, més o menys.
0: Et van fer spoilers?
4: Sí.
0: A veure, vull noms perquè vull anar a parlar amb aquestes persones.
4: No sé exactament, però molta gent de la meva classe... Bueno, després quan parlem a la classe també... Ai, sí, fan no sé què i diuen no sé què. Ah, vale, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Però igualment t'has passat bé llegint-lo.
4: Sí, molt.
0: Molt bé. Ostres, veig que teniu bastant clar, Molt bé, primera pregunta superada. Anem a veure si la segona és més difícil. Què preferiríeu? Tenir l'habilitat de llegir menys, però no poder llegir cap més llibre, o seguir sent com ara, és a dir, poder llegir llibres, però no poder llegir menys, a no ser que algú tingui una habilitat ara sorpresa.
4: Què?
0: Menys, llegir els pensaments de la gent. És a dir, llegir els pensaments de la gent, és a dir, jo saber ara mateix què estàs pensant tu dintre del teu cap, però no poder llegir cap més llibre, o quedar-te com estàs, poder llegir llibres, però no poder llegir menys.
4: Quedar-me com estic, perquè, pues, a veure, això no ho puc canviar com estic ara, o sigui, pues, o me quedo així o no me quedo nada, o sigui, és que com estic bé.
0: O sigui, preferiries poder seguir llegint?
4: Sí.
3: Jo crec que sí que preferiria seguir llegint, perquè, o sigui, crec que llegir menys tampoc et convé massa, perquè poden haver situacions en les que si saps el que pensa una altra persona, hi ha coses que potser tu no has de saber. Que no t'interessa. Llavors jo crec que surts perdent de... O sigui, no t'agradaria llegir menys i no podries llegir, sortiries perdent el doble. O sigui, jo em quedo com estic i puc seguir llegint.
0: Daniel, tu què en penses?
1: Jo crec que el que faria és quedar-me com estic perquè té raó Marcel quan dic que... Hi ha algunes coses que és millor que no sepes i llegir és meravellós i poder llegir és una habilitat molt bona.
0: Uau! Luca, tu que estàs d'acord amb el Daniel?
2: Estic d'acord amb tots perquè si tu pots llegir menys i t'estàs llegint un llibre i aquesta persona està pensant en el final del llibre... I el llegeixis, ja és com el que havia dit abans, que ja no té gràcia llegir el llibre.
0: Uau, és a dir, que et faries autoespoilers llegint els pensaments de la gent que està pensant al final dels llibres. Uau, m'acaba d'explotar el cap ara mateix. Molt bona reflexió, una... Luca. Sí, sí, em digues, Andrea.
4: Mira que si llegeix ment no pots llegir llibres.
0: Clar, però imagina't que tu estàs llegint... Jo ara t'estic llegint a tu la ment i tu estàs pensant, sí, perquè al final dels Jocs de la Fam, pa, pa, pa, pa, pa. Llavors, jo no he llegit el llibre, però t'he llegit la ment.
4: Ja, però com que no el podràs llegir igualment el llibre.
0: Ja. és veritat. Oh, bueno... Però clar, també és veritat que podries llavors llegir els llibres a través de la ment de les altres persones. Tu podries estar llegint i et podria estar llegint a tu la ment, llavors jo estaria llegint a través teu. Com us quedeu? Ah, hem hackejat la pregunta! Li hem donat la volta! Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut rara, eh? Doncs anem a per l'última pregunta, i és, què preferiríeu? Descobrir que el teu millor amic o amiga odia el teu llibre preferit o compartir un dels teus llibres preferits amb la persona que et cau pitjor?
4: No sé, ninguna... O sigui,
0: ah?
4: Ninguna
0: és bona?
4: No
0: és tan dolenta?
4: No.
0: No veus tan terrible? Imagina't que... jo què sé, un amic o amiga et diu és que no suporto els Jocs de la Fam, és que són avorridíssims. No suporto.
4: Pues vale, no llegeixis.
0: És molt tolerant l'Andrea, m'agrada.
3: No, sí, jo penso igual. O sigui, si no t'agrada un llibre, no el llegeixis. O sigui, jo, a mi m'agrada, pues, jo què sé, xarxes. Pues si al meu millor amic no li agrada xarxes, que no el llegeixi i el seguirà llegint. A mi em dona molt igual.
0: Molt bé, Luca, tu què penses?
2: Sí, igual, perquè si a mi m'agrada un llibre i a ti no t'agrada, pots escollir si llegir-lo o no. Mm-hmm. Així que...
1: Home, la veritat és que jo prefereix compartir el meu llibre preferit amb algú que no em caigui molt bé.
0: Molt bé, així m'agrada, que hi hagi diferència. Per què?
1: Perquè és que si descobreix que el meu amic no l'agrada el meu llibre favorit, ja no és el meu amic.
0: Molt, aquí jo crec que el Daniel està dient el que tots estem pensant al fons. No. A veure, estic molt d'acord en que al final l'amistat ho pot tot i podem tenir opinions diferents i seguir sent amics. En un món ideal així serien les coses, però uf, jo sóc molt fan. A mi, per exemple, m'agrada molt Terry Pratchett i si a algú no li agrada Terry Pratchett és com, no sé jo si ens podem portar bé. No, però...
4: Ara, jo sempre que parlo amb la meva amiga del llibre i quan l'estava llegint, que el vaig llegir en una setmana, em deia sempre que pesada que ets amb el llibre, o quan veig sempre les sèries, que sempre li parlo, era, prefereixo sempre que a la meva amiga o al meu amic li agradi més, és clar, però si no, pues no passa res, perquè ja m'ha passat més d'un cop que pues, no li agrada el llibre, o la pel·lícula, o la sèrie...
0: Mireu, estic molt d'acord, de veritat, amb tot el que heu dit vosaltres, però també em quedo amb la reflexió que ha fet el Daniel, perquè i si descobreixes que algú que no et cau bé li agrada, com això, no?, el teu llibre preferit, i descobreixes que tens més coses en comú amb aquesta persona i a través d'això us feu amics, no? No se sap mai. Les voltes que dona la vida. Molt bé, nois, noies, de veritat, moltíssimes gràcies. Heu contestat com uns veritables experts. Estic 100% d'acord amb les vostres respostes i moltíssimes gràcies per les vostres recomanacions. Desitjo que seguiu llegint i us ho seguiu passant igual de bé. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu.
4: Adeu.
3: Adeu. Merci.

0: I avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'Educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anà la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força, perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental que hi hagi un acord. Mm.
0: Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en què la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho obríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Mm. I d'entrada pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc, no? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que, a més, encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com, per exemple, la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2031-2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules està per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga. Si no vaig errat, és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès. Per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I en aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació, en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem pendents del que passi via Augusta a Barcelona, a la seu del Departament d'Educació, i com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria, on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que, per cert, podré veure en exclusiva el vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11, avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
5: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
4: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà. Per...

I avui també despertem aquest nou primer pensament del nou disc dels Amics de les Arts. La cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda.

0: senyal.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb una enquesta al periòdico fet aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
2: I a Brussel·les.
3: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
2: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
2: I en què dinaran avui a la Xina?
3: Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
4: Avui és divendres 29 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid. Probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura. I és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país. Es repetiran aquestes tempestes de tarda i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
2: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal i Sara González. Quan són les 6 i 12, Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: I Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
2: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
7: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
2: Madrid, Dani Sanceaja.
8: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
10: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
6: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
2: I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
7: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
11: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva
7: La fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
6: Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
0: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
5: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
12: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
0: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
5: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
0: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
13: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
7: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
14: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
7: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
2: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
6: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
15: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
16: Al 100%, al 100%.
15: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
6: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país.
2: I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
7: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
2: Miquel Jarque.
17: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
18: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
17: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó 14 a Catalunya.
6: Les organitzacions participants remarquen que, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
19: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
6: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
2: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
20: Bon dia.
2: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
21: El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
22: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
21: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
2: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis també en les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
23: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
24: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
25: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
24: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susanna, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi, que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
21: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3Cat Info.
26: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
21: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
2: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
27: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
21: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
28: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
21: El port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
2: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
2: La primera. I en una altra...

0: La Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona. Manifestera, romancera,
0: una coquetona, candula, guassona. Avui arrenca el Tetafest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
3: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
3: De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalasser que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
3: La de Mapi León, després de 9 temporades.
4: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
3: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui Madrid-Castella-Sabadell a partir de les 9. És l'anada de la semifinal d'ascens a segona A. Mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Candela Peña, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui, per arribar al punt de 2:15 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
6: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes, amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001, i que s'incluïa al seu tercer disc, Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard.
2: Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

I encara hi ha un altre artista que ho va fer moltíssim abans. Concretament, recolem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You, Baby.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
2: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que digita o caixa o faixa.
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
0: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I ha contractat, per cert, l'agència de detectius Método 3. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orrius al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: I ara que parlàvem de l'incendi d'Orrius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Orrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i el sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
0: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats en rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar, el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona, tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui, que comença Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació.

0: d' un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro.
1: Avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadi Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors. És el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. L'has vist, el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
1: Però és que a mi no m'agrada el futbol.
0: El fa així amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol?
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però és... ningú veu.
1: Doncs felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja... Doncs diré del cel, si escolta Catalunya. Ja ho sé, que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
0: Això és veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps d'on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no m'ho diguis, però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21? 25? Celebrar
1: aquest meva.
2: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenien a Vancouver de 24 graus.
0: Que allà escolta els matiners per anar a dormir, diguéssim.
1: Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, per qui
1: I
0: és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Sí, és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no,
0: ja
1: m'haguessis dit ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però que, per què destaca?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals...
1: Això,
0: no?
1: això.
0: I és molt cèlebre per la seva divulgació del pormisguevismo. Vull dir que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Ja, sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada. Era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió. El foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà. S'ha notat una forta temolor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
6: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
5: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van allogar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55% menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat amb màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
3: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
0: Tornem en directe al Departament d'Educació. Lara García, bon dia.
14: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que hi es trenquessin les negociacions, ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment. Però he pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana ahir a la tarda en què no es va arribar a cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, fa uns minuts en aquest programa.
15: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no per ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa.
14: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
0: Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
3: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
0: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
3: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
16: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
17: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
0: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació, el sector industrial. Encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers. Uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
18: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
3: Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua, podria haver estat Podria haver, perdoneu, dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap d'operació dels bombers.
19: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
0: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut, perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
3: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera.
0: Oriol Pujador.
20: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit.
21: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
20: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
3: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat, que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
22: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
0: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
3: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
23: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
0: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes...

0: La meva memòria és una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
1: Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
3: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
2: València, Alba Barbosa.
4: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
5: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
4: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana, la Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
6: Mitchell deixa el Girona per l'Ajax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió A.
2: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
7: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la 10a edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de moment amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus i, en canvi, sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvi, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La casa nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
12: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio. A 9:15 obrirem l'Àgora per entrevistar

0: està la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
1: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
0: A quarts d'11 pararem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
1: I a les 11, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
0: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
3: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
4: Bueno, Presi, perdona, però m'estava despedint.
5: Hòstia, perdona, Aitana.
3: Alexia.
5: Alexia, ¿cómo se llama esta chica?
6: L'Alexia. L'ha confós amb la intel·ligència artificial.
5: Sí, el que te passa a la del club, és que clar, a veure...
6: Va ser ahir.
3: Va ser ahir.
6: Com la pot haver oblidat?
3: Va, tornem al comiat, sisplau.
7: President, calmis. Ja parlem del Gordon.
4: Són molt els acords viscuts en aquesta casa, la meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
5: Molt bé. Gràcies, eh, noia.
6: Que no ha acabat.
5: Que fitxa del Gordon per 70 quilos.
6: Encara no ha acabat.
5: Ole, ole, ole, ole, ole.
6: Que s'acomiadi, pobra.
4: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran el món. Necessites ajuda per a redactar més cartes?
3: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
8: No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
9: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona. L'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8. També en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les nuvolades que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: I això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim, el cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura, sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes. També la nit que hem passat tots plegats, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada. Es tensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació, hem passat la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs... si no tenen voluntat, doncs, de poder avançar i poder arribar, doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem, doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant, doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts, també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, l'Anna García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora, una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que ells trenquessin les negociacions, fa uns minuts doncs n'ha sortit algun. Ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin doncs 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria doncs aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats ens esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10, també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui de mestres i professors al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más. O sea...
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta urbanització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Andic. Avui La Vanguardia publica les fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: No, per parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui que Molló, el Ripollès, el Sol, ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí. I a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Miral Espé d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
3: Sense parlar directament de l'Ofer ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
9: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
10: Hola. Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
11: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
12: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
13: Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 8 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
3: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
9: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
13: Mentrestant, Feijó treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
14: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que, además, no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nul·litat.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
15: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
9: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
13: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, i, que era el seu número 2, Francisco Martínez, han enterrat la destral de guerra en les respectives declaracions al judici de la Kitchen.
3: En la fase d'instrucció es van acusar mútuament de mentir. Ahir tots dos van coincidir en negar que estiguessin al cas de l'espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
16: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
17: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
18: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
16: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
17: Desde el Partido Popular, sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
16: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La caiguda.
9: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mútua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
13: I és una prova que fa servir, que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima, l'Isaac Andic, tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat, al punt dels fets, amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
0: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests quatre fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure, per ser en exclusiva, demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
3: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
9: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
8: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un 70% de Gaza.
13: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant dels seus seguidors a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat, acabant-ne ocupant el 100%.
19: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
20: Al 100%, al 100%.
19: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
3: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
0: 5.600 Mossos.
9: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà important restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
21: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
13: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
22: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Festival neonazi.
3: Polèmica Santa Susana, al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
9: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dada en Cornellà a aquesta casa.
23: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: Alcalde, dius que era de?
9: De Junts.
0: De Junts. Més vagues.
13: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona, coincidint també amb la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
3: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
0: Explota.
9: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral, als Estats Units, i ha provocat una gran bola de foc visible des de zones properes.
13: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí, que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
0: No era la real.
3: La humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
0: Valèria Obreda.
1: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
2: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
1: Valèria Obreda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova etapa.
9: Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027.
0: I primer concert.
4: De la Pegatina, Catalunya, hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Pau Paterres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival, a la Bisbal d'Empordà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: S'acaba
5: l'etapa de mitja del Girona. Després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
0: I el volen?
5: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça. El seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
0: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a l'A2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals, a aquesta hora, a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt, trams amb densitat des de Trinitat i litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Llobregat.
9: Protestes al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per la decisió de l'Ajuntament d'ubicar un nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra. L'associació de veïns Som Santa Eulàlia insisteix que aquesta és l'única zona verda del barri i recorden a l'Ajuntament que el 2019 els veïns van votar en una consulta ciutadana a ubicar el poliesportiu al carrer Gasòmetre. Cristian Jiménez és portaveu de l'entitat.
25: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Si ho posem perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
9: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai. Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al parc de Collserola. El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el consorci del parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
26: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
9: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè. La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
26: I Cultural Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
27: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals amb grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
28: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
27: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Més cultura, demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival CatCon, el festival de gèneres fantàstics exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
10: I amb el Rasca megamilionari també passa?
6: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
10: Papa.
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols i, per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
15: Bon dia. En el sorteig de migdia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 25 de desembre del 2017.
15: I el número de la sort, el...
16: 2.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir d'una apocalipsi textual que farà que els documents creats per humans siguin una raresa.
0: D'on surten aquests números?
17: D'un estudi de l'empresa tecnològica Graphite que ha analitzat més de 55.000 articles publicats en anglès en els últims 6 anys. Els van sotmetre a 3 eines detectores d'intel·ligència artificial que van concloure que un 50% havien sigut generats principalment per una intel·ligència artificial. L'estudi té dues limitacions clares. Això sí, no reflecteix quants articles humans han rebut assistència de les IA i les IA cada cop generen continguts més difícils de detectar.
18: Ara parlarem sobre intel·ligència artificial i el ChatGPT-3, sí, desenvolupat per Open...
17: Així s'explicava a Catalunya Ràdio al novembre del 2022 la irrupció de ChatGPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36% i en 2 anys la xifra ja era del 48% i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jean Leport, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
29: Ahir dijous l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
1: Horizonte ja és el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, ese públic quedarà completament orfe i llavors pot ser que esa tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
0: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
2: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Carla Lejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
7: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
13: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
19: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 2 minuts i mig per 2:15 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
20: Bon dia, Michel.
21: Penso que no tinc por. És el pa de paller.
22: Com?
20: Michel és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la ciutat.
0: Michel, bon dia.
23: Què?
0: Què?
23: Ai. Morgen. Però que estigui ja tomant classes de neerlandès...
20: Ah, clar.
23: Gudemerden...
20: Ah, clar, diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
0: Sí, sí.
23: Sí, d'endebades penso, que diem els gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
0: Sí, sí, sí. En aquest sentit, ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Michel.
23: Vas on vas, ailàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat, no?
20: Clar que sí, sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Michel, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
23: Estic bé, penso't. Però sento... Però que se'm fica un lluç a la boca.
0: Sí. Un nus a la gola.
20: Un nus a la gola, sí.
23: I sento un enyor que em trobaré a faltar tot de Girona. Sí. Xuxut, en gironí.
20: No, xuxut.
23: La ciutat, la plaga de ciclistes.
20: Sí, sí, això sobretot.
23: Sobretot espero que no se m'olvidi el català que tanta gauança, no?
20: Sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
23: Va tu a l'olla. Oh, i tant. Valga'm Déu, si em sap malament. Pues home, que era desitjat una altra final. But soccer... Les coses no sempre acaben com hom esperaria.
20: Molt bé, Michel.
23: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam,
20: sí, sí.
23: És club ferm.
20: Sí.
23: I a veure què passa.
0: Molta sort, Michel.
23: Trobarem a faltar el teu somriure, sí. I en aquest sentit, diu que ens deixes. Te'n vas lluny d'aquí.
20: Sí, sí.
23: Però
20: El record de la vall on vas viure.
23: Record de la vall...
20: Sí, sí.
23: No vall, les... vall d'en Baix?
20: Sí, no l'esborra la pols al camí, no?
23: Qui? No, no me'l sé, aquest.
0: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'Austec, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijóo no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Òscar Puente.
4: No vamos, desde luego, a doblegar a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des d'ahir a la tarda. Els bombers, però, ja han donat aquesta nit el foc per controlat. I pel que fa als esports, Mitchell deixa el Girona per l'Ajax després, Robert Prat, de 5 temporades.
5: 5 temporades al club, en l'etapa més exitosa del Girona. El Barça aposta per Julián Álvarez, traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al Club Blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
0: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu un 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona, 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
0: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. Hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament. També hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi. És a dir, les persones grans, els nens, doncs, amb aquests cops de calor, és important ventilar-se i estar hidratats.
9: Sí, sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurna, sinó també en les hores acumulades de calor. Perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
0: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment, sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
0: I a les carreteres, Clàudia?
10: I a les carreteres, doncs, a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2, entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2, Abrera, sentit Barcelona. I a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
0: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
22: Hola, bon dia. Fonts de la conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
24: El caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
22: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
0: però i una mica més nets. Insuficient ara, perquè Yolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejaven aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se, sí. I avui la sentirem. Avui sentirem a Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
22: Els reclamen
0: també,
22: nets, diguéssim.
0: Sí, la consellera d'Ester, Ester Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
22: Fins ara.
0: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
6: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
11: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
6: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
11: Joan Cañete Baila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
6: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferir a la ciutadania a part de frenar el bloc de la dreta.
11: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
6: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga" i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
11: A Pedro Sánchez rebre Mundó només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure-la ell al banc dels acusats.
6: Sobre educació, editorial a l'Ara reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
11: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
6: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
11: I en tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
6: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
14: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins a situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat, són majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o famílies dependents. A més, fan feines en sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
15: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
16: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
15: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
18: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
25: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
26: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
27: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
26: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
27: També diumenge, 16:45, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
26: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
27: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
26: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
27: Tot gira.
26: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
1: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat a Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
0: Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
2: Concretament, de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
1: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
0: I qui sí que acaba al calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
2: Ho llegim també a l'ABC. És una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Més calor, però més refugis?
1: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, els municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen una menys de 10 minuts caminant des de casa.
0: I ara els destacats en Internació d'Economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
3: Europa també sua, i de quina manera, amb les temperatures extremes d'aquesta setmana. I us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem Alemanya i llegim el Bild, que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim el South China Morning Post, que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
0: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió amb B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa l'Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al de Bad Bunny, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara el segon semestre pot pujar fins a un 9%. I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
5: Que tot s'acaba, destacar l'esportiu. Exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periódico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació i integració.

El diari Esport remarca que el Girona confia en Quique Cárcel com a director esportiu perquè sigui l'arquitecte del nou Girona, i pel diari Ara és un final d'etapa on es separen els camins.

0: per camins el que li espera al Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació cabdal. El periòdico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, l'Hisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cocoters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar-me fotos.
1: I qui fa anys avui, que l'Elias?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63. I la presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivientes.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Oh, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach, 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Santoral.
3: El Santoral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha maximis? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinós aquí...
3: Ho va dir l'Albert.
1: Va dir que hi havia un senyor gran darrere meu. Va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant.
1: Si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc jove.
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paraninf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Magda Oranich, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Atrinxerar.
11: En sentit literal, voltar de trinxeres i en figurat i en pronom atrinxerar-se. Recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
1: Pressentiment.
11: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutja de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andy, de la seva mort.
1: Acalorament.
11: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una assolellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
1: Posem-hi tres xifres a Marc Jurado.
12: 12% el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, hi ha Sant Cugat, el Vallès i Sitges.
1: 200 milions.
12: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
1: 37.
12: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del

0: Aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
0: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar el judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció, ahir es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba, en aquest cas, des de Rússia. És la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit amb un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
2: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulich, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial, l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
1: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
3: La visita del Papa.
4: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema «Jo no t'espero». És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar «Voti, voti, voti, pederasta qui no voti». Ara per ara no està confirmat que Lleó XIV es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
5: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta'm les condicions.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit a Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa en vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc el distingeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredar en el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
8: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
6: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
10: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya.

0: govern de tothom.
1: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
2: Fa uns minuts s'ha enviat un SAlert per avisar la població. El material que cremava va impedir als bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
1: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
3: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Holanda Segura, es portaveu d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
4: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
3: Avui fan vaga 200 dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
1: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
2: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia segurament amb rècord de temperatura en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
5: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra?
7: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Hem marcat ja el telèfon. Si diu xiripipi, s'entrarà una llagurissa Ral d'Avinyó.
9: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
9: Però la volíem felicitar perquè
7: sí?
9: Va ser el...
1: Ah, ai, Mercè!
9: Et truquem de Catalunya Ràdio.
10: Hola.
9: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe a Manu Guix.
10: Sí, me van dir que és xiripipi.
1: Ah, molt bé. Xiripipi. Doncs xiripipi per tu, Manu Guix.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.org.

0: Què tal? Bon dia, són les 8 i comencem així al Castelldefels Desperta, on us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels en el dia d'avui, un divendres 29 de maig, fins les 10 del matí. Un programa d'actualitat comentada on fem seguiment de la darrera hora local i també entrevistes sobre temes que marcaran la jornada del municipi. El control avui tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. En aquesta primera hora començarem fent un repàs de les notícies més destacades del dia, com són el ple municipal, que debatrà qüestions econòmiques de personal i també mocions de caràcter social. El ple municipal d'aquest mes de maig es celebra avui divendres a la una en una nova sessió ordinària. Una convocatòria, com deia, marcada per l'anàlisi de la gestió econòmica, també mesures relacionades amb el personal i el debat de diferents mocions d'àmbit social. També entre les notícies parlarem de la convocatòria de mobilització pel 20 de setembre, programada per entitats socials i ambientals en contra de l'ampliació de l'aeroport. I també parlarem sobre la Fira de Sant Ponç, que comença avui 29 de maig i acabarà el 31, que és aquest diumenge, on el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitat per a tots els públics. Entre les altres notícies tenim també l'exposició, una exposició de la gent gran que està aquí a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, una mostra del talent fotogràfic que porta per títol Càmera en mano. També parlarem del projecte Eslora, que ahir en va ser la cloenda. Aquest projecte arriba amb aquesta edició al seu punt i final aquí a Castelldefels en acabar aquest curs i es consolida com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per tots els joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats i que torna al curs següent. I entre les entrevistes contactarem a partir de les 8 i 20 amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. I també entrevistarem a la periodista Lana López, que també és cap de continguts d'aquí de la ràdio Castelldefels per conèixer una mica més i descobrir la fonoteca de ràdio Castelldefels, que s'ha recuperat recentment i que s'ha fet tot un treball i una feina de selecció i digitalització de molts programes i molts fragments que van marcar una època . Si tot això t'interessa, et pots quedar aquí amb nosaltres i t'explicarem tot això, informarem sobre aquesta actualitat Seguiu amb nosaltres que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer. Comencem al Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

I com anàvem avançant en la primera presentació d'aquest programa, el ple municipal debatrà avui qüestions econòmiques, de personal i també mocions de caràcter social. Se celebra el ple el 29 de maig avui a la 1 del migdia en una nova sessió ordinària, una convocatòria marcada per l'anàlisi de la gestió econòmica de la corporació, també mesures relacionades amb el personal municipal i el debat de diferents mocions d'àmbit social. Un dels blocs principals de l'ordre del dia estarà dedicat al control econòmic i financer de l'Ajuntament. També sabem que el ple prendrà coneixement de diversos informes sobre la gestió municipal, entre els quals destaquen els resultats del control intern de l'exercici del 2024, també auditories financeres, informes i també altres documents relacionats al primer trimestre del 2026. La sessió també abordarà diversos assumptes vinculats a l'organització interna de l'Ajuntament i a la part final de la sessió es debatran mocions presentades pels grups municipals. Entre les qüestions que es posaran sobre la taula hi ha propostes relacionades amb la millora dels serveis sanitaris, l'atenció a les persones grans i el suport a iniciatives vinculades a l'autonomia personal i la dependència.

0: Anem a parlar ara d'un tema relacionat amb les entitats socials i ambientals, ja que ahir va ser la roda de premsa on diverses entitats d'aquest tipus van anunciar una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment estratègic en què les entitats de la plataforma han considerat doncs, aquesta data, que serà el 20 de setembre, un moment especialment sensible. Escoltem el membre de la plataforma del Zero Port, el Joan Manel Llano.
1: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zero Port, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport, i el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació o concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Les entitats consideren que aquest projecte d'ampliació de l'aeroport incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar els espais naturals del Delta. I en aquest sentit són diversos els col·lectius que han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre. Entre ells estan Depana, l'Assemblea de Veïns de Barris pel Declaixement Turístic, l'entitat Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zero Port també ha avançat que abans de la protesta del setembre organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria aquesta ampliació. En acabar la roda de premsa, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el Joan Manel del Llano.
1: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
2: Castelldefels desperta.

0: És així com durant 3 dies la plaça de l'Església i els carrers del centre s'ompliran de vida amb parades de productes, activitats culturals i una programació festiva bastant continuada. La Fira de Sant Ponç és una de les celebracions més antigues de Catalunya i està vinculada a la figura de Sant Ponç, que és el patró dels herbolaris. Tradicionalment té lloc al voltant de l'11 de maig en diferents municipis del territori i aquí a Castelldefels comença avui i acaba el 31 de maig. Escoltem ara la Luisa Pacheco, cap d'Unitat Intermitja de Comerç i Consum.
1: Aquesta i, per extensió, la resta de les fires són molt importants amb el que considerem l'estratègia de dinamització comercial de la ciutat. Les fires són un aparador pels comerços, però també és un punt d'atracció per visitants de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que poden conèixer no només els estants que formen part de la fira, sinó aprofitar per dinar, per passejar, per fer compres aquí al centre de Castelldefels, perquè, com saps, tenim un centre comercial urbà important i amb un model comercial i amb una varietat comercial també important.
0: Amb aquesta edició renovada, la ciutat aposta per fer créixer la fira i convertir-la en una experiència encara més completa, pensada per gaudir-la amb família o amb amics.
2: Castelldefels desperta.
0: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels. Bon dia, Roger Serra.
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària més propera a Castelldefels. Avui és divendres. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora i podríem dir que aquesta norma avui també s'acompleix. La C31 en sentit Barcelona, la veritat és que va prou tranquil·la, prou fluida. L'autopista del Garraf, la C32, presentaria aturades d'uns 2-3 quilòmetres. És cert que la C32 sí que la tenim carregada entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. I també entrant per l'extrem sud de Barcelona, aquesta autovia 2 que presenta aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Per tant, alguna retenció sí que trobarem, però com et deia, són menys de les que és habitual a aquesta hora del matí. Deixa parlar-te d'un accident que ha passat més cap al sud, anant cap a Tarragona, també a la C31, un accident a l'altura de Calafell. Ara mateix ens indiquen que aquest tram de la C31, ja a la zona de Calafell, el tenim tallat en totes dues direccions. Per tant, ara mateix, si podeu, eviteu aquesta zona. També, com et deia, de moment, a banda d'aquestes vies, a la resta de la xarxa viària, la circulació prou tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Moltes gràcies per la informació, Roger Serra. Bon cap de setmana.
3: Igualment, a reveure.

0: lying.
1: Castelldefels desperta.
2: La cançó que escoltàvem recentment són els Black Eyed Peas amb el seu Don't Lie, que celebren 20 anys avui del llançament d'aquest disc. Anem ara a fer un repàs de les notícies que hem tractat aquesta primera hora. Entre elles, doncs, hem parlat que el ple municipal debatrà avui a la una qüestions econòmiques, també de personal i diverses mocions de caràcter socials. Entre les qüestions que es posaran sobre la taula en relació a aquestes mocions que es debatran a la part final de la sessió i que presenten els grups municipals, hi ha propostes relacionades amb la millora dels serveis sanitaris, l'atenció a les persones grans i el suport a iniciatives vinculades a l'autonomia personal i la dependència. També hem sabut avui que entitats socials i ambientals han convocat una gran mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una convocatòria que arriba en un moment en què les entitats de la plataforma Zero Port consideren estratègic, ja que coincideix amb el període electoral. Els col·lectius que han expressat el seu suport a la mobilització prevista pel 20 de setembre són Depana, l'Assemblea de Barris pel Creixement Turístic, l'entitat Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. I a partir d'avui s'estrena també la Fira de Sant Ponç, una fira aquest any renovada.

Des de divendres i fins diumenge, el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i també activitats per tots els públics.

La Fira de Sant Ponç és una de les celebracions més antigues de Catalunya i està vinculada a la figura de Sant Ponç, el patró dels arbolaris. Amb aquesta edició renovada, la ciutat aposta per fer créixer la fira i convertir-la en una experiència encara més completa, pensada per gaudir-la en família o amb amics.

I hem parlat també del projecte Eslora, que tanca una nova edició aquest final de curs, consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per a joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. La cloenda va tenir lloc ahir a la una a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. On els alumnes també van exposar com ha estat la seva experiència en aquest projecte. Un projecte que aposta per una atenció més personalitzada. Una atenció més adaptada a les capacitats, a les necessitats i interessos de cada jove. Estem a punt d'acabar aquesta primera hora, així que si voleu seguir informats sobre el que passa avui a Castelldefels i durant els següents dies, quedeu-vos aquí amb nosaltres al Castelldefels Desperta, on us acompanyarem fins les 10 del matí en aquest divendres 29 de maig.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.org.

Bon dia, comencem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta, on us acompanyarem aquí des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest divendres 29 de maig. En aquesta segona hora contactarem amb la Marta Mendoza, la tècnica de fundraising i comunicació, perquè aquest diumenge a la platja de la Pineda de Castelldefels acull per primera vegada l'acte Torna a casa. També contactarem amb Mireia Soler per conèixer l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. Recordem que aquesta secció es fa en col·laboració amb l'àrea de cultura i festes. Després d'això farem també connexió amb Cristian Cano, el periodista del programa Dilluns Esportiu, per conèixer també l'agenda esportiva i tots els partits que ens esperen aquest cap de setmana. Si voleu saber-ne més, seguiu amb nosaltres aquesta segona hora, que tenim tota la informació que necessiteu conèixer.

0: I entre les notícies també destacades del dia és que avui la comunitat educativa secunda una nova jornada de vaga per a la millora de l'educació pública aquí al Baix Llobregat. Els docents reclamen així millores salarials, la reducció de ràtios i l'ampliació de les plantilles. Com dèiem, començarem ara aquesta segona hora doncs amb aquests punts més rellevants de la jornada d'avui. Estigueu aquí connectats amb nosaltres.
1: Castelldefels desperta.

0: Escoltem ara el Servei Meteorològic de Catalunya amb la predicció del temps.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornarà a ser un dia força càlid amb aquests valors de temperatura màxima que de nou tornaran a arribar fins als 37-38 graus i aquesta calor més intensa s'ha de registrar cap a l'interior del país, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre. Però a la resta de Catalunya també farà calor i s'espera que durant bona part del matí i bona part del dia el cel estigui serè. Tan sols han de créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya que amb prou feines deixaran alguna gotellada. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta calor intensa, tornarà a ser un dia força càlid. Han d'arribar alguns canvis que s'espera que siguin més de cara a diumenge, dilluns, però per ara continuem parlant de molta estabilitat tant avui com demà i d'aquestes calorades força destacades. Això és tot de moment.

0: Castelldefels Desperta.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels. Castelldefels Desperta.
2: I aquest diumenge la platja de la Pineda de Castelldefels acull per primera vegada l'acte Torna a Casa, una iniciativa de la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i la MB que permetrà alliberar 5 tortugues marines recuperades després d'haver estat ateses al centre de recuperació. I per conèixer una mica més de tot això, tenim amb nosaltres a la Marta Mendoza, tècnica de fundraising i comunicació. Bon dia, Marta.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Què tal, doncs? Volia preguntar, sobretot, bueno, que vosaltres porteu molt de temps, no?, treballant per protegir la biodiversitat marina. Quant de temps porteu?
3: Doncs són 30 anys ja de tasca de Fundació CRAM, vetllant, evidentment, doncs per la nostra biodiversitat marina, pels nostres mars i sobretot també per les espècies que hi habiten. 30 anys donant assistència doncs, a fauna marina protegida.
2: Aquesta activitat forma part de totes les vostres actuacions i quin tipus d'espècies ateneu habitualment?
3: Nosaltres doncs, atenem des d'aus marines, tortugues, cetacis, arasmobranquis, tot el que siguin espècies marines que estiguin en perill, nosaltres els hi donem assistència.
2: Aquesta activitat, l'acte Torna a Casa, està molt vinculada doncs, a la recuperació d'aquestes tortugues marines.
3: Sí.
2: Volia preguntar quina és la situació actual de les tortugues marines a la Mediterrània.
3: Doncs és una situació que, tot i que segueix sent delicada, evidentment, doncs, gràcies a l'esforç doncs, a centres de recuperació com el nostre, que cada cop doncs, hi ha una major consciència, doncs, podríem dir que la situació és una mica millor, és una mica més optimista, però això és una tasca que no para. Al final, les principals amenaces que pateixen aquest tipus de fauna som o està produït per nosaltres, per l'acció humana. Per tant, això és una tasca que mai acaba.
2: I com serà exactament aquesta activitat, Torna a Casa, que té lloc diumenge?
3: Sí, bueno, el Torna a Casa és, diguéssim, l'activitat que millor doncs, resum quina és la tasca del CRAM i és per això doncs, que sempre plantegem una jornada, en aquest cas doncs, començarà a les 10 del matí i comencem amb una exposició doncs, sobre amenaces, una altra sobre nidificació, fem tallers i tot són activitats relacionades amb la conservació del medi marí. Després, doncs, a 2:15, a les 11:30, doncs, doncs fem un simulacre de rescat d'una tortuga marina perquè la gent sàpiga què ha de fer en cas de trobar doncs, una tortuga, un dofí barat a platja, doncs la importància de no actuar pel nostre compte, la importància de doncs, trucar al 112 i que en aquest cas doncs, s'activin els protocols i ens puguin avisar nosaltres per doncs, poder anar a assistir a aquests animals i per últim, doncs, la cirereta del pastís, el punt culminant d'aquesta jornada, arribarà a 1:15 amb l'alliberament d'aquestes 5 tortugues marines que han estat recuperades aquí al CRAM, que són el Manolo, l'Emma, la Jenny, la Ona i l'Anna, que, doncs, com diu l'acte, tornen a casa.
2: Tota aquesta activitat i aquest acte realment està molt, molt pensat doncs, per una part educativa, pel que comentes, i també doncs, pensant en el futur de les tortugues. Com heu plantejat aquest tipus de jornada?
3: Nosaltres sempre pensem molt en quin és el nostre present i també el nostre futur i precisament doncs, plantegem una jornada pensada per ser gaudida des dels més petits fins als més grans, que hi hagi un ambient familiar, però sobretot més enllà de que sigui una jornada festiva, de que puguem celebrar que hem recuperat doncs, 5 tortugues que a diari són moltíssimes més aquí al nostre centre, però al final això es converteix una miqueta en una jornada de conscienciació, de que la gent entengui que tots podem aportar el nostre granet de sorra en aquest paper de la conservació del medi marí. Per tant, doncs, mitjançant activitats, aquests simulacres i sobretot amb l'exponent de les tortugues, de veure com doncs, amb la suma de totes les peces d'aquest engranatge doncs, aquesta tortuga ha pogut ser recuperada i doncs, tornar a casa l'abans possible.
2: I en aquest cas s'ha escollit Castelldefels i la platja de la Pineda per fer aquest alliberament. Sí. Què us ha fet de decidir-vos per la ciutat?
3: Doncs al final nosaltres ara amb aquesta col·laboració amb la EMB doncs, plantegem que siguin col·laboracions itinerants que puguem doncs, acostar aquest tipus d'activitats i moltes altres més doncs, en municipis que formin part de la EMB. I en aquest cas doncs, Castelldefels ens ha rebut amb els braços oberts, sempre hi ha hagut una predisposició molt bona i nosaltres estem encantadíssims de poder doncs, correspondre en aquest cas i traslladar un acte que sempre, normalment, els últims anys s'havia realitzat aquí, a les platges del Prat. Antigament també hi havia estat itinerant, doncs ara tornem a recuperar una miqueta aquest esperit de fa anys de poder doncs, arribar a molts altres llocs.
2: Una voluntat d'arribar a altres llocs també per, com deies tu abans, prendre consciència, fer molt més extens no, de tot el que les persones, els ciutadans, poden aportar quan es troba doncs, amb una espècie marina o amb una tortuga, en aquest cas. Quines recomanacions ens podries donar tu en aquesta situació que es pot trobar qualsevol persona quan va a la platja?
3: El més important de tot, com sempre, a l'ésser humà doncs, tenim aquest instint innat d'intentar ajudar de poder doncs, rescatar, però això s'ha de quedar en l'imaginari perquè la millor ajuda que li podem prestar a un animal que necessita, en aquest cas, assistència, és trucar al 112 i nosaltres doncs, estem a dintre d'aquest servei d'assistència, ens activen i llavors anem a platja i recollim o assistim, en aquest cas, a l'animal. És important doncs, deixar uns 20 metres de seguretat, no atabalar l'animal i sobretot fins que no arribi al CRAM o la policia municipal o en aquest cas doncs, el cos que pugui arribar abans com agents rurals, doncs, fer cas a les indicacions que se li donarà a aquesta persona que hagi donat a l'avís per telèfon. Doncs, si intentem procurar-li una mica d'ombra o mullar-lo una mica, però en cap cas doncs, prendre's una miqueta la justícia per la seva mà i fer el que es creu convenient, perquè de vegades intentant ajudar doncs el que podem causar són més problemes. Hem vist casos de gent que ha intentat reintroduir a dofins tibant-los de la cua del darrere. Tot això és el que no s'ha de fer. Sembla que és el que és lògic, que és tornar un animal a l'aigua, però no en aquestes condicions. No sabem quina problemàtica té aquest animal. Per tant, el més prudent és sempre fer cas a les indicacions que es donen per telèfon telèfons i no actuar. En aquest cas, activar sempre el 112 perquè puguem assistir aquests animals.
2: Entenc que aquesta assistència que doneu vosaltres també segueix un protocol, no? Molt, molt acurat que té...
3: Totalment.
2: Em pots explicar una mica doncs, quines són les actuacions?
3: Sí, evidentment, primer de tot és poder valorar quin és l'estat de l'animal i actuar en consonància a... És desconegut que, per exemple, doncs els cetacis, els dofins, per exemple, poden transmetre zoonosis als humans. Per tant, és important que a l'hora de tractar a un cetaci, doncs ho fem amb mascaretes. Vull dir, hi ha un protocol molt, molt acotat i per això insistim tant en que qui ha de donar resposta a aquest tipus de casos és el personal que està format i autoritzat. Evidentment, sense la ciutadania no podríem arribar a tot arreu. És importantíssim que detectin, que avisin, però sobretot això, que atenguin a les instruccions que se'ls donen per telèfon fins que, en aquest cas, doncs, arribem a platja i llavors ja podem començar aquesta valoració i en funció doncs, de la clínica que presenti l'animal, doncs, fer una cosa o una altra.
2: Definitivament és un treball en equip, pel que comentes.
3: Totalment.
2: Compteu també amb voluntaris?
3: Sí, nosaltres, bueno, és una part importantíssima de la Fundació CRAM, de tots aquests voluntaris i voluntàries que a diari estan aquí amb nosaltres, a clínica, donant suport. De fet, són més de 30 els que aquest diumenge ens acompanyaran també a Castelldefels perquè tot pugui transcorrer en les millors condicions. Per tant, per nosaltres és vital, importantíssim, i ja no només els voluntaris, sinó en general tota aquesta aportació ciutadana.
2: I per ser voluntari, et llenço la pregunta, cal tenir algun tipus de formació o formeu vosaltres
3: no,
2: els voluntaris?
3: No. Com... Cal ser major d'edat, llavors és apuntar-se a través de la web del CRAM i el que fan aquests voluntaris és fer un dia de formació i comprometre's a, durant 2 mesos, venir un dia de la setmana. Hi ha gent que sempre ve els dilluns, gent que sempre ve els dijous o gent que diu jo només puc venir el cap de setmana i durant 2 mesos tenen el compromís de venir un dia fixe a la setmana prèvia a aquesta formació.
2: Quan et refereixes que van un dia a la setmana, imagino, vull dir, aquest marc del voluntariat, van a un lloc físic o us aneu movent perquè cobriu altres zones? És una pregunta així com...
3: Venen a les nostres instal·lacions. Aquí al Prat de Llobregat, al passeig de la platja número 30. Aquí és on tenim el nostre centre, la clínica, i aquí és on desenvolupen les seves tasques diàries. El fet doncs, de poder tenir un acte com el del torn a casa farà que en aquest cas sí es desplacin el diumenge i puguin estar doncs, ajudant i participant en aquest acte. Però el programa de voluntariat es desenvolupa única i exclusivament aquí a les nostres instal·lacions.
2: I ja amb un to més personal, després de tants anys treballant en la recuperació de la fauna marina, què se sent quan arriba un moment com aquest, no? D'un acte d'alliberament d'una tortuga al mar?
3: Doncs per nosaltres crec que no hi ha una satisfacció més gran que després de tants esforços d'haver anat assistit a aquest animal, el que implica el dia a dia de la recuperació d'aquestes espècies, perquè hi ha casos que sí que poden ser més senzills, però d'altres que al final, doncs en totes quasi que hi ha com una implicació personal, perquè tots sabem aquí al CRAM qui és el Manolo i què li passava. Al final doncs tens una miqueta aquest vincle, encara que, doncs, que ja siguin més de 60 les tortugues que hem atès l'any, però totes tenen un punt, totes són un repte per tot l'equip, tant de veterinaris com d'educadors, voluntaris, és igual, al final aquí tots som un equip i tots d'una manera o altra remem, i el fet de veure que una tortuga doncs, que ha tingut certes complicacions, ha passat per aquí, s'ha pogut recuperar al moment de veure com torna al mar, per nosaltres evidentment és inexplicable i per molt que ho haguem vist milers de vegades, doncs no deixa de ser molt emocionant.
2: Un moment especial i també m'has fet pensar doncs, que parlaves de les tortugues, de les 5 tortugues, del Manolo i de la resta que han estat recuperant-se amb vosaltres. Quant de temps han trigat en recuperar-se? Per què han arribat fins al CRAM?
3: El que érem totes elles han arribat per interacció pesquera, són pescadors els que ens han avisat d'aquesta captura accidental i, per exemple, doncs, tenim el Manolo i l'Emma que van arribar al mes de febrer, l'Anna també va arribar al mes de febrer i la Jenny i l'Ona cap al març. És a dir, entren dintre una mica dels temps estipulats que solen estar les tortugues aquí en procés de recuperació abans de tornar a casa.
2: Doncs amb aquest acte tan esperat, no? Aquí i a més per primer cop a la platja de la Pineda de la nostra ciutat s'alliberaran aquestes 5 tortugues recuperades amb la vostra col·laboració amb la Fundació CRAM i també doncs, amb aquesta col·laboració amb l'Ajuntament a l'àrea metropolitana. Les persones que ens estiguin escoltant encara poden assistir per veure tot el que feu o... Perquè entenc que...
3: Sí, evidentment. És sí. Un acte obert, gratuït per tothom a la platja i tothom qui vulgui, doncs l'esperarem, el rebrem amb els braços oberts perquè pugui gaudir d'una jornada molt, molt bonica.
2: Doncs moltes gràcies, Marta Mendoza, tècnica de Fundraising i Comunicació, per donar-vos tota aquesta informació.
3: Gràcies a vosaltres. Ens veiem diumenge.
2: Fins diumenge. Adéu.
3: Fins diumenge. Adéu.
0: Castelldefels desperta.

0: I ara passem a parlar d'un projecte educatiu, del projecte És l'hora, que va tancar ahir una nova edició en aquest final de curs, consolidant-se com a una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprendre més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Un altre projecte que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves... Bueno, que els costa una mica més al estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
0: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa. Una proposta que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: Hi ha empreses del municipi que acullen aquests infants i els ensenyen una mica la feina. No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques, a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, van cap a un lloc o per un altre, no?
0: El regidor ha destacat que aquest projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa. Tot i que existeix aquesta preocupació, hem de dir que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
1: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu, perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, és l'hora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no globalment, sinó més personalitzat.
0: En aquest sentit, el projecte És l'hora aposta per una atenció més personalitzada, més adaptada a les capacitats, a les necessitats i als interessos de cada jove, tot plegat amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb una implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent.
2: Castelldefels desperta.

0: I amb aquesta sintonia comencem la secció de cultura amb la Mireia Soler, la tècnica de cultura i festes, aquí al nostre costat. Bon dia, Mireia.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs, Mireia, què tenim programat aquest cap de setmana pel que fa a l'agenda cultural?
1: Doncs aquest cap de setmana és Viudança, el Festival de Viudança pren protagonisme perquè ja la programació estable del teatre va acabar el que ha passat amb l'Ina Gena, el Talk Me aquest de Paranoia. I llavors aquest cap de setmana tenim Festival de Dansa. Dissabte hi ha un taller per la gent gran al Centre Cívic Frederic Mompou a les 10:30, que és un taller de xa-xa-xa i una exhibició també. O sigui, exhibició del ball i taller, un taller participatiu. Després, a les 11, una mica més tard, hi ha una masterclass amb els bros a l'Escola Municipal de Dansa, que avui no ho he mirat, però ahir encara quedaven 4 entrades o així, o sigui, gratuït, que convidem a la gent que agafi aquestes últimes entrades. I per la tarda, a la plaça Nus Català, davant de la biblioteca, a les 6, hi ha l'OFF Viudança, que és una mostra del talent local, de les entitats de dansa del municipi, i cadascuna farà una petita mostra. Així que convidem a tothom el dissabte a la tarda, ja si van a donar una volta per la fira de Sant Ponç, que s'apropin també a la Neus Català, que estarà a l'OFF Dansa.
0: Doncs sona molt bé tot això que ens explica. Hi ha molta dansa aquest cap de setmana i pel que fa al Teatre Plaza, ens podries comentar què tenim a la programació?
1: Com et deia al principi, el Teatre Plaza va acabar ja la programació estable del primer semestre del cap de setmana passat. Llavors ara, aquest mes de juny, tot el que hi ha són mostres escolars, mostres d'entitats, fi de curs, d'escoles, llavors ja la programació estable ha acabat. I doncs al setembre ens atenem al segon semestre. Estem acabant de detallar aquesta programació i si tot surt bé i anem a temps, al juliol ja tindrem la nova programació. I el teatre no para per això. Com et deia, el mes de juny estarà ple de mostres de fi de curs, tant d'entitats, de teatre, musical, de dansa i escoles.
0: Déu-n'hi-do, pel que comentes, vull dir, l'activitat per part vostra segueix, o sigui, no s'atura.
1: Exacte.
0: Em volia preguntar, per acabar, què destacaries d'aquest cap de setmana? Hi ha alguna cosa que tu personalment vulguis convidar o en general?
1: Sí, és veritat que aquest cap de setmana està ple d'activitats. No són del nostre departament, però també la Fira de Sant Ponç ja és mítica, no?, aquí al poble, que comença aquesta tarda i acaba el diumenge, on també hi haurà concerts a la plaça i tallers infantils i familiars, o sigui que convidem a tothom que vingui a donar una volta pel centre. I el diumenge, que tampoc és nostre, però és molt interessant, que fan l'alliberament de les 5 tortugues a la platja, les 5 tortugues que estaven al CRAM, que estan recuperades i les deixaran, no?, ja que tornin a casa seva el diumenge al matí a la platja, que també és una proposta molt bonica de conscienciació mediambiental, i també convidem a tothom, amb el bon dia que fa, que s'apropi a la platja el diumenge al matí.
0: Doncs coincideixo totalment amb tu que aquest cap de setmana, doncs per sort podem dir de Castelldefels que tenim una agenda ben plena, tant per la part cultural com per la part més ambiental o social. I bueno, amb tot això, Mireia, doncs tanquem la secció. Moltes gràcies per portar-nos tota aquesta informació.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos cada divendres.

I com comentàvem fa un moment, aquest cap de setmana doncs, tenim la sort de que estarà ple d'activitat i coses per fer aquí a la ciutat, des de la Fira de Sant Ponç fins a doncs, actes d'alliberament de tortugues, també doncs, per la part cultural, el Festival Biodança. I també una de les cites d'aquest cap de setmana serà el 5è Torneig Internacional de Pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya.

0: Aquest torneig té lloc al club de tennis Andrés Gimeno i compta amb la presència del secretari general d'Esports, Abel García, un torneig que acollirà la nostra ciutat a partir d'avui, el 29 de maig, i també demà. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial. També ja fan col·laboracions amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem Anil Martínez, el director tècnic de l'associació.
1: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, espais de relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
1: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del club de tennis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del centre especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els jugadors de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys i fins als 65 i ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, que comença avui, rep participants amb discapacitats o capacitats diferents, aquests participants doncs, de Catalunya, d'Espanya, de Portugal, Itàlia i França. Escoltem Anil Martínez, el director de l'associació.
1: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tennis Andrés Gimeno.
0: És un torneig ple d'activitat on es faran aquestes que comentava el Nil Martínez i encara més, perquè aquest tipus de torneig està desenvolupat doncs, amb un criteri molt variat. Escoltem el Nil Martínez, el director tècnic.
1: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible, i després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel. El dissabte el mateix, tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats, vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Aquesta aposta de l'Associació per l'Esport i les activitats a l'aire lliure serveix com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima. L'autoestima personal també s'hi treballa, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual o capacitat diverses, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés.
2: Castelldefels desperta.

0: I aquesta setmana té lloc la Setmana Sense Fum, amb tot unes activitats programades que es fan al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o els beneficis de deixar de fer-ho en els casos d'aquelles persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala la vida, cada respiració compta», i Castelldefels també ha programat activitats que s'inclouen en aquesta setmana de Sense Fum. Entre les activitats més destacades està la caminada contra el càncer, que té lloc diumenge a partir de les 10:30 del matí. Escoltem a l'Anna Gil, tècnica de salut.
1: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La ciutat es converteix així durant aquests dies en un espai de sensibilització i també de participació ciutadana amb totes aquestes activitats que ens explicava l'Anna Gil, la tècnica de salut, que estan adreçades a tots els públics i amb l'objectiu de reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. Una iniciativa que busca conscienciar sobre els efectes del tabac i busca també posar el focus en el benestar físic i emocional de les persones. Aquesta setmana, la Setmana Sense Fum, és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits que poden ser perjudicials per la nostra salut. Una invitació també, doncs, a recordar que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut, a millorar com em sentim i a millorar el benestar col·lectiu.

0: I ara passem a parlar de la mostra d'activitats extraescolars que finalitza avui, avui 29 de maig al Teatre Plaza. Una mostra que, com dèiem, va iniciar dimarts i ha convertit el Teatre Plaza en l'escenari de la mostra de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. El regidor d'Educació, el Ramon Abador, n'ha fet declaracions. Escoltem el que ens explica.
1: Des de l'àrea d'Educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment, per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: Durant aquests 4 dies, infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat han fet mostra davant del públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una varietat de propostes escèniques amb actuacions molt variades, actuacions de teatre, de dansa, de hip-hop, de ritme, percussió i zumba. També totes aquestes propostes interpretades per l'alumnat de diferents edats i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició de d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguessin imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del pla educatiu d'entorn i té com a objectiu reforçar aquest paper educatiu, creatiu i social de totes aquestes experiències que tenen els alumnes en el seu aprenentatge. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de la ciutat de Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara, per conèixer l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana aquí a la ciutat de Castelldefels, tenim amb nosaltres el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs què ens espera aquest cap de setmana? Com està al final de la temporada?
1: Doncs bé, aquest cap de setmana tenim poca cosa. Tenim sobretot futbol, serà l'esport protagonista aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig, on tindrem dos esdeveniments. El primer serà el de futbol de promoció d'ascens, on la Unió Deportiva Vista Alegre disputa el partit de tornada de la seva eliminatòria per la lluita per pujar a segona catalana. El Vista Alegre rebrà diumenge a les 6 de la tarda a Can Vinader al Mont-rodon, en aquest cas, en un partit on els de Marcel Armengol tenen el resultat favorable de l'anada després de guanyar per 0-2 allà a la seva visita.

0: tota la temporada, i és que arriba la Key Cup, la Castelldefels International Cup, que es disputarà a Pitort entre avui divendres i diumenge, i és una competició, com hem comentat aquests últims dies, doncs, de futbol, torneig de futbol 7 de categories inferiors, on hi haurà un munt d'equips de diferents talles, d'equips de talla mundial, de talla top, com exemple el Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Betis, entre d'altres, i equips territorials també més humils, com pot ser el cas del nostre equip local, la Unió Esportiva Castelldefels, entre d'altres. És un torneig, insisteixo, interessantíssim, el que pugui apropar-se a Pitort, a viure els partits, doncs crec que es veurà un molt bon futbol i segurament també coneixerem alguna de les estrelles, no?, del futur d'aquesta disciplina com és el futbol. Vam parlar amb el Carlos de Frutos, hi hauran quatre diferents categories, plata B, plata or, plata or B i or A, i bé, jo crec que serà un torneig on sobretot els jugadors més petits, doncs, intentaran passar-lo el millor possible i, sobretot, aquesta dada, no?, interessantíssima, de que veurem equips com el Castelldefels, com la Pobla de Mafumet, com el Rubí, enfrontar-se contra equips d'una altra categoria, no?, com pot ser el cas del Barça o el Madrid. Veurem com acaba. Jo crec que no hi hauran sorpreses. Segurament PSG, Barça o Madrid guanyaran la categoria hora, però jo no descartaria que veiem també alguna sorpresa amb altres equips com Betis o València.
1: Doncs serà tot un repte aquest torneig de kick-up aquest cap de setmana aquí a la ciutat de Castelldefels. Nosaltres farem seguiment de com han estat els resultats. I amb tot això, Cristian, doncs dono les gràcies per tota aquesta informació esportiva que ens has fet arribar i molt bon cap de setmana també.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres i molt bon cap de setmana.
1: Adéu.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
3: Castelldefels desperta.

0: I ara, quan queden pocs minuts d'acabar aquesta segona hora, tenim amb nosaltres a la companya, l'Anna López, conductora del magazín matinal Així Som. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Patricia.
0: Què tal? Què ens espera avui a la programació?
1: Doncs mira, repassarem els continguts dels programes que arriben aquesta tarda, aquest vespre nit, a la graella de la ràdio Fora de Campo, el programa dedicat al cinema, en directe a les 8, després a les 9 d'Indianapolis, aquest programa que repassa els èxits o les novetats de la música indie, i més música especialitzada avui a les 2 de la nit, la Cara B, que toca doncs, la música del hip-hop i les seves arrels a més, i després Castle Beats, que també en aquest cas està especialitzat en música electrònica. Doncs bé, coneixerem els continguts de Fora de Campo i de Castle Beats aquesta nit. Recordem també que el cap de setmana, diumenge, com sempre, la matinal esportiva, amb directe amb les coses que s'estan desenvolupant els partits de la jornada i els resultats. Radio Escola i Todo Sesión Tenos Covi, a més del que no hagi pogut sentir a l'Així Som al llarg de la setmana o l'informatiu, doncs té el programa de la setmana que repassa els fets destacats, les notícies més destacades de l'informatiu al llarg de tota la setmana i també les entrevistes més destacades del magazín Així Som.
0: Doncs molt bé, una programació que molt musical, perquè el que comentes.
1: Sobretot avui. I després en el programa d'avui tindrem la presència d'Esquerra Republicana de Catalunya i Lourdes Armengol en el COFI i parlarem de que ja s'han obert les inscripcions per participar en el desembarcament pirata de les festes del mar. Ens avançarem

0: Ara la informació, Lorena Romero. Recordarem que aquest cap de setmana se celebra també la competició internacional Torneig de Pàdel Adaptat. Nil Martínez és el seu director tècnic, ja també està avançat a tu en què consistirà aquesta jornada. La mòbil ens tornarà a voltar pel comerç i després a Càpsules de Salut doncs, tornarem a parlar de la Setmana Sense Fum, en aquest cas amb la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelldefels, Pepa del Cacho, i també amb professionals del Cap al Castell.
1: Doncs molt bé, Anna, moltes gràcies per portar-nos tota aquesta informació de com serà la programació.
0: Moltíssimes gràcies, Patricia. Recordem que avui l'informatiu s'avança perquè a la una retransmetem en directe el ple de maig.
1: Doncs sí, totalment. Els nostres oients que ho tinguin present, no? Que l'informatiu s'avançarà una mica per motiu d'aquest ple del mes de maig. Doncs amb això ja estem a punt d'acabar el programa. Anna, no sé si vols dir alguna cosa més.
0: Desitjar-te bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies. Igualment.
0: Aquest divendres, a partir de la una del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la una del migdia, Ple Municipal.

0: Ens acomiadem així d'aquest espai fins dilluns a un espai de comunicació i actualitat de la darrera hora local amb entrevistes, doncs, en aquest cas, en el dia d'avui, amb la Marta Mendoza per aquest acte de alliberament de tortugues i un repàs de les seccions de cultura i també, doncs, a l'agenda esportiva amb aquesta finalització d'aquesta segona hora. Doncs us dono les gràcies per acompanyar-nos un dia més. Adéu.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Molt bon dia, són les 10.

0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides del Mapileón i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga Regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia, Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns roixets o tempestes aïllades.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. La 15a edició del programa de diversificació curricular és l'hora, que es desenvolupa a Castelldefels, coordinat per l'Ajuntament i els instituts de la ciutat, va viure ahir el seu acte de cloenda a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'objectiu de l'acte va estar a donar les gràcies i acomiadar l'alumnat del projecte És l'hora d'aquest curs, així com agrair la participació dels centres educatius, les famílies i les entitats col·laboradores. Enguany han participat en el projecte És l'hora 44 alumnes de 3er i 4er d'ESO de l'Institut Josep Llucer, les Marines, l'Institut Mediterrània, l'Institut Valeri Aliné i el Col·legi Frangoal. Per primera vegada a la platja de la Pineda de la nostra ciutat viurà l'acte d'alliberament de tortugues de la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona sota el títol Tornar a casa convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines. I la Fira de Sant Ponç torna aquest cap de setmana a Castelldefels amb una proposta renovada que combina tradició, novetats, gastronomia, cultura popular i música. Omplirà els carrers del centre en una celebració per a tota la família. La Fira es desenvolupa des d'avui i fins diumenge. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora.
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Avui la nostra tertúlia política Esquerra Republicana de Catalunya ens acompanyarà la regidora Lourdes Armengol. A Càpsules de Salut continuarem parlant de la setmana de Sense Fums, que s'està desenvolupant aquests dies amb activitats diverses al nostre municipi. I la nostra mòbil tornarà doncs, a acostar-se a un comerç de proximitat. Avui sabrem els continguts del programa Fuera de Campo, el programa que es dedica al cinema des de Ràdio Castelldefels i que arribarà en directe a les 8, i de Castelbits, el programa de música electrònica que podreu escoltar aquesta nit a les 11. Alberto Fernández de la Torre ens explicarà els continguts, però a més, avui sabeu que podeu conèixer la música indie que es programa des d'Indianapolis a les 9 i a les 10 de la nit la cara B o el hip-hop i les seves arrels. Comencem, welcome!
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: dient cada dia per zones més ombrívoles, per tenir cura dels arbres i sobretot perquè a vegades talem uns arbres sense tampoc donar massa explicació a la ciutadania, i la ciutadania, que és el que ens ha passat a nosaltres, ens pregunta com és que s'han talat, com és... Hem tingut episodis de vent fa poc que s'han talat arbres, hem tingut episodis d'incendis allà al parc de la Tirolina que també s'han talat arbres. Jo recordo el tenir un mandat, es tallava un arbre i bueno, anàvem tots a la guillotina, i ara es tallen els arbres i aquí no passa res. Aleshores, nosaltres amb aquesta intenció doncs, volem portar doncs, aquesta moció, perquè bàsicament pensem que fer un protocol extens sobre quina és la situació de l'arbrat en els diferents barris pot ser interessant per veure les condicions en les que es troben. I si hi ha arbres, per exemple, que tenen cert perill, doncs, perquè clar, primer és la responsabilitat civil, i això ho entenem, no? Però ara mateix hi ha moltes fórmules per poder doncs, intentar preservar que l'arbre aquest no caigui, no es tombi, no es torci. Hi ha braçaderes, hi ha pals que, bueno, exactament tècnicament existeixen. Ara no li sé dir perquè no els tinc amb coneixement tots, però sí que hem fet un buidatge i existeixen i es fan en molts altres llocs. I després, doncs, com deia, de model de ciutat i de model de respecte a la ciutadania, pensem que no es poden tallar arbres amb història, arbres amb els que una persona s'ha declarat amb una altra o han jugat quan eren petits, o tot això crec que és respecte i és també doncs, continuar amb aquesta ciutat, amb aquest model de ciutat més humana que nosaltres proclamem.
1: Doncs el grup municipal socialista presenta la segona moció per a impulsar una comunitat energètica a la ciutat i avançar la descarbonització i electrificació.
0: Bueno, una mica el que li deia, no? Que tots estem en una línia, no? Aquesta seria doncs, això, intentar que no siguin només les comunitats, una comunitat o un veí aïllat el que es posi unes plaques, sinó que siguin ja també les mateixes administracions amb tots els equipaments que té, amb els terrats, doncs mirar de com a mínim que tots els equipaments municipals tinguin aquesta prioritat. I després també intentar no fer greuges comparatius. Què vull dir amb això? Que segurament una persona que té una casa a Bellamar, que té un poder adquisitiu, o qui diu Bellamar, diu Montemar, un poder adquisitiu doncs X, pot posar-se amb més facilitat una placa que una comunitat de veïns de determinades zones del centre, perquè primer s'hauria de rehabilitar doncs, la casa, perquè igual a dalt del terrat no està prou indicat. Llavors el que demanem també és que hi hagi doncs, una sèrie de... que tècnicament sigui més fàcil, que burocràticament sigui millor, que es promoguin més subvencions, que s'expliquin i que d'alguna manera que en mica anem canviant aquest concepte, no? En lloc de comprar energia, produir-la. I això doncs, és el que li deia fa uns minuts. Totes les, més o menys, els plens, els punts i les mocions i van una mica doncs, d'això, que necessitem, tenim aquesta necessitat ja, de fer un canvi de ciutat.
1: I l'última moció la presenta Movem en Comú Podem perquè es desplegui amb pressupost el Pla Estratègic per a les Persones Grans del Baix Llobregat.
0: Sí, és clar, aquí el que fa aquesta moció, que nosaltres hi estem molt d'acord, és dir, bueno, hem fet uns dictàmens, hem aprovat uns dictàmens, que tot això està molt bé, però bueno, anem a posar fil a l'agulla, perquè el que no pot ser és aprovar dictàmens que sonen molt bé, tenen una música molt agradable, però després es queden en un calaix. No, anem a fer un calendari, anem a avançar amb tot això, perquè precisament l'altre dia les jornades de la gent gran, tant el senyor Manu, l'alcalde, doncs ens deia que les persones grans eren qui havien tirat del carro, que estava allà perquè havien construït una ciutat que té tota la raó del món, i fins i tot el primer tinent alcalde va dir que no parlaríem de gent gran, sinó que parlaríem de gran gent. Doncs això és el que volem nosaltres, que parlem de gran gent i que tinguem en compte doncs, que fan totes les mancances que hi ha, mancances urbanístiques, per exemple, a voreres estretes, camins que en pujada, que no hi ha bancs, que moltes coses. Després que es tingui en compte aquesta soledat no vol benvolguda, i després doncs, que es facin passos per aconseguir una residència pública en condicions, perquè cada vegada som més gent gran i serem, jo ja m'hi conto dintre de la gent gran. I després doncs, també altres punts que a nosaltres ens semblen interessants, que també són la de la municipalització.

0: del servei d'atenció domiciliària, que tantes vegades ho hem reclamat com a grup municipal d'Esquerra Republicana, per favor, tant per les usuaris com per les treballadores.
1: Que actualment realitza una empresa privada.
0: Això mateix.
1: Doncs en l'últim minut, ens queda un minut per repassar els acords que finalment possibilitaran que s'aprovin els pressupostos. En principi, en el govern de la Generalitat, Esquerra ja ha dit que sí, i hi havia una sèrie de persones crítiques que finalment doncs, faran que això que continuï endavant.
0: Sí. Primer s'ha parlat molt del tren orbital i tal, però no, s'ha d'explicar ben bé què signifiquen, quins acords hem arribat. Són uns acords bons, un acord per la més sobirania, seria per tenir multiplicar les inversions, que no hi hagin dèficits d'estructures, controlar i preparar l'agència per cobrar l'IRPF. Després, un altre aspecte, un altre eix important és el del català, la llengua del present, no? Que és reforçar els consorcis, posar més aules d'acollida, concretament 250, fomentar el català a l'esport. Després, el tercer eix seria un país més equilibrat i sostenible, que seria traspàs de Rodalies, tot el tema de la orbitalitat, un pla pels pobles que ho necessiten i els consorcis de la zona franca. I per últim, per acabar, modificar i augmentar de forma definitiva el servei per a les persones amb 250 milions de salut, 500 pels centres educatius i més seguretat per la ciutadania a nivell de Mossos d'Esquadra. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Armengol, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya. Fins un altre moment. Bon dia.
0: Molt bé, gràcies.
2: Castelldefels Coffee. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 11 del matí. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubós mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La inflació es manté estable. Els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril, al que s'encareixen les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins al 2,8% aquest mes i, revisar la quota amb aquesta dada, l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global per majoria a la modernització. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. L'OMS denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que venceran la malaltia. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant l'estació de tren de Girona. Els treballs amb un cost d'uns 3 milions d'euros els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
5: Esports.
4: Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana en paral·lel presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off per l'ascens a la segona divisió, mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut, però també es disputaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAMP de Múrcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
4: La calor forta excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja al Pla de Lleida. Màxima té entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arriba en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic coincidir amb el període preelectoral. Fins al 31 de maig, el centre de Castelldefels es converteix en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. S'estén aquest cap de setmana una fira de Sant Ponç totalment renovada. I Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Jiménez i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, Abel García. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Parlem ara d'un dels esdeveniments potser més esperats d'aquest estiu, la lluita dels pirates amb la gent del poble, aquest desembarcament pirata, aquesta activitat inclosa dins de les festes del mar que arribaran al juliol. Però fan falta doncs, pirates, calen també persones del poble, per això s'han obert les inscripcions perquè la gent que ho desitgi pugui participar en aquest desembarcament pirata. Per això és amb nosaltres la Lorena Romero, tècnica de cultura. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Què tal?
0: Ja han començat les inscripcions?
1: Sí, just aquesta setmana han començat les inscripcions, estaran obertes fins al 12 de juny i poden participar tothom que vulgui. I bueno, nosaltres, des de Cultura, els animem a tothom a participar. De fet, ara t'estava comentant que ja tenim 145 persones inscrites.
0: És una bona xifra, eh?
1: Sí, sí, esperem arribar a més de 200.
0: Hi ha alguns requisits determinats que hagin de complir les persones que es vulguin inscriure's?
1: No, de fet, per poder participar, tothom que vulgui pot fer-ho. Es poden inscriure com a pirates majors de 18 anys, poble d'adult o infantil o adolescent, i després, sota la direcció de la Sammy Taylor. Després ella serà l'encarregada de distribuir una miqueta el paper que ha de representar cada persona.
0: Clar, recordem que any rere any el desembarcament pirata doncs, presenta un guió i novetats en el format que du a terme per formar si la Sammy Taylor, que és la seva directora.
1: Sí, correcte. Recordem que bueno, és l'acte central de les festes del mar, que es representa la sorra al voltant del carrer 11 a la platja de Castelldefels i recrea els atacs pirates que patia la costa catalana al segle XVI, combinant història i fantasia. Però per això el més important i bonic d'aquest espectacle és que hi participa tota la gent de Castelldefels, clar.
0: A més, no s'han de preocupar de la vestimenta perquè vosaltres ja oferiu els vestits que potser aquí hi ha hagut una documentació darrere. Portava la gent del poble en aquell segle XVI i també els pirates.
1: Correcte. Nosaltres els hi donem tota la vestimenta. L'única cosa o requisit indispensable és estar disponible en els assaigs obligatoris que es fan des del 29 de juny fins al 10 de juliol. I han d'estar lliures o disponibles totes les tardes per poder anar a ensenyar a l'Escola Margalló.
0: Que és on fan els assajos perquè després surti aquest espectacle tan bonic i on participa, a més, el Garigot, el nostre dret.
1: Correcte, no? Correcte, també participa el Garigot. Ens ho portem una miqueta al nostre poble i és això, no? Que portem també una mica de fantasia i el nostre Garigot és clar que és un dels protagonistes de la història.
0: Molt bé. Per últim, Lorena, què han de fer les persones que es vulguin inscriure?
1: Aquest any han d'entrar a fer el tràmit a la web de l'Ajuntament. Allà hi trobarem un formulari que han d'omplir i posteriorment veuran dos documents que han d'omplir també i entrar per registre. Això és important i nou aquest any. Han de fer un registre o bé adreçar-se a la web que li faran amb dos documents, un d'autorització d'imatges i l'altre d'exempció de responsabilitats. En el cas dels menors, són els seus pares o tutors legals qui ho han d'omplir i en el cas dels adults doncs seran els adults els que ho facin.
0: Molt bé, recordem la data límit per fer aquesta inscripció.
1: Les inscripcions estaran obertes fins al 12 de juny.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions. Inscripcions obertes ja per participar en el desembarcament pirata, activitat inclosa la més destacada de les festes de mar enguany. Moltíssimes gràcies a Lorena Romero, tècnica de cultura, per explicar-nos els detalls.
1: Moltes gràcies i us animo a participar.
0: Gràcies, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: A Així Som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: aquest cap de setmana hi ha una cita important amb l'esport i també amb el pàdel adaptat, perquè se celebra el 5è torneig internacional de pàdel adaptat a càrrec de l'Associació d'Esports Pàdel Adaptat EPA. Nosaltres, el director tècnic d'aquesta entitat, Nil Martínez. Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem una mica els objectius de la vostra entitat. Quan es va crear i per a què?
1: Els objectius de la nostra entitat es van... Bueno, ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents. I bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: Els alumnes es venen de Castelldefels, però també d'altres poblacions que coneixen doncs, a la vostra raó social, no?
1: Exacte. Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants.
0: Actualment, amb quants alumnes compteu?
1: Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els hi fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: I va arribar un moment en què vau decidir fer aquests tornejos, no? En aquest cas, allà la 5a edició.
1: Exacte, la 5a edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé.
0: El torneig s'ha dividit en dos dies, el divendres al Carita Marina i el dissabte a les instal·lacions del Club de Tenis Sant Andrés Gimeno.
1: Sí, així és. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Gimeno.
0: O sigui que una mica barregeu la pràctica de l'esport amb també activitats lúdiques, que és el que fareu el divendres a la platja.
1: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que és l'esport, o sigui, el que és el pàdel com a tal, és el que menys importància li donem, perquè tenim molts nanos que no es dediquen a la competició ni es dedicaran, i el que volem és passar-ho bé. Llavors pues, juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que hi ha una competició al final del nostre torneig.
0: Després del torneig feu la cloenda dels diferents equips que teniu a l'entitat, no? Deies.
1: Sí, exacte. Aquest any, de fet, ho volíem fer més petitet, perquè l'any que ve ja muntarem una bona festa, que serà el 10è aniversari, i aquest any havíem pensat de fer-ho més petitet, més entre nosaltres, i no fer tant liu, però al final, com sempre, hem acabat igual, i venen tots els de fora. D'aquí també se'ns ha apuntat tothom, se'ns han apuntat altres associacions o altres clubs aquí a Catalunya, i acabem... Ho fem el sopar de cloenda, el fem al Gimeno, i no sabem ni on ficar les taules perquè no tenim espai. Som també... Som 200... Estem a 200, més o menys, 200 persones que venen a sopar.
0: Mare meva. Importants xifres, la qual cosa vol dir que els objectius amb els que es va crear la vostra entitat s'han assolit, no?
1: Sí, s'han assolit i s'han superat les expectatives que teníem, perquè en teníem poques. I bueno, ara sí que les tenim, això, de seguir mantenint aquest volum sempre i quan podem donar un molt bon servei a cada persona que ve amb nosaltres i treure el millor de cadascú.
0: També m'explicaves, Nil, que organitzeu un casal d'estiu pel mes de juliol.
1: Sí, exacte. Ara fem el torneig, acabem, després fem les dues setmanetes que quedaran fins que s'acabin els col·les i acabem la temporada. I durant tot el mes de juliol fem allà el casal d'estiu a les instal·lacions del club, que al final doncs, són unes instal·lacions molt bones, amb la piscina, la platja al costat, i fem el casal durant tot el dia. Tenim un horari, uns que venen pel matí, uns que venen tot el dia, uns que venen per la tarda. Vull dir, estem tot el mes de juliol sense parar.
0: Com és d'important la participació de les famílies en aquestes activitats?
1: La participació de les famílies, nosaltres li donem molta importància, perquè al final, si no, no deixa de ser una activitat més que ells no veuen el que treballem. Sí que poden veure resultats a casa o poden veure una miqueta el que els hi expliqui el nano, però al final, quan ho veuen i es donen compte de pues això, no que vinguin a veure cada entreno, però quan fem l'esdeveniment aquest, pues veuen el grup d'amics que té, veuen com es relaciona amb els nens, com es relaciona amb els entrenadors, com lo feliços que són quan fan aquesta activitat, i aquí és quan li donen importància i quan també una miqueta els pares o mares s'enganxen al projecte i ja passa a ser més un projecte que no una activitat extraescolar com a qualsevol altra.
0: Que a més beneficien en l'aspecte físic als alumnes, no?
1: Exacte, o sigui, tant físic com de psicomotricitat, com és que és una millora, o sigui, qualsevol esport serà millores físiques, però és que més que físiques són millores de tot el que parlem sempre, pues això, de l'empatia, de la superació, de l'autonomia, de mil coses que podríem estar parlant que és que no acabaríem de treure tots els beneficis que tenen.
0: Si alguna persona està interessada en participar doncs, al llarg de l'any amb vosaltres, què és el que ha de fer, Nil?
1: Sí, ha de contactar amb nosaltres. Tenim les xarxes socials Padel Esports Adaptat o el telèfon del club de tenis Andrés Gimeno i ens posen en contacte i nosaltres tenim les portes obertes per tothom i encara que no capiguem, qualsevol persona que vulgui no la deixarem fora i li farem un foradet quan es pugui i sempre això donant el millor de nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nil Martínez, director tècnic de l'Associació Esports per a l'Adaptat EPA, per acostar-nos a aquestes notícies al voltant del torneig que fareu internacional ja de pàdel adaptat. Sí. Que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, tant en l'aspecte lúdic com el purament esportiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres i qualsevol persona està invitada, a vosaltres o qualsevol persona que us senti, esteu tots invitats a passar-vos el divendres 29 per la platja, enfront del xiringuito del Carita Morena, o el dissabte per les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno, que estarem allà donant-ho tot.
0: Moltíssimes gràcies, Nil. Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.
3: Pues ens n'anem amb la nostra mòbil, l'Avinguda de la Pineda número 12, la Vermut, espai gastronòmic. Ens atén Xavier Galiot. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
4: Hola, bones, què tal? Com estem?
3: Molt bé, i tu?
4: Molt bé.
3: Explica'm quan fa que vas obrir la Vermut, espai gastronòmic, aquest establiment.
4: Doncs mira, ara mateix fa 4 anys. El mes passat anem a fer 4 anys que anem a obrir.
3: Tu procedies del món de l'hostaleria, de la restauració també?
4: Jo ja havia estat molt de temps treballant d'ajudant de cuina, de cuiner i després ja de xef. I vaig fer una pauseta fent també coses artesanes de mobles i així, però ho trobava a faltar. Llavors vaig voler tornar a aquesta passió que és la gastronomia i vaig muntar la Vermut.
3: I explica'ns quins plats presentes, com és la carta de la Vermut.
4: Doncs nosaltres tenim una proposta que és de producte de proximitat, i receptes del receptari català i mediterrani, però amb una volteta una mica de tècniques internacionals i també d'ingredients que potencien una mica aquests plats que nosaltres, que tothom coneixem, no? Bueno, que ara mateix no tothom coneix, perquè gairebé s'ha fet més famós i més conegut la cuina internacional, però en canvi la catalana i la mediterrània, doncs per mi mancava una mica. Llavors és... La idea és recuperar una mica aquests plats tradicionals que ens han juntat a les famílies, a sobretaules i rituals de cuina, i crear com un ambient que sigui tradicional i que a la vegada també és com local, el que es diu local per la gent de fora, no? Perquè conegui coses d'aquí.
3: Clar. I com són els plats que podem tastar a la Vermut? Quins són?
4: Doncs, per exemple, una de les coses que li agrada molt a la gent són els arrosos que fem, que són un estil una mica mediterrani alicantí, així finets, amb molta potència de producte, però sense massa, com diguem, tropezón, no?
3: Sí.
4: O sea, més l'arròs en si, el punt de l'arròs, el sabor de l'arròs, i és una cosa que sempre ens ha agradat moltíssim, tradició familiar també, i doncs fa molt de temps que intento aprendre a donar-li aquest punt una mica més gourmet i... Bueno, i una cosa molt pròpia, i la gent doncs té una resposta molt bona, li agraden molt els arrossos.
3: Molt bé, però també, com indica l'espai de l'establiment, es pot fer anar a fer el vermut, no?
4: Sí, al principi va començar com una vermuteria, però sense voler es va fer més neotaverna tasca i a les nits més restaurant. És com, per això li diem espai gastronòmic, perquè és com una mica canviant. Depèn del dia que vens o la franja horària que vens, és diferent, no? Diguem que els caps de setmana al migdia, de 12 a 2, és com més vermut i per fer alguna tapeta o així, i després a partir de les 2 pots fer arrossos i plats més elaborats que són més d'un restaurant, no?
3: Doncs molt bé, Xavi, doncs digue'm quin és el vostre horari.
4: Doncs mira, nosaltres ara mateix dic l'horari d'estiu, perquè així la gent ja, doncs si vol vindre, ja s'ubica. Nosaltres farem ara de dimarts a dijous al vespre, que és de 8:15 to 11, i després divendres i dissabte fem tot el dia de 12 a 12.
3: Cal reservar?
4: La veritat que, per sort, anem bastant bé i millor cal reservar, sobretot el cap de setmana.
3: Molt bé, doncs me n'alegro molt que s'hagi de reservar, com deies, perquè això vol dir que ha funcionat aquesta proposta, 4 anys obert ja a l'Avinguda de la Pineda número 12, i que us heu anant doncs, també actualitzant, podem dir, no, Xavier?
4: Sí, és com vas calibrant una mica la resposta del públic i també el que tu vas evolucionant com persona i el que et va agradant també. I estem en un punt molt xulo ara, o sigui que us convido a tots a que vingueu.
3: Moltíssimes gràcies, Xavier. Temporada d'estiu també per a tots els restaurants. Una bona temporada alta. Moltes gràcies i que continuï anant així de bé la Vermut Espai Gastronòmic a l'Avinguda de la Pineda número 12.
4: Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.

0: Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euríbor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca a Barcelona molt llibres al Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports.
2: El Barça ha anunciat aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre el camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UQAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus. Al Pirineu hi haurà alguna tempesta aïllada.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. Obertes les inscripcions per participar al Desembarcament Pirata 2025. Castelldefels obre la seva participació ciutadana per al Desembarcament Pirata d'enguany, un dels espectacles més emblemàtics de les festes del mar. La ciutadania es pot preparar per formar part d'un dels espectacles més esperats de l'estiu. Ja estan obertes les inscripcions per participar, com dèiem, en el Desembarcament Pirata 2026, que es podrà formalitzar fins al 12 de juny. El Desembarcament Pirata és un dels actes centrals de les festes del mar i té com a element clau la participació popular. Qualsevol persona empadronada a Castelldefels pot inscriure's per formar part de l'espectacle com a integrant de l'elenc. La dotzena caminada contra el càncer a Castelldefels aquest diumenge, l'activitat organitzada per la secció local de l'Agrupació Espanyola contra el Càncer forma part de la setmana sense fum de Castelldefels. A partir de 11:15, amb sortida des del passeig marítim amb l'Avinguda República Argentina, el Baixador i arribada a la plaça de les Palmeres. L'activitat comptarà també amb actes complementaris un cop acabada la caminada. I el millor futbol internacional sub-8 es reuneix a Castelldefels. Del 29 al 31 de maig, jugadors de 7 i 8 anys d'edat de 30 equips europeus disputen el primer torneig C-Cup. Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain o Sporting de Braga competiran en clubs locals i del nostre entorn, com la Unió Esportiva Castelldefels, l'Sporting de Gavà o l'AE Prat, entre d'altres. És tot de moment. Aquestes i altres notícies seran ampliades ja en el decurs de l'informatiu. Fins després.
3: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
7: Càpsules de salut.
8: I tal com vam avançar fa uns dies, aquesta setmana s'està desenvolupant a Castelldefels la setmana sense fum amb diverses activitats, entre elles doncs, una de les més destacades d'aquesta caminada popular que tindrà lloc al cap de setmana. Per parlar del tema, Nagel, tècnica de salut. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Gràcies.
8: La Pepa del Cacho, que és la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Castelldefels.
9: Bon dia.
8: Bon dia, Pepa. I la Meritxell Areny, que és infermera del CAP al Castell. Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Doncs, Anna, quines accions queden per fer per part de l'Ajuntament? Quines habilitats?
9: Doncs, tal com hem explicat la setmana passada, una mica el programa complet, el dimarts vam fer una acció a la plaça de l'Església, hi ha unes xerrades i això, que van anar molt bé, que la gent va rebre de manera molt positiva. I aquest dissabte tenim la gran acció de promoció entorn a aquesta setmana sense fum, que serà dissabte 30 a les 10:30, a dos quarts d'11. Una caminada solidària i saludable que s'inicia a l'estàtua de Dari Tomar a la zona del Baixador i que amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer. És una proposta que portem fent molts anys i que aquest any li hem volgut donar una miqueta més d'intensitat com a acció comunicativa i com a promoció. I per nosaltres té molt de sentit aquestes accions de promoció de salut en què intervenim doncs, els serveis de salut, en aquest cas els centres d'atenció primària, les entitats locals de promoció, no? Que hi ha coordinació amb l'Ajuntament. No sé si la Pepa vol explicar-nos una mica.
8: Pepa explicarà també sí. En què consistirà aquesta caminada, que, com diem, serà demà a dos quarts d'11 des de la platja del Baixador, des de l'escultura d'Areta Mar.
10: Exacte, sortirem d'allò de l'escultura de Lorenzo Quinn a les 10:30. Llavors, els que tingueu que venir a la caminada, vingueu una miqueta abans, perquè l'Ajuntament us ha preparat una gincana i aleshores us donarà una bossa amb uns productes per poder fer proves respiratòries, no?
11: Mm-hmm. Vale. Exacte.
10: Llavors, si podeu estar una miqueta abans, doncs millor, que perquè a les 10:30 la intenció és sortir ja i començar a anar cap a passar les Palmeres. Bueno, llavors, per aquesta caminada, com cada any, no cal fer cap inscripció. Nosaltres no fem samarretes ni res d'inscripció. Sempre tenim algun tipus d'acció, de producte o alguna cosa perquè la gent col·labori, no?, amb el donatiu. Aquest any el que hem fet és una rifa solidària. Llavors, a la sortida vendrem uns tíquets, que tothom que vulgui comprar, el tíquet val 2 euros, i amb això entrarà a la rifa que farem quan arribem a la plaça de les Palmeres. Bueno, a la plaça de les Palmeres el que farem serà una ballada de sardanes, però sense copla. O sigui, no tenim diners per fer llogar una copla. Llavors ho farem amb música, que el nostre amic, el Josep Dias, del grup Divertiment, ens posarà a l'equip de so per poder posar les sardanes, i seran sardanes curtetes i divertides que estan enllaunades, que se'n diu, no?
8: Molt bé.
10: Va, llavors, quan la ballada, en teoria, considerem que en una hora arribarem aproximadament de baixar les Palmeres. Llavors, començarà la ballada cap a 11:45 i la rifa, doncs, jo entenc que mentre que venem els tiques a tothom que hi hagi per allà, cap a 12:00 o així la farem, perquè no es faci gaire tard, perquè tothom té ganes ja de marxar, perquè si fa molta calor i anar a dinar, d'acord? Llavors, només voldria donar les gràcies a tots els establiments que han col·laborat per fer aquesta rifa. Us els diré a tots. Tots han donat vals, doncs, per esmorzars, berenars, menús. O sigui que la gent que vingui s'endurà coses bones, eh?
8: Molt bé.
10: Bueno, mira, els establiments són el restaurant Can Jové de Gavà, el Bocados, la Gijonenca, les carnisseries Soler, que ha portat un pernil, que és el que també referent, que això fa molta gràcia, el restaurant Andalucía, el Taulei, l'Artesana, Bebe Burger, Can Pérez, Nati Rollo, que ha donat un rellotge, molt xulo, Rat de Siam, que són productes naturals, El Empedrado, La Paca i dos que són d'estètiques, que són uns vals de tractament. Vull dir que això, els donem les gràcies des d'aquí a tots ells per tota la seva aportació. Després, recordem que tots porteu mesures de protecció solar, que porteu aigua, d'acord? Un barret, si no, nosaltres tenim unes gorres que ens han portat aquest any noves, que són molt xules, vull dir que també la podeu agafar. I crec que no em deixo res. Volem donar les gràcies també a tots els que sempre col·laboren amb nosaltres en la caminada, que puguem fer, que com ha dit l'Anna fa molts anys, fa 12 que la fem, o sigui que ja són molts.
8: La dotzena, eh?
10: 12 anys ja. I després també recordar que, bueno, que tots els serveis que ofereix la nostra associació són totalment gratuïts i que només que algú que necessiti pot trucar al 900 100 036. Torno a repetir, 900 100 036, i us atendran les 24 hores, els 365 dies l'any. O sigui que fins demà, a baixador. Vinga,
8: a caminar, a caminar, eh? Es tracta de caminar, no és cap curs en aquest cas.
10: No.
8: Anna, hi haurà activitats també, doncs,
11: sí.
8: Paral·leles, no?
11: Com deia, hem volgut incorporar una miqueta de novetats en aquesta caminada, no?, perquè també tingui opció de que més població es pugui engrescar. Per una banda, com ha dit la Pepa, a l'inici de la caminada repartirem unes bosses amb una sèrie de materials, i durant la caminada hi haurà unes estacions on farem amb els equips d'atenció primària, doncs, una sèrie de proves o una manera de comprovar quina és la nostra capacitat respiratòria, sobretot reflexionar, no?, d'aquesta importància de viure respirant millor. I un cop arribada a la plaça de les Palmeres, doncs, trobarem les sardanes, que ha comentat la Pepa, no?, que és una proposta molt divertida per les persones que els agrada ballar aquestes sardanes, però a més hi haurà un taller de fisioteràpia respiratòria conduït per una fisioterapeuta respiratòria de l'entitat Nippon Sanso Healthcare, que és una entitat de teràpies respiratòries domiciliàries que està aquí al municipi i que moltes persones que tinguin pues, màquines domiciliàries de respiració, oxigen domiciliari, segur que coneixen aquesta empresa perquè són els que els subministra a través del sistema públic. I llavors aquesta fisioterapia farà aquest taller de fisioteràpia respiratòria obert a tothom, sense inscripció, de manera totalment gratuïta, al centre del CUP de la plaça de les Palmeres, i a l'altra banda, a la recent inaugurada pista de bàsquet, hi haurà també una dinamització de partits 3x3 de bàsquet per la gent més jove o la gent que li agradi aquest esport, doncs també poder fer aquesta proposta esportiva. A més, estarà la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, explicant sobre mètodes per deixar de fumar, fent captació de pacients que vulguin engrescar-se, agendar cita amb la seva professional per que els assessori de la millor manera. També repartirem fruita, també doncs, tenim aquesta proposta de la venda de productes solidaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer. O sigui, jo crec que és una proposta molt completa i per tothom que s'engresqui a venir, i si no, els que passin per allà, doncs segur que també s'incorporen a tot això.
8: Doncs, Meritxell Arenc, què tal?
12: Hola.
8: Com estem? Del cap al castellà és infermera. I, doncs, podem difondre que hi ha tres productes bàsics per deixar de fumar, tres fàrmacs.
12: Això mateix. No? Tenim tres fàrmacs de primera línia que tothom qui vulgui i estigui decidit a deixar-ho, que es pot adreçar al centre d'atenció primària que li correspon. Llavors, el que no està finançat però està de tota la vida i és igualment eficaç és la teràpia substitutiva de nicotina, que tenim en format pagats i en format comprimits. Sempre va bé que vagi de la mà una cosa amb l'altra, perquè el que és el pagat es va dissolent, es va absorbint de forma constant, i llavors el comprimit, el que seria un rescat quan hi ha aquell moment, aquell cigarret que no pots deixar de fumar perquè tens aquest desig incontrolable, no? Normalment hi ha cigarretes que als 5 minuts de no fer-li cas al desig marxa, però hi ha fumadors que tenen aquesta dificultat, i llavors sempre és un reforç en el procés de deixar de fumar. Aquest seria el primer i el més antic que existeix de sempre i es pot donar amb dones embarassades, que està el tractament finançat amb el projecte d'embaràs sense fum, i es pot donar també amb adolescents. ¿Vale? Després hi ha altres dues molècules que el tractament els primers dies et permet fumar. Per què? Perquè es van omplint els receptors nicotínics del cervell i abans no et dona el desig, i és la manera de que es pot tolerar una miqueta millor l'absorció. Llavors, aquesta molècula és el tractament curt, és la citiciclina o citicina, que és per 25 dies, hi ha tres laboratoris que el tenen a la venda, i després hi ha el tractament llarg, que hi ha dos laboratoris, i és la vareniclina. ¿Vale? I aquest el que permet és també, doncs, durant uns dies es pot fumar, i el tractament dura per 3 mesos. Llavors, depèn del perfil de pacient i segons les creences que nosaltres a consulta valorem, decidim quin és el tractament que li pot encaixar millor amb aquell pacient. Llavors, doncs, que sapigueu que quan decidiu deixar de fumar, el seguiment, l'abordatge per infermeria dona un millor resultat, que es fa un acompanyament durant un any, i que s'intercalen visites presencials amb visites virtuals amb La meva salut a través de la consulta o a través del telèfon.
8: Molt bé, facilitats per deixar aquest hàbit.
12: Uh-huh. I que no falteu demà, sobretot, eh?
8: A la caminada.
12: Tothom demà a les 10 allà per repartir bosses i ja començar, que és una activitat molt xula, amb Clau Ciutat, amb l'Ajuntament, amb els CAPs, amb la xarxa social contra el càncer, i que no pot faltar ningú, vamos.
8: Molt bé. Anna el Baixador, l'escultura d'Areto Martínez Queen, a 2:15, doncs, a caminada popular. L'acte que clou, i amb aquestes activitats complementàries que també ha explicat l'Anna Gil, la Setmana Sense Fum. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, gràcies. Tècnica de Salut Municipal, Meritxell Arenc, infermera del Cap al Castell, i també Pepa del Cacho, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a Castelldefels. Que vagi molt bé demà.
13: Moltes gràcies. Bon dia. No falteu.
7: Càpsules de salut. Aquest divendres, a partir de 1:00 PM, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de 1:00 PM, Ple Municipal.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
14: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: aquest divendres a partir de la 1 del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres a partir de la 1 del migdia, Ple Municipal.
1: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a divendres 29 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen avui a debat al ple. L'Ajuntament de Castelldefels celebra el ple ordinari del mes de maig aquest divendres 29 de maig a la 1 del migdia. El projecte Eslora posa el punt i final a la seva 15a edició. El programa de diversificació curricular Eslora s'ha celebrat aquest dijous 28 de maig al seu acte de cloenda a la Sala Margarida Xirgú de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Castelldefels acull aquest diumenge l'acte d'alliberament de tortugues del CRAM. La platja de la Pineda de Castelldefels acull per primer cop l'acte d'alliberament de tortugues marines a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Comencem l'informatiu.

0: L'Ajuntament de Castelldefels celebra el ple ordinari del mes de maig aquest divendres 29 a la 1. Després de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, es procedeix al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Entre els temes més destacats de debat i votació, l'aprovació de l'adhesió de Castelldefels a la ciutat de la Red de Ciudades que caminen. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre, oberta a ajuntaments i altres administracions públiques que assumeixen un compromís ferm amb la caminabilitat com a eix fonamental de la mobilitat urbana. El seu objectiu principal és situar les persones vianants com a protagonistes centrals de la mobilitat urbana i també de l'ús de l'espai públic. L'adhesió a la Red de Ciudades que caminen comporta el compromís de millorar l'espai públic com a àmbit per caminar, romandre i socialitzar mitjançant el desenvolupament de projectes i polítiques orientades a fomentar la caminabilitat. Aquest compromís s'entén també a la promoció de la mobilitat sostenible, l'accessibilitat universal, també s'entén en quant a la seguretat viària, la millora de la qualitat ambiental urbana i el foment de l'autonomia infantil, entenent tots aquests àmbits com a elements interrelacionats d'un model de ciutat més saludable, inclusiu i cohesionat. El ple municipal es retransmet íntegrament en directe per YouTube, també per Ràdio Castelldefels en la 98 de la FM, també a la portada del web del castelldefels.org, a la pantalla de la plaça de l'Església i el seguiment a través del perfil X de l'Ajuntament. Recordem que la ciutadania que així ho vulgui pot assistir a les sessions plenàries en persona fins a agotar l'aforament al Saló de Plens, avui a la 1.
1: Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, Ple Municipal.
0: La 15a edició del programa de diversificació curricular És l'Hora ha celebrat aquest dijous 28 de maig el seu acte de cloenda a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El programa s'impulsa a Castelldefels amb la coordinació de l'Ajuntament i els centres educatius de secundària de la ciutat. Enguany, És l'Hora ha comptat amb la participació de 44 alumnes de tercer i quart d'ESO procedents dels quatre instituts de Castelldefels. Parlem del Col·legi Frangual, que ha format part d'aquest projecte orientat a afavorir l'èxit educatiu i el desenvolupament personal de l'alumnat. La cap d'unitat intermitja d'educació de l'Ajuntament, la Carmen Ferrer, em va donar la benvinguda.
2: Vinga, doncs, benvingudes, benvinguts. Estem aquí per celebrar la cloenda d'un projecte que per nosaltres, per l'Ajuntament de Castelldefels, és molt important i per tota la ciutat, que es diu És l'Hora. En aquest projecte heu participat nois i noies, com veig, molt macos i maques, i de diferents instituts. En total heu estat 44 alumnes dels instituts del Mediterrani, el CERC, les Marines, Valèria i el Frangual. Sobretot també agrair a les famílies, a les entitats, les empreses i totes les persones que heu fet possible també que puguem estar aquí avui i poder celebrar aquesta cloenda. D'acord? Bueno, jo em dic Carmen Ferrer, que no m'he presentat, sóc la cap d'unitat intermitja d'educació, coordino els PFIs, així que l'any vinent espero veure's allà.
0: A l'acte també hi va estar present l'Eduard Carbonell, inspector i coordinador de l'àrea geogràfica marina del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat.
3: Benvinguts, benvingudes. Primer de tot, doncs, agrair també, com ha dit la Carme, a tots els que heu participat i donat suport a que aquest projecte es pugui tirar endavant. Jo personalment és un projecte que li tinc molta estima, perquè és donar oportunitats a joves que s'han trobat, doncs, amb una sèrie de, de dificultats en el llarg de la seva etapa acadèmica i que els dona una sortida professionalitzadora molt interessant i potser fins i tot doncs, un projecte de vida a futur. Com podeu veure, és un projecte de diversificació curricular, potser podríem dir també de més divertit, de divers, però el que fa és modificar una mica el currículum per donar cabuda, doncs, en comptes d'aprendre fent algunes de les matèries del currículum, aprenem exercint projectes en diferents empreses que heu participat. Res més, agrair a les empreses, agrair a les famílies, agrair-vos a vosaltres la feina que heu fet i la dedicació que hi heu posat, agrair a tots els professionals que han fet possible que això segueixi endavant i enhorabona. Adéu.
0: Per la seva banda, la professora d'Orientació Educativa, l'Alicia Guirau, ha destacat el projecte És l'Hora com una iniciativa de referència dins de la comunitat educativa, una iniciativa de la qual sentir-se orgullosos pel seu impacte en l'alumnat i per la implicació dels diferents agents que hi participen.
4: Primer de tot, com s'ha dit, no? gràcies a totes les persones que feu possible aquest projecte. Centres educatius, professorat, tutors, tutores, empreses, equips municipals de tots els departaments, això també per nosaltres, per l'equip de govern i per l'Ajuntament. Gràcies també a tot el consistori, al consistori.
5: Avui és un dia molt especial per tots nosaltres. Volem compartir, visibilitzar i posar en valor una iniciativa que ens fa sentir orgullosos com a comunitat educativa, el projecte És l'Hora. Aquest projecte neix amb una mirada clara, la de creure en els nostres alumnes, en les seves capacitats i en la seva diversitat. L'Eslora és molt més que un programa de diversificació curricular. És una oportunitat, una finestra oberta a l'exterior, on els nois i noies poden connectar els aprenentatges amb la vida real, posar en pràctica habilitats, descobrir vocacions i, sobretot, sentir-se útils i valorats. Dos dies a la setmana, aquests alumnes deixen les aules per endinsar-se en entitats de tota mena. Escoles, tallers mecànics, consergeries, residències i allà treballen colze a colze amb professionals que els acompanyen, que els confien tasques real i que els obren les portes al món laboral i social. Per això des d'aquí volem donar les gràcies. Gràcies a totes les entitats col·laboradores per la vostra generositat, paciència i compromís. Gràcies a l'Ajuntament per creure en aquesta proposta i fer-la possible des de la coordinació i el suport constant. I gràcies també a les famílies i als docents, que confien i acompanyen aquest camí diferent, però igualment valuós. Per acabar, voldria fer una petita reflexió. Sovint ens preguntem què vol dir educar. I potser educar és, simplement, obrir camins. Camins diversos, perquè no tots els alumnes són iguals. Camins reals, perquè el món no es construeix només entre llibres. I camins amb sentit, perquè cada jove trobi el seu lloc i sàpiga que forma part d'alguna cosa important. L'Eslora és un d'aquests camins i avui celebrem que existeix. Moltes gràcies.
0: Durant la cloenda del projecte també van prendre part els alumnes. Escoltem l'experiència de l'Aurora de l'Institut Josep Lluís Sert i el Jonathan de la Valèria Aliné.
6: Bon dia a tothom, em dic Aurora i vaig al Sert. Avui volia explicar una mica la meva experiència a l'Eslora. L'any passat vaig estar a la residència Les Gavines i aquest any he anat a l'Edumar. La veritat és que ha sigut una experiència molt bona per a mi. M'ha ajudat molt amb les notes i també a ser més responsable, però sobretot m'aporto les persones que he conegut i tots els moments que he viscut. M'he sentit molt acompanyada durant aquest temps i això m'ha ajudat a tenir més confiança de mi mateixa. Estic molt agraïda per tot el que he après i he viscut aquells anys. Gràcies.
7: Em dic Jonathan, vinc de l'Institut Valèria Aliné, estic d'auxiliar de conselleria i pues, aquest projecte de l'Eslora també és una bona experiència perquè t'ajuda amb les notes i aquestes coses, també saltes classe i pues eso, que és una bona experiència i que si teniu l'oportunitat que... com se diu? Aprofiteu-vos.
0: D'aquesta manera, l'acte ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat participant durant aquest curs i per agrair la col·laboració dels instituts, les famílies i les entitats que fan possible el desenvolupament del programa. I a l'acte també hi va tenir participació el regidor d'Educació, el Ramon Amador. Escoltem ara el seu parlament.
4: Primer de tot, com s'ha dit, no? gràcies a totes les persones que feu possible aquest projecte. Centres educatius, professorat, tutors, tutores, empreses, equips municipals de tots els departaments, això també per nosaltres, per l'equip de govern i per l'Ajuntament. Gràcies també a tot el consistori, els polítics i polítiques que estan aquí amb nosaltres, que recolzen també aquest projecte any darrere any. Doncs aquest projecte és molt transversal, són diferents àrees les que ens hem de posar i coordinar per atendre aquest jovent, i avui no només tanquem una edició més, sinó que avui celebrem, com ha comentat Alicia també, i Eduard, l'inspector, celebrem oportunitats. I m'agradaria especialment dirigir-me a vosaltres, a les persones, als joves, que heu participat en aquest projecte, perquè en algun moment, alguns de vosaltres, heu pensat que no encaixàveu, que estudiar costava, ho heu demostrat aquí, que si us salteu algunes classes, doncs millor, que el camí no era difícil o que ningú acabava de veure tot el que porteu dins. I us he de dir, i ja les persones que han estat aquí present i les persones que us han estat al costat vostre durant aquest temps, doncs ho heu valorat i veure, i és que han hagut persones que han vist el vostre potencial, que hi ha persones que han pensat en vosaltres, en cadascú, en cadascuna de vosaltres, que han vist capacitats, que han decidit dedicar temps, esforç, confiança, perquè creuen en vosaltres i en el vostre futur.
0: Escoltem per acabar la Carmen Ferrer, la cap d'unitat intermitja d'educació.
2: Bueno, i abans de finalitzar l'acte, ara sí que convidarem per fer una foto de família, i no abans doncs, donar-vos novament les gràcies, sobretot inspector, regidors, regidores, tutors, tutores, famílies, alumnat, que sou els protagonistes, empreses, entitats col·laboradores, tècnics i tècniques de l'Ajuntament, que han fet possible també que es pugui portar a terme. I sense res més, donar-vos les gràcies i l'enhorabona a tots i a totes.
0: La platja de la Pineda de Castelldefels acull per primer cop l'acte d'alliberament de tortugues marines a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Sota el nom Torna a Casa, té lloc aquest diumenge 31 de maig al matí, en una acció que tira endavant la Fundació CRAM, on s'alliberaran un total de 5 tortugues marines. La missió d'aquesta fundació és protegir la biodiversitat marina a través d'accions locals. Escoltem ara la Marta Mendoza, membre de la Fundació CRAM, que ens explica la trajectòria de l'entitat i la tasca que ha desenvolupat des de fa anys en la recuperació i conservació de la fauna marina.
8: Doncs són 30 anys ja de tasca de Fundació CRAM, vetllant, evidentment, doncs per la nostra biodiversitat marina, pels nostres mars i sobretot també per les espècies que hi habiten. 30 anys donant assistència doncs, a fauna marina protegida. Nosaltres doncs, atenem des d'aus marines, tortugues, cetacis, arasmobranquis, tot el que siguin espècies marines que estiguin en perill, nosaltres els hi donem assistència.
0: En el cas de Castelldefels, a la platja de la Pineda, se celebrarà per primera vegada l'acte d'alliberament d'aquestes tortugues. La Marta Mendoza, des de la Fundació CRAM, ens explica els punts més importants d'aquest dia.
8: El Torna a Casa és, diguéssim, l'activitat que millor doncs, resum quina és la tasca del CRAM, i és per això doncs, que sempre plantegem una jornada, en aquest cas doncs, començarà a les 10 del matí, i comencem amb una exposició doncs, sobre amenaces, una altra sobre nidificació, fem tallers, i tot són activitats relacionades amb la conservació del medi marí. Després, doncs, a 2:15, a les 11:30, doncs, fem uns simulacre de rescat d'una tortuga marina, perquè la gent sàpiga què ha de fer en cas de trobar doncs, una tortuga, un dofí barat a platja, doncs, la importància de no actuar pel nostre compte, la importància de doncs, trucar al 112 i que, en aquest cas, doncs, s'activin els protocols i ens puguin avisar nosaltres per doncs, poder anar a assistir a aquests animals. I, per últim, doncs, la cirereta del pastís, el punt culminant d'aquesta jornada, arribarà a 1:15 amb l'alliberament d'aquestes 5 tortugues marines que han estat recuperades aquí al CRAM, que són el Manolo, l'Emma, la Jenny, la Ona i l'Anna, que, doncs, com diu l'acte, tornen a casa.
0: L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida els assistents a formar part d'aquest moment simbòlic de retorn dels animals al seu hàbitat natural. L'acte s'organitza per iniciativa de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit un any més a la Setmana Sense Fum, campanya d'activitats que es fan al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, diumenge. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o deixar de fer-ho en els casos d'aquelles persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala la vida, cada respiració compta». Les activitats a Castelldefels inclouen la 12a edició de la Caminada contra el Càncer, que té lloc diumenge al matí. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
9: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Daritomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La ciutat es converteix durant aquests dies en un espai de sensibilització i participació ciutadana amb activitats adreçades a tots els públics per reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. La iniciativa busca conscienciar sobre els efectes del tabac i posar el focus en el benestar físic i emocional. La Setmana Sense Fum és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits perjudicials, recordant que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut i el benestar col·lectiu. I pel que fa a la cultura, la tècnica de Cultura i Festes, la Mireia Soler ens fa un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat.
10: Doncs aquest cap de setmana és Viudança, el Festival de Viudança pren protagonisme perquè ja la programació estable del Teatre Bacaba el que ha passat amb Lina Gena, el Talk Me aquest de Paranoia. I llavors aquest cap de setmana tenim Festival de Dans. Dissabte hi ha un taller per la gent gran al Centre Cívic Frederic Mompou a les 10:30, que és un taller de xa-xa-xa i una exhibició també. O sigui, exhibició del ball i taller, un taller participatiu. Després, a les 11, una mica més tard, hi ha una masterclass amb els Brothers Bros a l'Escola Municipal de Dansa, que ahir avui no ho mirat, però encara quedaven 4 entrades o així, o sigui, gratuït, que convidem a la gent que agafi aquestes últimes entrades. I per la tarda, a la plaça Nus Català, davant de la biblioteca, a les 6, hi ha l'OFF Biodança, que és una mostra del talent local, de les entitats de dansa del municipi, i cadascuna farà una petita mostra. Sí que convidem a tothom el dissabte a la tarda, ja si van a donar una volta per la fira a Sant Ponç, que s'apropin també a la Neus Català, que estarà a l'OFF Dansa.
0: I ara als esports. El Club Ciclista de Castelldefels presenta el seu nou maillot inspirat en la ciutat. L'edifici de la República acull aquest dissabte 30 de maig a 12:45 la presentació oficial del nou maillot del Club Ciclista de Castelldefels. Durant l'acte, obert als socis,

0: Doncs bé, aquest cap de setmana tenim poca cosa, eh? Tenim poca cosa, tenim sobretot futbol, serà l'esport protagonista aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig, on tindrem dos esdeveniments. El primer serà el de futbol de promoció d'ascens, on la Unió Deportiva Vista Alegre disputa el partit de tornada de la seva eliminatòria per la lluita per pujar a segona catalana. El Vista Alegre rebrà diumenge a les 6 de la tarda a Can Vinader al Mont-rodon, en aquest cas, en un partit on els de Marcel Armengol tenen el resultat favorable de l'anada, després de guanyar per 0-2 allà a la seva visita a Girona. I és un partit que és importantíssim perquè, en cas de superar aquesta eliminatòria, estem parlant de que el Vista Alegre estaria a dos partits de confirmar el seu retorn a segona catalana. Insisteixo, té el 0-2 a favor del partit d'anada i buscarà defensar aquesta doble avantatge a l'enfrontament de diumenge. D'altra banda, també tindrem el cap de setmana segurament una de les activitats més destacades i també més interessants del que tindrem i hem tingut al llarg de tota la temporada, i és que arriba la Key Cup, la Castelldefels International Cup, que es disputarà a Pitort entre avui divendres i diumenge, i és una competició, com hem comentat aquests últims dies, doncs, de futbol, torneig de futbol 7 de categories inferiors, on hi haurà un munt d'equips de diferents talles, d'equips de talla mundial, de talla top, com exemple el Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Betis, entre d'altres, i equips territorials també més humils, com pot ser el cas del nostre equip local, la Unió Esportiva Castelldefels, entre d'altres. És un torneig, insisteixo, interessantíssim, el que pugui apropar-se a Pitort a viure els partits, doncs crec que es veurà un molt bon futbol i segurament també coneixerem alguna de les estrelles, no?, del futur d'aquesta disciplina com és el futbol. Vam parlar amb el Carlos de Frutos, hi haurà quatre diferents categories, plata B, plata or, plata or B i or A, i bé, jo crec que serà un torneig on sobretot els jugadors més petits, doncs, intentaran passar-lo el millor possible i, sobretot, aquesta dada, no?, interessantíssima, de que veurem equips com el Castelldefels, com la Pobla de Mafumet, com el Rubí, enfrontar-se contra equips d'una altra categoria, no?, com pot ser el cas del Barça o el Madrid. Veurem com acaba. Jo crec que no hi haurà sorpreses. Segurament PSG, Barça o Madrid guanyaran a la categoria hora, però jo no descartaria que veiem també alguna sorpresa amb altres equips com Betis o València.
1: Doncs serà tot un repte aquest torneig de kick-up aquest cap de setmana aquí a la ciutat de Castelldefels. Nosaltres farem seguiment de com han estat els resultats. I amb tot això, Cristian, doncs dono les gràcies per tota aquesta informació esportiva que ens has fet arribar i molt bon cap de setmana també.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres i molt bon cap de setmana.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 29 de maig. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen avui a debat al ple ordinari del mes de maig, aquest divendres a la una del migdia. El projecte Eslora posa el punt i final a la seva 15a edició. S'ha celebrat aquest dijous el 28 de maig el seu acte de cloenda de la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. I Castelldefels acull aquest diumenge l'acte d'alliberament de tortugues del Cram. La platja de la Pineda serà

el punt on es farà aquest alliberament per primer cop. I ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon cap de setmana, a reveure.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Hola. Molt bona tarda. Si els sembla bé, començaríem el ple. El primer punt seria l'aprovació... Bueno, en primer lloc, excusem a la senyora López, que s'incorporarà al llarg del ple. El primer punt seria l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 24 d'abril. Si us sembla bé, la donaríem per aprovada per assentiment. Queda aprovada per assentiment. El punt segon seria el despatx oficial i comunicacions rebudes. Senyor secretari.
1: Hola, bona tarda. En primer lloc, donem compte de la inscripció al registre d'entitats del Club Petanca Estella de Mar amb el número 545. I després donem compte de 5 escrits pels quals es comunica en canvi de junta directiva de les corresponents associacions, que seria l'Associació de Famílies de l'Escola Can Roca, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Els Pins, l'Associació Agrupació Astronòmica de Castelldefels Astrofels, l'Associació Club de Tenis Taula els Joves de Castelldefels i, finalment, l'Associació ISTEA, Integració Social del Trastorn d'Espectre Autista. I també donem compte de l'escrit que presenta l'Associació de Llogaters de Castelldefels en nom de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i es demana que l'escrit sigui llegit per les senyores Anna Rufián, Sílvia Arnedo i Paola Changoluisa.
0: Doncs endavant, si volen llegir l'escrit.
2: Hola, buenas tardes. Comparezco hoy en este pleno como integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para recordar algo fundamental. Las decisiones políticas tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas. El rechazo al llamado decreto antidesahucio ha dejado nuevamente desprotegidas a cientos de familias vulnerables. Desde la caída de esas medidas, los juzgados han reactivado lanzamientos y muchas personas vuelven a enfrentarse al miedo de perder su hogar sin alternativa habitacional. Y queremos señalar claramente la responsabilidad política de esta situación. El voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre familias vulnerables de todo el Estado. No hablamos de debates abstractos ni de estrategias parlamentarias, hablamos de decisiones políticas que hoy están dejando a menores, personas mayores y familias trabajadoras expuestas al desahucio y a la ejecución residencial. Detrás de cada desahucio hay menores, personas mayores, trabajadores precarios y vecinos y vecinas de este municipio. Además, queremos denunciar en el juzgado de Gabá. Está operando actualmente una unidad dedicada exclusivamente a la ejecución de desahucios, cuya finalidad es agilizar y garantizar en estos lanzamientos que estos lanzamientos se lleven a cabo. Mientras familias siguen sin alternativas habitacionales reales, la maquinaria judicial se está reforzando para acelerar expulsiones de hogares vulnerables. Hoy queremos trasladar tres testimonios que reflejan la realidad que están viviendo muchas familias. El próximo 18 de junio está fijado el desahucio de un compañero y su familia. Se trata de una unidad familiar formada por 5 personas, él y su mujer, 2 menores de 8 y 5 años y una bebé nacida el pasado mes de octubre. La familia reside en esta vivienda desde diciembre del 2018. La propiedad pertenece al fondo Divarian y desde prácticamente el inicio de la situación han mantenido conversaciones constantes para intentar encontrar una solución habitacional estable. Durante estos años se les ha hablado de posibles reubicaciones, pero nunca se ha materializado ninguna alternativa real. La familia ha solicitado en numerosas ocasiones acceder a un alquiler social, incluso fuera del municipio, demostrando siempre voluntad de llegar a un acuerdo y de pagar un alquiler ajustado a sus posibilidades económicas. Actualmente, además, el padre de familia se encuentra en situación de desempleo, agravado todavía más la vulnerabilidad de esta unidad familiar. Esta familia estaba acogida a la moratoria contemplada en el decreto de medidas urgentes que impedía el desahucio de familias en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, tras el decaimiento de dicho decreto, cientos de familias como esta vuelven a quedar expuestas a quedarse en la calle junto a sus hijos. Por este no es el caso aislado.
3: Hola. Mis padres adquirieron nuestra vivienda.
0: Por favor, ruego silencio y que puedan proseguir la lectura, por favor.
4: Sí, pero por favor, póngase educación porque ha levantado el brazo y ha puesto cuernos. El de vos, que tiene ahí una carpeta que pone vos. Pronto supongo que es usted. El que ha levantado...
0: Por favor, ruego silencio y que pueda continuar la lectura del escrito, por favor. Le ruego silencio y respeto evidentemente a todo el público, por supuesto. Puede continuar con la lectura, por favor.
3: Vale. Mis padres adquirieron nuestra vivienda junto con mi hermano mayor en el año 1989 y hemos vivido en ella hasta hoy. En 2003 se realizó un cambio de titularidad, propiedad del préstamo hipotecario. Salió mi hermano y entré yo, ya que él necesitaba acceder a su vivienda con su nueva unidad familiar. Firmamos entonces un nuevo préstamo en condiciones mucho más desfavorables. Posteriormente, para afrontar cuotas atrasadas, el banco realizó una nueva operación hipotecaria, que entendemos que fue una rehipoteca, aunque nunca recibimos una explicación clara ni transparente. Durante años pagamos cuotas de entre 400 y 650 euros, pero con la crisis inmobiliaria de 2008, estas se multiplicaron por tres. No pudimos asumirla y en pocos meses acumulamos una deuda de unos 7.900 euros entre capital, intereses y gastos judiciales. La entidad financiera decidió vender la deuda al fondo Anticipa, sin ofrecernos ninguna posibilidad real de refinanciación. A partir de ese momento nos comunicaron que o pagábamos la totalidad de la deuda o perdíamos la vivienda. Finalmente, en marzo del 2018, acabamos firmando una dación en pago en unas circunstancias que consideramos muy poco claras. Bajo la presión y el miedo a quedarnos en la calle, firmamos todo lo que nos pusieron por delante. Desconocíamos entonces que la Ley 24 del 2015 obligaba a ofrecer un alquiler social tras la dación en pago. El supuesto alquiler social ascendía a 700 euros, prácticamente lo mismo que pagábamos inicialmente de hipoteca. El contrato vencía en marzo del 2021 y tras una prórroga motivada por la COVID-19, la vivienda pasó posteriormente a manos del fondo Enirod Properties. Durante todo este proceso hemos sufrido llamadas constantes, presión y situaciones de acoso. A pesar de todo, decidí no marcharme porque no teníamos ninguna alternativa habitacional que pudiéramos asumir económicamente. Lo único que pedimos es poder vivir con estabilidad y dignidad en el que siempre ha sido nuestro hogar, pagando un alquiler acorde con los ingresos de nuestra unidad familiar. No somos un caso excepcional. Hablamos de miles de familias que fuimos víctimas de la gran estafa inmobiliaria del 2008 y seguimos sin ser escuchadas. Me gustaría añadir que no hay forma de que nos faciliten el informe de vulnerabilidad. Sin él, el abogado no tiene argumentos para facilitar la suspensión del desahucio. Y ahora será mi compañera Silvia quien explique su situación.
5: Me llamo Silvia y vivo en la calle Iglesia. El piso en el que vivo ha sido mi hogar durante más de 30 años. Mi familia lo adquirió en 1976 y tras una dación en pago realizada en 2016, mi madre de ser propietaria de la vivienda. Sin embargo, este sigue siendo el hogar en el que crecimos mis hermanas y yo y donde actualmente resido junto a mi hija de 9 años. Quiero dejar claro que mi madre ya no vive en esta vivienda desde hace años y que somos mi hija y yo quienes residimos aquí de forma habitual. A pesar de mi situación económica, continúo haciéndome cargo de los pagos relacionados con la vivienda. Actualmente pago cada mes 411,20 € en concepto de alquiler mediante transferencia Anticipa y el fondo cobra esas cantidades puntualmente. Por eso, resulta todavía más injusto que, pese a estar cumpliendo económicamente, mi hija y yo sigamos viviendo bajo la amenaza constante de perder nuestro hogar. Mi hija está creciendo en esta vivienda, el único hogar que he conocido y considero profundamente injusto que quieran expulsarnos del lugar donde siempre hemos vivido y al único alquiler que puedo hacer frente. También Quiero denunciar públicamente la situación de acoso que estamos sufriendo. Hace unas semanas, varias personas vinculadas a una empresa antiocupación acudieron a mi domicilio golpeando fuertemente a la puerta mientras mi hija y yo estábamos dentro de la vivienda, generándonos una enorme situación de miedo y angustia. Además, sufrimos episodios continuados de hostigamiento, personas que tocan reiteradamente el timbre y dejan papeles y tarjetas bajo la puerta para que contactemos con ellos. Considero que estamos siendo objeto de una auténtica campaña de acoso, una situación que además es conocida por el ayuntamiento. Por eso quiero preguntar públicamente, ¿qué medidas están tomando para protegernos? ¿Cuál es el papel del ayuntamiento cuando una vecina y su hija menor sufren acoso por parte de esas empresas desocupa? ¿Quién protege a las familias vulnerables ante estas actuaciones? Solicito al ayuntamiento y al señor alcalde que actúen de manera urgente y adopten las medidas necesarias para garantizar nuestra protección y nuestro derecho a vivir con dignidad y seguridad. Desde la PA queremos dejar claro que aquí no hablamos solo de vivienda, hablamos de dignidad, de infancia y de derechos humanos básicos. No se puede normalizar que familias vulnerables sean expulsadas de sus hogares mientras las administraciones reconocen que no existen alternativas habitacionales suficientes. No se puede permitir que fondos de inversión acumulen viviendas mientras vecinos y vecinas vivan aterrorizados ante la posibilidad de quedarse en la calle. Y no se puede seguir trasladando toda la responsabilidad a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos y parque público de vivienda suficiente. Por eso, hoy preguntamos directamente a este ayuntamiento, ¿qué van a hacer para proteger a estas familias? ¿Qué medidas van a adoptar frente al acoso que están sufriendo vecinos y vecinas vulnerables? ¿Van a permanecer impasibles mientras aumenta la exclusión residencial y el sinhogarismo? Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquier familia de este municipio. Nosotros no pedimos privilegios, reclamamos algo tan básico como el derecho a vivir con dignidad y seguridad. Y queremos dejar claro que no vamos a callarnos y a resignarnos mientras la vivienda siga tratándose únicamente como un negocio a costa de destruir vidas. Defender el derecho a la vivienda no debería ser un acto de resistencia, sino una obligación democrática e institucional. Gracias por su atención.
0: Moltes gràcies. Paraules. Senyora Armengol.
6: Sí, bon dia. Gràcies, alcalde. Primer, m'agradaria felicitar i a les noves juntes que començaran, que han fet canvi. I passo directament a l'escrit que han presentat la PA, amb el cor encongit, perquè realment és molt greu. Malauradament és una realitat que massa sovint es pretén invisibilitzar, però tots i totes sabem que darrere de cada expedient judicial hi ha persones, hi ha nens, hi ha famílies treballadores, veïns i veïnes d'aquest municipi que viuen amb por i incertesa. Aquest escrit no parla únicament d'habitatge, sinó també de dignitat, de seguretat i de drets bàsics. Compartim plenament, la meva companya i jo, la preocupació expressada en aquest escrit respecte a l'augment de la vulnerabilitat residencial després de la desaparició de les mesures de protecció davant dels desnonaments. Quan desapareixen mecanismes de protecció, les conseqüències són immediates. Les famílies vulnerables tornen a quedar exposades a perdre la seva llar. També compartim l'enorme gravetat de les situacions d'assetjament que aquí es denuncien. Com cap família hauria de viure aterrida a casa seva per pressions, amenaces o actuacions vinculades a empreses de desocupació mentre les administracions miren cap a una altra banda. El que està denunciant aquí no són casos aïllats, és el reflex d'un problema estructural que fa anys que creix mentre les institucions arriben sempre tard i amb respostes insuficients. Oferir 3 dies d'allotjament temporal no és una solució habitacional real. No es pot pretendre que una família amb menors, persones vulnerables o veïns i veïnes que fa dècades que viuen a la seva llar, considerin una solució passar 3 dies en un recurs d'emergència per després tornar a la incertesa més absoluta. Les famílies no necessiten pedaços temporals ni mesures assistencials d'urgència permanents. Necessiten estabilitat, lloguers assequibles, mediació real amb els grans tenidors i alternatives habitacionals dignes i duradores. perquè ningú no pot construir un projecte de vida, mantenir l'estabilitat emocional dels seus fills o viure amb tranquil·litat sabent que la seva única expectativa institucional són 72 hores d'allotjament provisional. I aquí és on l'Ajuntament no es pot amagar darrere d'altres competències o de les competències que se li otorguen, perquè tot i que moltes eines depenguin de altres administracions, aquest govern municipal sí que té responsabilitats polítiques i socials. Té la responsabilitat de mediar, té la responsabilitat de protegir, té la responsabilitat d'acompanyar i té l'obligació d'encarar situacions d'assetjament immobiliari que afecten a veïns i veïnes vulnerables d'aquest municipi. Però clar, queda clar que la major preocupació de la ciutadania de Castelldefels no és cap prioritat per a aquest govern. I no és perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè en tot el mandat vostès no han fet res. Moltes gràcies.
7: Gràcies, senyor López.
5: Sí, bueno, jo volia dir que se'm cau la cara de vergonya. Realment no tinc massa paraules a dir. Sé, espero, confio en que l'equip de serveis socials de l'Ajuntament estigui fent tot el possible per oferir les alternatives que puguin oferir per a aquestes famílies. Però, bueno, això, jo avui aquí no vull fer cap discurs defensant el que nosaltres, les polítiques d'habitatge que nosaltres defensem. Crec que és conegut per tots i totes, estiguem on estiguem, també el govern de l'Estat. Però el que sí que m'agradaria dir és que espero que si finalment aquest govern i aquesta ciutat no té els 100 pisos de públics a Arcadi Balaguer, com estem reclamant des de fa molt de temps, espero que si això no es fa realitat tinguem tots i totes les cares d'aquestes persones i les de totes aquestes persones representen, perquè són moltes més persones les que estan en aquesta situació a la nostra ciutat. I també espero que tots i totes puguem dormir molt bé a la nit quan sapiguem què és el que estan votant els nostres representants al Congrés de l'Estat, els decrets antidesnonament i les polítiques que fan possible que aquestes persones no es trobin en aquesta situació.
7: Gràcies, senyora López.
8: Gràcies, senyor alcalde. Bueno, lamentablemente, otra vez vemos hoy como hay varias familias que han tenido que venir hoy para ser escuchadas. Estamos viviendo una realidad, no una noticia en ningún medio de comunicación. Lo que estamos escuchando y viviendo, estos momentos de desesperación, son reales. Y perdonad porque me está costando. No son casos aislados ni excepcionales. Son la consecuencia directa de años de políticas que trataron la vivienda como un negocio y no como un derecho. Porque si todo esto tiene un origen político. La crisis inmobiliaria y financiera de 2008 arrastró a miles de familias, trabajadoras y pequeños negocios a la ruina. Y mientras muchas personas perdían sus casas, hubo gobiernos que decidieron rescatar bancos antes que proteger a la ciudadanía. Las políticas liberales, impulsadas entonces por el Partido Popular, dejaron una herida social enorme que todavía hoy seguimos pagando. Han pasado casi 20 años. Imagínense el poder transformador de la política, pero cuando las personas no están en el centro, las consecuencias son devastadoras. Seguimos viendo familias endeudadas de por vida, fondos de inversión acumulado, viviendas y personas que viven con miedo constante a perder su hogar, como hoy acabamos de escuchar. Y lo más preocupante es que algunos no han aprendido absolutamente nada. Hemos seguido viendo como Partido Popular, Vox y también Junts han bloqueado o rechazado medidas de protección habitacional que podían haber evitado muchos de estos dramas humanos. Cuando se tumban derechos de protección frente a desahucios, las consecuencias no son abstractas ni ideológicas. Las consecuencias son niños y niñas que pueden quedarse sin casa, madres angustiadas y familias enteras viviendo cada día con miedo. La vivienda es un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución española, que además obliga a los poderes públicos a impedir la especulación. Durante los últimos años, el Gobierno de España, como la Generalitat de Cataluña, han impulsado muchísimas viviendas para impulsar precisamente y paliar esta emergencia habitacional. Medidas que tardan años en poder ver los frutos, pero necesita de la predisposición de los ayuntamientos. Y es aquí donde, señores del Gobierno de Castelldefels, no están haciendo nada, de nada. En este pleno, todos los grupos de la oposición hemos traído propuestas de diferentes índoles para que ustedes las tuvieran en cuenta. Y han sido imposibles, las han tumbado una a una. Desde moratorias para la construcción de edificios y apartamentos turísticos que están expulsando a nuestras familias, como que ofrecían los solares disponibles a la Generalitat para construir vivienda pública, que, por cierto, también nos gustaría saber si nos pueden explicar qué está pasando con la calle Cádiz. Y también que hagan cambios de planeamiento para dar salida a la urgencia de nuestros ciudadanos, pero nada de nada. Y es que parece que también viven de espaldas a estos problemas reales. No pueden decir que no es competencia del ayuntamiento porque los problemas de sus ciudadanos son sus problemas. Castelldefels no es de unos pocos. Castelldefels es de todo el que quiera desarrollar aquí su proyecto de vida. Y es si estamos hablando de personas que llevan muchos años viviendo en esta ciudad. El tema este ya es preocupante y debería ocuparles. Esto sí, hablan de ocupaciones, encima tienen una oficina antiocupa y según los datos que nos dieron el otro día en una comisión de seguridad, este es un problema prácticamente inexistente en nuestra ciudad. Pero su deber es atender las necesidades de la gente y no lo están haciendo y aquí está la prueba. Espero que puedan tener de verdad hoy mismo una solución por humanidad. Cualquiera de nosotros, de nuestras familias, puede encontrarse un día en una situación difícil y lo que uno necesita es la protección de sus gobernantes. Y aquí no estamos solo para inaugurar estrellas, estamos para trabajar por todos. Y que lo que me ha dejado muy preocupada es uno de los testimonios, que dicen que están sufriendo un acoso constante, parece ser por lo que dicen, por una empresa desocupa. Esto es grave, nunca lo había escuchado yo en nuestra ciudad, en Castelldefels. Y me gustaría saber si se han puesto en contacto con ustedes estos días, desde que presentaron el escrito, para darle alguna solución. Si, por favor, alguno de los componentes de la PAM me lo puede contestar. Y la verdad, señores del Partido Popular, hoy, pues esto, les pedimos humanidad, responsabilidad política y, por favor, una acción inmediata. Muchas gracias.
7: Gracias. Señora Ortega.
9: Bueno, buenas tardes. Primero, felicitar a las nuevas juntas, como no puede ser de otra manera. Y luego, en primer lugar, quiero trasladar en nombre del Ayuntamiento nuestra empatía y solidaridad con las familias que hoy han compartido esta situación. Es verdad que nadie puede escuchar testimonios como los que acabamos de oír sin sentir tristeza y sin sentir preocupación. Detrás de cada caso, como bien nos explican, hay menores, hay madres, hay padres que viven con angustia y con incertidumbre. Y eso merece nuestro respeto, nuestra humanidad y sensibilidad política. También queremos dejar constancia que no compartimos ningún tipo de acoso o intimidación hacia las familias y que ante cualquier situación de este tipo siempre debe actuarse por los cauces legales correspondientes, avisando a la policía local o a los Mossos de Escuadra, porque ninguna persona merece vivir con miedo. Y como madre puedo entender perfectamente la angustia de Silvia, que nos ha contado el caso del acoso que sufría. Está claro que los ayuntamientos debemos estar siempre al lado de las personas, somos la administración más cercana y especialmente de las más vulnerables. Y creemos que este ayuntamiento está haciendo esfuerzos dentro de las competencias y recursos que realmente tiene. No podemos trasladar toda la responsabilidad de la crisis de la vivienda a los municipios, porque los ayuntamientos tenemos una capacidad limitada, no tenemos recursos infinitos ni un parque público suficiente para responder a todas las situaciones de emergencia social que se producen. De hecho, muchos consistorios llevan años reclamando más financiación, más herramientas jurídicas y más apoyo por parte de otras administraciones. Y nosotros, obviamente, nos unimos a estas reclamaciones. También creemos que hay que ser honestos con las familias. Este problema no tiene soluciones fáciles ni inmediatas. Y los ayuntamientos acaban afrontando situaciones muy complejas sin disponer de todas las herramientas necesarias para resolverlas. Los servicios sociales municipales trabajan muchas veces al límite, intentando atender situaciones cada vez más complejas con recursos claramente insuficientes. Y eso también merece un reconocimiento a la labor que se hace, que aunque sea insuficiente para los casos, realmente están haciendo un gran trabajo. La realidad es que falta vivienda social y faltan recursos y faltan más apoyos por parte de las administraciones competentes. Y mientras esto siga así, seguiremos viendo situaciones difíciles como las que hoy se han explicado aquí. Desde el Grupo Popular defendemos una política de vivienda basada en soluciones reales proporcionadas por las administraciones competentes, más construcción de vivienda, más colaboración con el sector privado, agilización urbanística, seguridad jurídica a los propietarios y apoyo social a las familias vulnerables. Y de verdad que me gustaría que las medidas que se imponen desde otras administraciones fueran más eficaces y también me gustaría que hubiera menos confrontación ideológica, porque yo creo que la vivienda no debería utilizarse como un arma política, porque estamos hablando de personas vulnerables y precisamente por eso debemos actuar con responsabilidad, sensatez y, como he dicho desde el principio, con mucha humanidad. Gracias.
7: Gracias. Haría falta Uri un segundo. Uri un segundo para aulas. Señor Mate, ¿no es?
10: Sí, gràcies. És obvi que alguna cosa no s'ha fet bé durant molts anys amb el tema de l'habitatge. Jo no entraré ara, perquè crec que no és el lloc, a justificar o discutir les darreres actuacions que han fet amb altres institucions els partits que tenim representació en aquest consistori. Però sí que el que puc dir és que l'Ajuntament, com a tal, ha de prendre les mesures necessàries, legals o alegals, que siguin, no dic il·legals, alegals, que siguin necessàries per solucionar un tema com tenim avui i hem vist, i espero i desitjo que no hi hagi més casos dintre de la nostra població. Amb un mínim criteri d'empatia i solidaritat, situacions com aquestes no s'han de tornar a produir i per això demano, sisplau, la solidaritat i les mesures urgents per part d'aquest consistori, bàsicament de serveis socials, per donar solució a aquestes famílies.
0: Gràcies. Passaríem, doncs, al següent punt, que és... Doncs, qui deu? Pues, bueno, podran formular la resposta, però han passat dos turnos d'intervenció, per tant, hagan resposta. Sí, sí. Adelante, ¿quién contesta? Sí, sí, no, pueden contestar, pero los grupos municipales han agotado los dos turnos de palabra.
11: Nos acaba de preguntar el Grupo Socialista si porque hemos dicho que el Ayuntamiento conocía, porque para nosotros ha sido gravísimo, que una compañera sufriera el aporreo de su puerta. Para nosotros ha sido gravísimo. Es la primera vez que nos ha pasado y es como que estamos subiendo de escalada. Hemos venido a defender tres viviendas de fondos de inversión, dos de ellas con propietarios. Por lo tanto, creemos que no estamos atacando nada más que al poderoso, que es el que está haciendo daño al vulnerable. Sí que es verdad que nos contestaron inmediatamente ante esa interpelación que hice yo personalmente a la regidora. Nos contestó que el fondo había cancelado la deuda. Es verdad que nosotros hemos estado mirando en el registro de la propiedad, cancelado la deuda, pero no ha registrado ningún nuevo propietario. Es decir, Bumman sigue siendo la propiedad a día de hoy porque no ha registrado ningún nuevo propietario. Lo único que le pedimos al ayuntamiento, sabemos que los recursos que el ayuntamiento son limitados, limitadísimos, lo sabemos, no hay vivienda, lo sabemos, somos conscientes. Lo único que le pedimos al ayuntamiento, de verdad, acaba de darle a la compañera un ataque de angustia, es la intermediación política, la intermediación política. No decimos más. Si tenemos un problema de acoso y nos llama una empresa y nos acosa una empresa y además tienen la desfachatez y el atrevimiento de dejar el nombre en un cartel con su teléfono, solo os pedimos ayuda. Ayudadnos, intermediar con nosotros. Solo a vosotros os harán caso, a nosotros no nos van a hacer caso, a los ayuntamientos y a los políticos sí que os hacen caso. Usar el privilegio en nuestro nombre, que para eso os hemos votado, para que uséis ese privilegio en nuestro nombre. Por lo tanto, pedido queda, dicho queda, y lamento deciros que esto va a pasar pleno tras pleno, porque se van a empezar a caer los desahucios uno detrás de otro. No ponemos en duda el trabajo de las trabajadoras sociales, no lo hemos puesto en duda nunca. Ellas hacen lo que pueden con lo que tienen. Nada más que deciros eso. Os pedimos ayuda, venimos a pedir ayuda.
0: Muchísimas gracias. Pasaríamos al siguiente punto, que se debate conjuntamente el punto 3 y punto 4, que serían dos de una conta. Señora Corona.
12: Sí, molt bona tarda. Passarem junts al 3 i al 4 perquè al final són dos d'una comptes d'informes de control intern. Llavors, com que és una mica el mateix, val la pena explicar-los a la vegada. Un és el control financer. Això s'ha basat en la revisió de més de 2.100 expedients, amb la qual hi ha darrere un treball important, i s'han detectat, realment no s'ha detectat cap cosa greu ni que funcioni especialment malament, però sí que, bueno, al final l'informe es fa per això, per detectar les coses que es poden millorar. I entenem que de tot el que es desprèn dels informes hi ha dues coses amb les que hem de millorar. Una sembla bastant complicada perquè són les subvencions que donem a entitats. El seguiment d'aquestes subvencions. Realment moltes vegades són entitats molt petites que els costa molt tot el tema burocràtic. No és que hi hagi cap anomalia de que no es faci bé, sinó que hi ha coses que malauradament les fan fora de plaç i clar, per això tampoc no els hi podem ni retirar les subvencions ni demanar que ho tornin, però bueno, s'està treballant amb ells perquè cada vegada sigui més senzill i això s'arribi a solventar i ho podem gestionar cada any una mica millor. I un altre punt que detecta l'informe que també hauríem de millorar són les inspeccions de les tasses urbanístiques. Quan es fa alguna obra, incrementar les inspeccions que s'han de fer a les obres. La resta, l'informe diu que, bueno, que òbviament hi ha aquestes petites coses que millorar, però que està tot molt controlat i que l'administració a dia d'avui doncs funciona correctament. Gràcies.
7: Moltes gràcies. Paraules. Senyor Martín.
13: Sí, gràcies. Gràcies a la plataforma. Aprofito també per acomiadar-nos. Bé, primer de tot, gràcies per l'explicació, senyora Corona. Sí, molt ràpidament. No sé si aquestes, ja l'informe assenyalen tres objeccions suspensives, no sé si es refereixen a alguna d'aquestes que ha anomenat la senyora Corona. Voldríem saber, primer de tot, si a què corresponen aquestes objeccions que s'han resolt per d'aquesta alcaldia, exactament de què s'està parlant, per quins són aquests decrets, per revisar-los o que expliqui, donin explicacions de per què no s'han aprovat aquestes despeses. Després, per altra banda, sí que els informes detallen també que ja els contractes menors són molt recurrents. Recordo entrar quan vam entrar al govern el 2019, el 2020, un gran cronograma de la interventora de llavors que detallava clarament un procés en aquests contractes menors recurrents s'havien d'anar regulant. Era un calendari molt estricte, va arribar la pandèmia, va paralitzar i jo recordo ja molts d'aquells contractes menors, encara avui continuen com a contractes menors i voldríem saber si a data d'avui el govern té un cronograma per de manera, tal com detalla també l'informe, aquests contractes menors es vagin licitant. També molt, i també en relació a les empreses públiques municipals on assenyala els informes que hi ha contractes menors amb objectes recurrents que haurien d'estar oberts a lliure concurrència. Per tant, vull que l'equip de govern exposi si té aquest pla. Que anava dient, voldríem saber aquestes explicacions, quins són els decrets que s'han hagut d'aprovar per l'alcaldia. Volem saber el cronograma que ja ha plantejat per al tema dels contractes menors i voldríem que es comparteixi aquest cronograma amb l'oposició, també en relació amb les empreses municipals. I d'aquestes, i de per últim, sobre les prolongacions de jornada a diferents àrees, doncs voldríem saber si a comptes d'aquestes que assenyala, com per exemple les de compatibilitat, les de gestió de tributs, les de l'OAC, quines d'aquestes ja estan resoltes per les RLTs i quines estan encara pendent. I per últim, quin és el pla que s'està o que s'ha fet o que està previst per resoldre el tema de superar el límit legal d'hores extres extraordinàries per part de la plantilla de SAC.
7: Gràcies, senyor Espanyol.
14: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia, bona tarda a tothom ja, a tots i totes. Bé, aquí es tracta una miqueta, si anem per parts, intentaré estructurar molt, molt breument, molt, molt sumerament la intervenció per demanar simplement una valoració de la regidoria d'Hisenda, no? Una mica de valoració per mirada de que jo no dubto en cap moment, que estem parlant de l'any 24, de dades de l'any 24, un control intern permanent de l'any 24, de les tres de l'Ajuntament de Sac i de Garfels. Llavors, fem un resum molt ràpid, això ho lligaré després amb el punt número 7. No dubto pas en cap moment de que, evidentment, se fan totes les gestions per part dels tècnics, intervenció, tesoreria, la regidoria, etc, de que totes aquestes inquietuds o salvetats o observacions que n'hi han, evidentment, es milloren, es treballa per millorar, que no es repeteixin, etc. No? Bàsicament, hi ha tres decrets d'alcaldia contraris a les objeccions de la intervenció, hi ha dos informes sense que han fet una omissió de la intervenció, i altres informes desfavorables de la bestreta de caixa. Després, per altra banda, en matèries de seguiment d'inversions, doncs no s'ha fet la documentació oportuna. Després també hi ha justificació de subvencions, que ja ho comentava la mateixa regidora, i també els ingressos complementaris, liquidació d'ingressos complementaris d'ISTIO i licències, que no s'ha fet tota la seva comprovació. No? Però destaca, bàsicament, dos conceptes que es repeteixen una mica, són comuns tant a l'Ajuntament com a Harfels com al SAC, que són les qüestions, com ara es comentava una mica, de les hores extres i prorrogació de jornada, inclús es fa un comentari per part de la intervenció, de que n'hi ha molta hora extra i molta prolongació de jornada en algunes àrees, en alguns departaments, i això vol dir que alguna tasca, podria ser que alguna tasca o algun departament, alguna àrea, no està ben repartida estructuralment. I després, per últim, que també repeteix doncs, a les tres, bàsicament al SAC i al Harfels, i alguna cosa a l'Ajuntament, la contractació d'alguns proveïdors que es fa reiteradament al mateix proveïdor i no es fa amb licitació, ni per import ni pel temps. O sigui, es prorroga diverses vegades la contractació d'aquest proveïdor amb duració de més d'un any i amb import superior al que marca la llei en quant a que faltaria una licitació. A part del resum que he fet de qüestions diverses, aquestes dues últimes que són comuns, el tema de les hores extres i posició de jornada i el pago a proveïdors, no? Que són comuns una miqueta a Harfels i al SAC. I res més, tindrà una valoració de la regidoria i no dubto pas, evidentment, que s'es treballa de sempre doncs, perquè això doncs, es vagi mirant i arreglant. No? Gràcies.
7: Moltes gràcies, senyora Corona.
12: Sí, hola de nou. Bueno, tal com ha dit el senyor Espanyol, estem parlant, encara que sembla una mica estrany, del 2024, amb la qual realment a dia d'avui hi ha coses que han millorat moltíssim. I hi ha dues coses que han coincidit els dos, senyor Martín i senyor Espanyol, és la prolongació de jornada i les hores extres. Realment s'estan adaptant tots els departaments, ja ho saben, que cada ple aquest també, passem noves RLTs, es modifica la plantilla per anar millorant, òbviament, és això del 2024, recordin que portàvem nosaltres molt poc temps i el tema es millorant. El tema de les prolongacions de jornada, sí que és veritat que al final és impossible d'eliminar i per ser a moltes RLTs ja s'estan ficant perquè quedi una cosa com estructural d'aquell lloc de treball determinat. Una altra cosa que em deia, si li entes bé, senyor Martín, les objeccions suspensives que s'han dut a terme durant el 2024. Sí, jo no recordo malament i si li entes bé, van ser tres o quatre factures que jo a mi memòria tampoc anava molt allà, però jo no sé si va ser per algun servei que es va prestar adicional a la Festa Major o alguna cosa així, eren petits imports, però no, això sí que me'n recordo que eren poques, però exactament, ara no me'n recordo de què eren, però es va passar per ple i es van aprovar en el seu moment. Una altra cosa que ens ha dit, si no recordo malament, també vostè, senyor Martí, el tema de les subvencions, doncs sí, ja l'he dit, és complicat, no per falta de voluntat, des de llavors, ni per falta de voluntat de l'Ajuntament ni per falta de voluntat de les entitats, sinó que realment s'ha d'entendre que no són empreses i tot aquest tipus de gestió els hi costa bastant, perquè també s'ha de dir que tampoc és massa senzill, tot i que a dia d'avui s'ha millorat molt i s'ha intentat simplificar tota aquesta gestió moltíssim i crec que no em deixo res. Bueno, això és tot. Si m'he deixat alguna cosa, m'ho diuen.
7: Gràcies. Bueno, obriríem un segon torn de paraules. Paraules. Senyor Amate.
10: Sí, gràcies. Jo insistint en el tema de les subvencions i les entitats que es caracteritzen bàsicament per tenir una estructura bastant petita, no professionalitzada, òbviament, i que hi ha molta rotació. Una pregunta seria si vostès han establit algun mitjà d'acompanyament perquè sigui tot més senzill, sabent que els requeriments de l'administració són el que són. Gràcies.
7: Gràcies, senyor Martín.
13: Sí, jo no havia comentat jo res de les entitats, crec que era el senyor Mate, com ha reiterat ara, i bueno, si parlem d'això, l'oficina d'atenció a l'entitat jo crec que està, està molt centrada en això, sobretot a les petites, a les, en aquestes que encara tenen problemes en les justificacions i amb aquestes, amb tota aquesta burocràcia que els hi demanem, així que demanem que reforci aquesta oficina d'entitats i es doti dels recursos necessaris. Per altra banda, en relació als, a les explicacions dels decrets de les desconformitats, pues, sí que és veritat que recordo que hem parlat al respecte, però si ens podria fer arribar o indicar on trobar-ho exactament, perquè no he estat capaç de trobar-ho, la veritat, ho confesso. I per altra banda, el que sí que és molt important, jo crec que és més rellevant, és el tema del cronograma i les factures recurrents als proveïdors. Això, com dic, és un tema que es porta arrossegant des de fa molt de temps, que és un tema molt feixuc, molt extens, molt gran, i que crec dona la sensació que està paralitzat. Per tant, vull saber quin és el procés, quina és la voluntat d'aquest equip de govern, si hi ha un cronograma, si hi ha o no hi ha, i si hi ha el cronograma el volem que es comparteixi, que es compleixi. Hem de ser molt rigorosos amb aquestes despeses i no pot ser que estem cada any comprant el mateix proveïdor i deixant de banda la lliure concurrència.
7: Senyor Espanyol, no demana la paraula. Doncs, senyora Corona.
12: Sí, tal com deia el senyor Amate, sí, hem ficat una unitat d'acompanyament per justificar les subvencions, el que passa que, malauradament, jo crec que és un tema que no s'acabarà mai, perquè tal com vostè diu, hi ha molta rotació i quan una junta directiva encarrilem i aconsegueixen fer-ho bé, canvien, amb la qual és un tema molt feixut, però bueno, al final són entitats del municipi i s'ha de fer una mica de labor didàctica i aconseguir que tothom ho pugui justificar més. Tampoc no és algo que bueno, ens ocupa, però tampoc no seria una cosa que ens preocupés excessivament perquè, insisteixo, són entitats del municipi. I el que ens diu, senyor Martín, vostè ja ens ha dit que del 2021 ja van intentar arreglar una mica, perquè això no és d'ara, els contractes menors, això ve de l'any, bueno, no sé, com molt històric. El que s'està fent, sí, a cada àrea, mirar el que són serveis recurrents, que per molt que surtin de forma inesperada, al final a l'històric ja t'indica una mica les coses que has de fer servir de forma habitual i amb això s'està intentant fer licitacions per tot allò que sigui que sospitem, que l'experiència ens demostra, millor dit, que ho farem servir al llarg de l'any. No és senzill perquè vostè sap que hi ha moltes àrees i molts serveis, però mica en mica s'està fent el cronograma, doncs, el més aviat possible, però tampoc no és un tema que es pugui solucionar, és que vostè mateix ja ho ha dit, no es pot solucionar ràpid, però hi ha molts serveis que quan passem, això és del 2024, quan passem al 2026, ja veurem que molts han millorat. Gràcies.
7: Gràcies. Passaríem, doncs, al següent punt, que seria el punt número 5. Sí. Si el trobo. Que és el debat conjunt, també, del punt número 5 i el punt 6. I 7, senyora Corona.
12: Aquests són tres punts que es passen junts perquè, bueno, perquè ens entenguem, són coses de diners. El 5 és el període mig de pagament, que ja sabem que això ho passem cada 3 mesos. La llei obliga a pagar dins dels 30 dies següents que es registra la factura. Aquest ajuntament històricament complim. Hi ha hagut algun trimestre que ens hem pogut anar un dia o dos, però sempre complim, amb la qual amb això estem tranquils. Es presenta també el pla de tresoreria d'aquest trimestre, que si ho han descarregat i ho han vist, bueno, el resultat és magnífic. I també es passa, el punt 7 és un pla de riscos per la resta de l'any, més que res, per cada trimestre es fa un informe per controlar que si la cosa se va de madre ens doni temps de reaccionar, però en principi tot funciona correctament i el trimestre que ve es tornarà a passar a l'informe i esperem que tot funcioni com ara. Gràcies.
7: Gràcies. Paraules. Senyor Martín.
13: Un comentari petit sobre el punt anterior. Per tant, he entès que no hi ha cronograma. Llavors, literalment, he entès que no hi ha cronograma perquè no es pot resoldre ja. Per tant, no estem entrant en el que és un cronograma. L'informe diu que requereix un cronograma ja. Això diu l'informe. Vale? Llavors, no tenim cronograma, estem resolent com anem podem, ja veureu com ha anat millorant una mica, però no tenim cronograma perquè no podem resoldre ja. Per tant, un cronograma és per anar a resoldre el tema, en el temps que faci falta, i és el que demana l'informe. Per tant, de la seva resposta es dedueix perfectament que ni hi ha cronograma, ni hi ha molta pressa de tenir-lo, i que ja anem resolent i pagant els proveïdors que ens doni la gana i resolent el tema com ens doni la gana i ens vingui bé. Ha quedat clar i meridiano. Vale. Gràcies. Per altra banda, el tema del període mig de pagament i la morositat. Sí, anem bé, estem per sort dels 30 dies, però des dels darrers anys cap aquí, en especial en aquest mandat, hem anat pujant progressivament i estem ja apropant-nos als 30 dies. Ja anem pels 24, si no retornarem la dada, busco per aquí, 24.02, i per tant, voldríem saber a què es deu aquest, perquè en aquest mandat s'està retrasant els pagaments, perquè hem passat d'estar a prop dels 15 apropant-nos als 30. Hem vist aquí factures, com de petites factures, de 160 dies 430 euros, 174 euros que van trigar 137 dies, a una altra factura petita també de 130 dies, i les que ja vam comentar extensament d'Aigües de Barcelona de 122 dies. I voldríem saber a què detecten aquest retras i si no ja detecten cert perill que justament per aquesta possiblement una burocràcia, una falta de planificació de les despeses, dels actes, de les activitats, d'anar muntant tant pan i circo a tort i dret, al final se'ns escapen factures, triguem a pagar, triguem a fer les coses, llavors qui acaba pagant són els petits proveïdors que venen aquí a fer la festeta de l'alcalde, els que estan pagant, i estan, diguem, 130 dies, 140 dies a pagar. La seva política de pa i circo està repercutint en el pagament de les factures, en el retras del pagament a proveïdors?
7: Gràcies, senyor Espanyol.
14: Con la venia, gràcies. Bé, bon dia de nou. Pues bueno, anem a fer un anàlisi, una valoració dels punts aquests junts, d'acord? Jo sempre que faig una valoració, senyora Corona, sempre és perquè intenti servir d'algú, sigui objectiva, tingui utilitat i es pugui millorar coses. Tema PMP, o sigui, el període mig de pagament, etc. Sí, correcte, estem en 24 dies la mitja de les tres empreses, o sigui, l'Ajuntament, Harfels i SAC. Però això la ciutadania té que saber, i es té que saber, un matís important. Estem en 24 dies de mig de pago per sota de 30 d'allò que es paga, evidentment. Però hi ha 770 factures fora de 30 dies, que són més de 3 milions d'euros, i 40 factures més de 90 dies. O sigui que del que realment no es paga, el 30% del total de factures es paga fora de 30 dies. Sí, el que es paga està a 24 dies, però el que no es paga no. O sigui, la gent ho té que saber, és un matís. Molt bé, després volia fer un plantejament en quant a tesoreria i futur una miqueta de les finances, de l'equilibri pressupostari i l'estabilitat financera de l'Ajuntament. Aviam, tenim el pressupost de l'any 26, on els ingressos ordinaris sense l'aportació dels estats i altres entitats, altres administracions, hi ha uns 64,5 milions planificats. I de despeses ordinàries uns 84,5, perdem 20 milions. Però tenim, estic dient, sense l'aportació de les entitats, transferències corrents, transferències de capital, etc. Però tenim, evidentment sempre ho he dit, el fons de maniobra aquest negatiu ordinari està cobert mentre tinguem tesoreria, que la tenim, amb 24 milions d'euros, doncs estem coberts, perfecte. Això sempre ho ha dit vostè, que anem molt bé, està molt bé gestionat. Ara no entrarem a veure per què estem en aquesta situació de 24 milions que cobreix el fons de maniobra ordinari negatiu, que si augment d'impostos, augment de tasses, que si reducció d'algunes polítiques, algunes inversions, que si calcular la disposició total dels préstecs perquè sugui el remanent. En fi, no entrarem en això, però sí que hem de saber que, vull cridar l'atenció una miqueta pública i que invitem a la reflexió que valori el següent. L'any 25, A partir d'això que acabo de dir, d'aquesta diferència entre ingressos i gastos, l'any 25, l'any passat, es van pagar de préstecs, es van amortitzar aproximadament 3.700.000 euros. Molt bé. I vam acabar amb 18 milions d'euros aproximadament d'endeutament. 31 de desembre del 25. Bé, a l'any 26 el que estem i a l'any 27, espero, no sé si es faran més préstecs o no a l'any 27, però bueno, amb el que tenim, a el que està aprovat de préstecs, que són necessaris per fer les inversions, ens anirem a 31 de desembre del 26 amb 47 milions d'euros aproximadament de deute. Això significa passar de pagar 3 milions a l'any a 6 milions a l'any. D'acord? Per tant, aquest coixí i aquest marge que estem parant, i ja he tingut en compte que hi ha préstecs que vencen d'aquí 2 o 3 anys. La mitjana de préstecs són 10 anys, però jo he tingut en compte que d'aquí 3 o 4 anys hi ha alguns que van vencent. Per tant, això es compensa una mica l'augment d'endeutament amb els altres que vencen. Ja ho he tingut en compte, això també, ho he calculat.

0: Sí. Hola, Dano. Això és un informe que s'ha de fer, també és un donar compte respecte de les mesures antifrau i les coses que es detecten que no es fan del tot bé o que es podrien millorar de cara a futur. Si heu mirat l'expedient, hi ha un informe molt detallat que s'ha fet de les àrees més importants i dels riscos que podrien arribar a tindre. No hi ha cap cosa greu i tot una mica va relacionat amb els punts que ja hem parlat anteriorment i que al final aquí hi ha dos o tres punts una mica més febles i que al final és el que hem d'assolir. Però, per exemple, en l'àrea de... Bueno, les subvencions que ja hem parlat, si mirem en el tema del control financer, ja veiem que no detecta cap cosa greu, amb la qual entenem que l'informe és molt positiu, no posa de manifest cap mancança important i estem satisfets del resultat, la veritat. Gràcies.
1: Gràcies, paraules. És una dació en compte, per tant, no seria necessari la votació. Passem, doncs, al següent punt, que és el punt 9è. El punt 9è tracta de la modificació parcial de la relació de lloc de treball i de la taula salarial de l'Ajuntament de Castelldefels. Senyora Corona.
0: Aquest va junt... Ah, no, perdó. Aquest va separat. Són una altra vegada... les RLTs que tornem a modificar, això ja ho vam parlar a la comissió i una cosa que em deien que hi havia en una columna que se suprimia un lloc, no és que es suprimeixi, és que si mirem a la fulla següent es trasllada d'un lloc a l'altre, és un tècnic en l'àrea de transformació digital, el GIS, que entenem que és important, que ja està fent les funcions i l'únic que es fa és endreçar-lo i posar-lo allà on li toca. I la resta són, ja ho vam comentar també, adequacions de les RLTs pel tema del 7% de la policia local. I una cosa que teníem especialment a tècnics d'urbanisme, antanyo, a més hem preguntat i no sabem tampoc realment des de quan ve la cosa, persones de la mateixa categoria, hi havia com dos subcategories. Bueno, ara el que es fa és unificar perquè és un problema que arrossegàvem des de fa molt de temps i en algun moment s'havia de solventar i el que té la mateixa categoria ha d'estar la mateixa categoria i punt. Gràcies.
1: Bueno, li donem la benvinguda a la senyora López, que s'incorpora, i la felicitem pel seu aniversari. Doncs, paraules. Senyor Planell.
2: Sí, hola, bona tarda. Estem parlant d'una actualització tècnica legal de llocs i salaris, reorganització per àrees, urbanisme, via pública, verds, etc., amb acord sindical i sense ampliar plantilla de forma general, sobretot reclassificacions, nous llocs puntuals, supressions per provisió i unificació i ajust salarial post-acord mix. La pregunta que tindríem des del grup municipal del Partit Socialista és... quin és el cost de la taula salarial actualitzada? És a dir, en quant s'incrementa el capítol 1 i si sap en quin import exacte s'incrementa?
1: Gràcies, senyora Corona.
0: Perdó, senyor Planell, ha dit il·legal? Ah, vale, no, és que no l'he entès bé. Quan ha arrencat la intervenció jo he entès que es feia un punt il·legal. No pot ser que hagi dit això. Ah, vale. Disculpa. Sí. A l'import del total de la... No ho tinc aquí perquè era a punt de ple, però no hi ha cap problema. Ho podem passar i ja està. No, amb això no varia, però el total sí que li podem passar.
1: Feia falta un segon torn, sí. Senyora López, primer.
3: Hola, bon dia. Gràcies, senyora alcalde. A veure, en relació a aquest punt, jo crec que en realitat des del nostre grup ja hem vingut manifestant tots els posicionaments en relació a la gestió del personal d'aquest Ajuntament, no? I en realitat aquesta proposta el que ve a aterrar, no? Són els acords que s'ha arribat en relació al conveni, no? I als compromisos d'aquí assolits i s'estan aterrant en aquests punts. Clar, per nosaltres, no, com bé saben, que he manifestat, doncs, no ens agrada la gestió que s'està fent en quant al personal. Estem veient doncs, que hi ha molt poques persones per dalt que s'estan carregant amb moltes responsabilitats, carregant-se els càrrecs intermitjos, i això també es posa de manifest amb aquesta proposta. I, per tant, com en realitat això és la nostra visió, però també és el que ens traslladen no? alguns companys i companyes de l'Ajuntament, volíem saber si l'Ajuntament es planteja, en aquest cas, doncs, fer alguna avaluació de com estan funcionant aquests mecanismes impulsats per aquest equip de govern de nova gestió, perquè no quedi en l'opinió d'uns i altres, més enllà dels principis que puguem tenir uns o altres, o com, no? com veiem uns models o altres, però sí que poder fer una enquesta, fer una avaluació, no? Escoltar, en aquest cas, els treballadors i les treballadores que puguin valorar com està funcionant no? tot aquest nou sistema. I en aquest cas, doncs, simplement, en la línia del que hem vingut fent com a grup i també en el que vam fer amb el conveni, doncs, evidentment ens abstindrem en aquest punt. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
2: Sí, jo li agraeixo a la senyora Corona que ens envia aquesta informació que he demanat i aprofitant que tinc la paraula i aprofitant la intervenció d'abans que ha dit que la tresoreria va com un tiro, és cert, la tresoreria està molt bé, però ens estan arribant veus que la tresoreria no és suficient per cobrir tot el que tenen plantejat i que s'està parlant de demanar un altre crèdit de 4,5 milions. Voldríem saber si això és cert.
1: Gràcies, senyora Corona.
0: Senyor Planell, doncs no és cert. No li puc dir res més. La tresoreria està controladíssima i no hi ha cap perill de no poder pagar. I senyora Candela, també aprofito per felicitar-la. Després ens veiem a fora, ja sap per què. I ens diu vostè que no està d'acord en el model de personal que portem. Jo no sé, però és que El problema és que l'Ajuntament funciona molt bé cada vegada una mica millor i la gent està contenta. De totes formes, jo sí que hi ha una cosa que coincideixo amb vostè. Qualsevol cosa que es pugui fer, idees que puguin aportar per controlar que això realment va bé i que la gent treballa a gust i tal, per nosaltres no hi ha cap problema, al contrari, ho agraïm i si ens poden traslladar qualsevol idea d'aquest tipus, doncs per nosaltres molt millor, però és que la veritat tots els moviments que s'estan fent i els canvis de RLTs i canvis de plantilla a l'Ajuntament està funcionant cada dia millor i a més estem no només els premis que ens han donat ara no fa gaire per transparència, que assolim un 100% o no, o per exemple a l'àrea d'Hisenda que cada vegada es poden fer més tràmits online, aquesta setmana, la propera setmana es posen en marxa dos més, vull dir, s'està modernitzant molt la casa, això no és senzill, però a més tothom ho està rebent o la immensa majoria amb bona feina i amb il·lusió, no tenim cap queixa de la implantació d'aquest que no és tampoc un nou model de personal, és que bueno, el temps evoluciona, les formes de treballar canvien i ens hem d'adaptar si no volem quedar-nos com una administració dinosaurio. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat el nou favorable d'equip de govern, l'abstenció de la resta de grups. Passem al següent punt, que és el debat conjunt del punt 10 i del punt 11. Senyora Corona.

0: Sí, això també ho passem junt perquè al final són dos complements dels funcionaris. Un és un nou complement que s'estableixen les bases per poder-lo cobrar, perquè ja sabem que això d'alguna forma s'ha de fer una valoració individual per poder cobrar aquest complement, i l'altre són dos que es cobraven abans per separat i el que es fa ara és unificar-los. Llavors cobren en un moment determinat el nou i en altre moment els dos que estaven separats i que ara s'ajunten, és un tema operatiu més que res. S'ha negociat amb els sindicats i estem d'acord. Gràcies.
1: Paraules? Senyor Amate.
2: Sí, gràcies. Avui el ple té molta feina per la senyora Corona. Tractaré de... A veure, jo crec que es mereix una explicació més gran el complement de productivitat aquest que vosaltres, que l'equip de govern presenta, referit a tot el tema digital. Bàsicament, tots sabem que qualsevol tipus de remuneració variable ha de ser, per definició, objectivable. I en aquest cas, veig on no hi ha el criteri que vostès hauran de posar, que correspon a l'equip de govern, prèvia proposta del comitè de direcció, si tenen algun barem que sigui individual i que vostès puguin acreditar que és suficient com per ser mereixedor d'aquest complement de productivitat. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
3: Sí, bueno, també agrair-li la felicitació. Jo el que li deia és que, no, que em sembla bé que vostè pensi que això la gent ho està rebent positivament, no? Jo no ho poso en dubte que sigui la seva percepció, no és la nostra per les informacions que ens arriben, també és legítim que ens arribin informacions divergents. Jo el que li demano és si poden establir algun mecanisme per escoltar els treballadors que sigui imparcial i que realment pugui permetre avaluar aquest funcionament que vostès han impulsat, que valoren positivament, però que potser el que val la pena és veure com ho estan avaluant els treballadors i treballadores de la casa per continuar en aquesta línia, perquè en realitat la seva proposta organitzativa, el nou model, el nou organigrama, no, tots aquests canvis que veiem ple rere ple, no, tenen un llarg recorregut, continuaran passant i crec que està bé, no, pues ara que, no, que estem arribant no, pues al final d'aquest mandat i al final, no, de l'impuls d'aquest nou sistema organitzatiu, doncs que puguin fer una avaluació del mateix de manera transparent i de manera objectiva per veure si realment aquesta percepció que vostès tenen és real. No? I també en aquest sentit, no, doncs, que parlem de temes de personals, doncs, no, ja vam treure des del nostre grup en aquest ple que teníem pendent, doncs, tot el que tenia a veure, no, amb la sentència de les escoles Bressol, no amb el compliment de la que ja tenim sentència, sinó l'avaluació del que això repercuteix en molts altres llocs de treball a la casa que s'incompleixen de la mateixa manera. No? És a dir, en el cas de que hi hagi dos treballadors, un contractat per l'Ajuntament i un contractat per una empresa externa fent les mateixes funcions, doncs això va ser la causa de la sentència de les escoles Bressol, doncs crec que és important, doncs, que es faci aquesta avaluació per veure en quins llocs de treball s'han, doncs, de prendre mesures per solventar aquesta situació. I en relació als temes de productivitat, aquests dos punts, sí que, no? Bueno, en la línia del que he manifestat abans, com ens vam abstenir en el conveni, i aquests no deixen de ser acords del mateix, doncs des del nostre grup també ens abstindrem. Però sí que volíem, no, també fer dues alertes o dues peticions. No? Crec que és important que quan parlem dels complements de productivitats aquests siguin el màxim d'objectius i reals possibles, és a dir, que siguin avaluables, que realment no es donin no, de manera igualitària sense realment premiar, no, el que s'estableix en el marc d'aquesta normativa, no, en la que es regulen aquests complements de productivitat. Crec que és important, doncs, que facin la seva funció, és a dir, al final són complements que han de fer aquesta funció de premiar aquesta productivitat i evidentment, doncs, no, tenint en compte, doncs, els indicadors subjectius que es plantegen. I en quant al tema, no, més del passaport digital, sí que aquí també saber si en tot el mecanisme de treball de la implementació del mateix, si s'ha tingut en compte, doncs, la bretxa digital, si s'ha tingut en compte, doncs, poder, no, és a dir, que no sigui un càstig, no, per a aquelles persones, doncs, que sabent lo ràpid que van a dia d'avui, no, les tecnologies i lo que gairebé impossible, no, jo ja em considero analfabeta digital, no, perquè perquè tot va tan ràpid que, no, ja quan em diuen certes coses, ni jo mateixa, que no em considero molt gran, em considero així, doncs, no, i amb la intel·ligència artificial i tot això, bueno, que s'hi té en compte, no, i que realment, doncs, en aquest cas, aquest complement no sigui un càstig en relació a aquelles persones, no, pues que puguin tenir majors dificultats, com dic, davant lo ràpid que va tot això. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
4: Sí, hola, bona tarda, Anu. Avui portem al ple dos expedients que concreten allò que ja es va aprovar a l'acord mixt de condicions de treball. El primer és un compromís de transformació digital, retribueix a qui assoleix els objectius de passaport digital, i des del Partit Socialista ho recolzem, perquè modernitzar l'administració ha també de tenir incentius clars i transparents. I el segon expedient regula el complement de productivitat i avaluació de compliment lligat a objectius d'organització, d'unitat i avaluació de competències, que és un complement no consolidable i també depèn del rendiment i de la presencialitat. Compartim que cal aplicar l'acord mixt i que la productivitat ha de servir per millorar el servei a la ciutadania, no per premiar arbitràriament. Per això demanem al govern que expliqui l'impacte pressupostari real dels dos complements i també que facin públics els indicadors o criteris per assolir aquests objectius. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Corona.
0: Sí, el que diu la senyora Candela López, doncs jo li agraeixo, sí que em sembla bona idea, no només que parlem amb els sindicats, sinó més endavant potser fer algun tipus d'avaluació amb tota la plantilla. De totes formes, ja ho sap vostè, que aquí qualsevol que té el més mínim problema es pot dirigir a règim interior, però sí que és veritat que em sembla una bona aportació i ho tindrem en compte. En quant a la valoració del complement, realment, clar, és un tema, tal com vostè diu i com ha dit també el senyor Amate, el tema digital depèn les àrees i depèn les persones, bueno, és complicat. Alguns som una mica més grans i potser ja no assolim determinades tasques digitals com la gent que entra més jove o que, per el que sigui, té més inquietuds amb aquest aspecte. Per això s'està intentant fer. Aquest és el primer any d'aquest complement. Bueno, el més que tothom es pugui esforçar i valorar de forma molt individual, perquè l'esforç d'un pot ser molt minso i representar realment per ell molt més que un altre que avança molt però que no li costa res. Al final, el que es tracta és de valorar l'esforç i no tant el resultat amb algú tan nou com això. I el que ens deia el senyor Planell en quant a la presencialitat, sí, aquest és un complement que ja ho teníem, és que no suposa res nou. L'únic que es fa és ajuntar-ho amb l'altre, ho cobràvem dos mesos separats, ara no me'n recordo quins mesos eren, i el que es fa és que ara ho cobraran junt, però això no ha suposat cap canvi. Gràcies.
1: Gràcies. Obrim un segon torn de paraules. Paraules. Senyor Mate.
2: Sí, referit a la meva anterior intervenció, la preocupació és el greuge que pot haver-hi en l'esforç de les persones per acreditar això. Per la negativa, entenc que no estan fets encara els criteris estrictes, però jo seria bo que vostè, si té aquesta capacitat, ens expliqués, en poques paraules, què significa el passaport digital. Perquè, clar, hi ha ciutadans que diuen productivitat de transformació digital vinculat al passaport digital. De què estem parlant?
1: Gràcies. Alguna paraula més? Doncs, senyora Corona, per tancar.
0: Sí, al final es tracta d'assolir certes competències digitals. No, clar, però és que cada àrea són diferents i cada persona és diferent. És el que li he dit abans a la senyora Candela. M'ho invento. A lo millor per mi un esforç molt gran pot suposar una petita passa i pel meu company un esforç de no res pot suposar, ara t'he posat aquí superfriqui, pot suposar un avançament molt gran. Llavors aquest any sí que volem anar sobretot amb molta mesura, una mica també per valorar d'on partim, perquè no sabem tot el personal d'on parteix de la casa. Això aquest any és una mica, bueno, més experimental i es valorarà potser més, aviam com ho dic, que no quedi malament, més a l'esforç que al resultat.
1: Doncs passem a votació. Podem votar plegats els dos punts, el 10 i l'11? Suposo que serà la mateixa votació, sí? Doncs votem plegats els dos punts. Vots a favor? Abstencions? Doncs en dos punts queden aprovats en el vot favorable d'equip de govern l'abstenció de la resta de grups. El punt 12 és la resolució de les peticions d'autorització de compatibilitat sol·licitades per part del personal de l'Ajuntament de Castelldefels. Senyora Corona, novament.
0: Sí, hola de nou. Això ja ho vam parlar a la comissió. Potser no hauria de dir cada vegada hola de nou. Ho retiro. Són tres persones que demanen la compatibilitat, dos es donen sense cap problema perquè s'entén que no, bueno, s'ha valorat que la seva segona tasca no afectarà a la feina que fan aquí a l'Ajuntament, i la tercera es rebutja no per un tema tant de feina, sinó perquè són dos feines a entitats públiques i això la llei en principi no ho permet i no la podem concedir. En aquest sentit sí que volia parlar perquè la comissió, no aquesta, l'anterior, el senyor Martín em va demanar si li podia passar el llistat de les persones que havien demanat la compatibilitat. Últimament li vaig dir que sí, jo el vaig enganyar, em vaig oblidar i l'he passat aquest dematí, però bueno, ja ho he arreglat amb ell i ja ho tenim solucionat. Abans, quan no hi havia compatibilitat i només es podien generar per temes docents, estaven concedides 5 persones que les havien demanat i se'ls havia aprovat sense cap problema. Després, al gener del 25 es van aprovar 7 més, al maig del 25 es van aprovar 9 més, al novembre del 25 3, al març del 26 1, és a dir, en total portaven 20, i ara es passen aquestes 3 i s'aproven 2, amb la qual cosa tindrem 22. Gràcies.
1: Gràcies. Paraules. Senyora López.
5: Sí, no, només una pregunta, i és que, bueno, gràcies per les dades que els havíem demanat, però ens agradaria saber si detecten alguna tendència, alguna, vull dir, per quina raó pot estar passant això. No sé si és que es concentren en llocs o categories laborals. Entenc que no serà per una qüestió econòmica que aquesta, per complementar jornades o alguna cosa així, i no sé si han avaluat de quina forma això pot afectar també al final el servei públic que estan donant als treballadors i treballadores de la casa, que no sigui això, jo què sé, que vagi en detriment del servei que puguin donar.
1: Gràcies, senyora Corona.
0: Sí, principalment, home, hi ha de tot, però principalment ve donat per dues coses. Una cosa, perquè la segona activitat que demanen moltes persones ve més donada com per un hobby, perquè ens entenguem, potser jo soc administratiu, però m'encanta donar classes de dansa, doncs això és un dels motius, i després també per les professions liberals, que són molt donades a aquest tipus de coses, vull dir, tu pots ser arquitecte i fer una altra feina tècnica fora d'aquí. Bueno, òbviament, quan més treballes, més guanyes, i això suposo que també a tots ens motiva molt, però pensem que aquí tenim més de 600 empleats, 20 persones, a mi em semblen poques, i sobretot per això, perquè no afecta, sempre es mira que no afecti per res a la feina que desenvolupen en aquest ajuntament, i ja et dic, la majoria són, és que ara ho tinc aquí davant i estic mirant, són més tipus hobbies, no ho dic malament, ho dic bé, són coses que no tenen res a fer, res a veure amb la feina que es fa aquí a l'Ajuntament. Gràcies.
1: Doncs si no fa falta cap paraula més, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs també queda aprovat en el vot favorable d'equip de govern l'abstenció de la resta de grups. El següent punt és el número 13, que seria l'aprovació inicial de l'afectació expressa del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al carrer Doctor Barraquer, número 3234. Senyor Escolà.
6: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, recentment l'Ajuntament va adquirir aquest immoble justificant la necessitat d'ampliació de sòl destinat a equipaments municipals, sobretot de caràcter esportiu, per les condicions d'ubicació i dimensions del terreny que se situa al centre del nucli urbà consolidat. Es considera que aquest bé immoble descrit constitueix un emplaçament idoni per la seva afectació a ús o servei públic pels motius següents: la seva ubicació en una zona cèntrica del municipi amb bones condicions d'accessibilitat tant per a vianants com per a vehicles, l'existència d'instal·lacions prèviament destinades a ús esportiu que faciliten la seva adequació funcional i permeten reduir les necessitats d'inversió inicial i la seva proximitat a altres equipaments bàsics municipals, fet que afavoreix la generació de sinergies i contribueix a una prestació més eficient dels serveis públics. En base a tot això, des del punt de vista tècnic, es conclou que concorren raons d'oportunitat, eficiència i legalitat suficients que justifiquen l'afectació d'aquest bé immoble a un ús o servei públic com a equipament municipal, amb especial consideració de la seva possible utilització com a ampliació del sistema d'equipaments esportius existents sense que hi hagi cap perjudici d'altres usos compatibles d'interès públic que es puguin determinar. Per tot això es proposa aprovar inicialment l'afectació expressa d'aquest domini públic municipal en aquest immoble de titularitat municipal que fins ara estava qualificat de bé patrimonial perquè passi a la qualificació de bé demanial. Res més. Gràcies.
1: Gràcies. Paraules. Senyora Borque.
7: Hola, bona tarda. Bé, des d'Esquerra Republicana votarem favorablement aquesta afectació al domini públic de l'antic CTC perquè entenem que és un pas necessari per garantir que aquest espai es preservi per a l'interès general i per l'ús públic de la ciutat. Parlem d'un equipament de més de 17.000 metres quadrats situat al centre del municipi amb unes instal·lacions esportives existents i amb un valor estratègic, com molt bé deia ara el regidor, per al futur de Castelldefels. Els informes tècnics i jurídics són claríssims. L'espai és idoni per usos esportius i equipament comunitari, la seva afectació al domini públic garanteix una protecció jurídica reforçada i evita possibles operacions especulatives futures que en algun moment nosaltres havíem mostrat la nostra preocupació. Ara bé, també volem dir que avui encara no estem decidint el model definitiu d'aquest espai. El que fem és assegurar que l'antic CTC sigui públic i això obre una oportunitat que la ciutat no pot desaprofitar. Des d'Esquerra Republicana defensem que aquest equipament ha de convertir-se en un gran pol esportiu, sí, però també cultural, social i comunitari per Castelldefels. Un espai obert, accessible i pensat per al conjunt de la ciutadania, no només per a la pràctica competitiva, sinó també per a la cultura, la salut amb l'esport, evidentment, l'activitat física i la cohesió social. Per això proposem que el govern impulsi, abans de definir-ne els usos definitius, un procés participatiu real amb entitats esportives, centres educatius, clubs, veïnat, grups municipals. Creiem que una inversió d'aquesta magnitud necessita consens de ciutat i una mirada llarga. També pensem que cal prioritzar necessitats que fa anys que arrosseguem. Castelldefels té dèficits evidents en instal·lacions esportives municipals, però també en equipaments culturals i espais per a les entitats. Hauria, per tant, de donar aquest espai resposta a aquesta situació. No fa masses dies parlàvem de que no s'ha pogut posar un quadre aquí a Castell, exposar un quadre aquí a Castelldefels de la Fundació Thyssen perquè no hi havia un espai que reunís les característiques tècniques. Potser aquí tenim una possibilitat, una oportunitat per obrir un espai d'aquestes característiques. Alhora, volem posar sobre la taula una proposta concreta d'Esquerra Republicana, que és estudiar la incorporació, com ja he dit, d'aquests complements, d'aquests usos complementaris de caràcter comunitari. Parlem de sales, falten sales per les entitats. A vegades ens truquen, no, les entitats, si els aconseguim alguna sala perquè no en troben. I això és important. Sales polivalents per conferències, per xerrades, que es puguin utilitzar per altres coses i fins i tot activitats culturals i de formació vinculades als usos que es donin en aquest espai, estiguin de salut, d'esport o fins i tot obertes als barris. De fet, ja havíem manifestat la nostra proposta en aquest ple, que era realitzar aquest espai participatiu que nosaltres reclamem, perquè tota la ciutadania pugui decidir què fer aquest espai, dotar la ciutat d'un equipament esportiu, lògicament públic, que és el que es té previst fer, estudiar fins i tot la construcció d'habitatge social o dotacional i aprofitar, fer algun espai soterrat davant la mancança que tenim d'aparcament al centre de la ciutat. I, per suposat, consolidar l'eix cultural que sempre hem dit, rehabilitant les masies que hi ha annexes, destinant-les als usos, amb entitats, amb culturals, exposicions, etc., i obrir la plaça Neus Català amb el centre per fer també una mena d'espai verd i permeable que pugui servir de refugi climàtic. També volem advertir que la municipalització d'aquest espai comportarà també costos importants de manteniment, de rehabilitació i de gestió. Per això reclamem transparència, planificació econòmica i un projecte viable a mig i a llarg termini. No n'hi ha prou amb adquirir un equipament, cal explicar com es farà sostenible i com serà útil a la ciutat. Des d'Esquerra Republicana hi serem sempre per defensar que aquest espai sigui realment públic, accessible, sostenible i pensat per a les necessitats de la ciutadania. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
5: Moltes gràcies. Bueno, bàsicament és repetir la intervenció de la companya, que, bueno, però diré en pincelades, tot i el dubte que teníem nosaltres inicialment amb l'adquisició o bueno, la fórmula de l'adquisició d'aquest equipament, doncs sí que sabíem efectivament que era importantíssim tenir-ho pel servei públic de la nostra ciutat, però també això, com deia la companya, doncs pensem que aquest projecte s'ha de pensar, és un projecte molt i molt gran i creiem que s'ha de pensar i s'ha de definir col·lectivament, no només en aquest ple, que per suposat jo crec que també hauríem de tenir, d'intentar trobar un acord generalitzat, sinó també doncs, amb les entitats, amb les escoles, amb finalment doncs, les persones que utilitzaran més l'espai. També bueno, volíem com dibuixar tres o quatre línies no, del que nosaltres creiem que també hauria d'incloure aquestes 1,7 hectàrees, que és molt gran, és un espai molt gran dins el centre de la nostra ciutat i bueno, tenim clar doncs, com abans estàvem veient doncs, com un terç de les catalanes posa la preocupació com a primera preocupació l'habitatge, l'accés a l'habitatge, doncs igual es podria estudiar de quina forma podríem construir en aquest espai doncs, habitatge assequible, habitatge dotacional, doncs, perquè també doncs, està al centre del poble i podria ser un lloc ideal perquè les persones que tinguin doncs, més problemàtiques alhora amb l'accessibilitat doncs, fos un bon espai. I després, per tant, també doncs, el pol cultural que té, que és aquesta pastilla, doncs, ens semblava molt interessant per a lo millor doncs, pensar de quina forma podem dignificar les instal·lacions de l'escola de dansa o inclús pensar en una possible escola de música. I per acabar, res, també volíem preguntar doncs, quin és el model. No sabem si tenen fases o calendari de reformes de l'espai o fases d'obertura. Ara vam veure que es van obrir les pistes de tennis perquè es poguessin utilitzar i després bueno, sí, el procés participatiu doncs, era una opció que tenien vostès pendent i si es farà o no. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
8: Gràcies, buenas tardes. Bueno, entenem que sí que s'ha de passar aquest punt per ple, és de llei. Llavors, només una pregunta, un dubte, que crec que ja m'ha contestat, és que com en l'expedient posava que respon a un ús d'utilitat pública, interès general, tal, de permanència i de destí esportiu de l'immoble. Entenc que vostè ha dit ja que es podran fer uns altres usos, que encara que això ho posi, és així. Vale, llavors, amb això ja m'ha respost la dubte que tenia. I llavors, i l'Anna amb això, en seguida saber, primer, dues coses. Un, quan començarà el procés participatiu, que em sembla que això ja es va dir. Quan començaran les comissions que ens van dir que estaríem tots els grups polítics convidats per poder fer aquestes propostes, que avui bueno, ja han dit algunes que segurament compartim, però bueno, que tinguem un espai de poder també nosaltres participar. Perquè la veritat és que no ens agradaria trobar-nos algun projecte que ja estigui fet o alguna història sense després dir que s'ha fet aquesta participació. I si n'hi ha alguna cosa, algun projecte que ja tenen, doncs si ens ho poden també explicar aquí en el ple. D'acord? Doncs moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà.
6: Bé, bueno, és que m'heu acribillat a preguntes que no tenen res que veure. Que no tenen res que veure amb el punt. No, vull dir, a veure... Jo crec que el primer pas que es té que donar és el que estem parlant amb el punt, perquè no podem parlar de tot això si no passem de domini patrimonial a domini demanial, no? Cal fer-lo públic. La resta, doncs, bueno, jo calculo que sí, que quan arribi el seu moment es farà un procés participatiu, es parlarà amb tothom, no depèn del meu departament, això és més del departament de participació. Ara només estem en el punt fonamental, que és el que primer tenim que fer, de fer l'enderroc de la piscina, perquè està molt malament i està a punt de caure, que és en el que treballarem. S'actuarà primer només amb la part esportiva de l'edifici, que més o menys continua, i la resta, doncs, bueno, quan arribi el moment de parlar de quin futur hi haurà allà, doncs és quan ens assentarem, reunirem i farem tot el procés participatiu que faci falta. Eh? Però, de moment, el punto és el punto. ¿Vale? Gracias, ¿eh?
1: Gracias, señor Cerpa.
9: No, no sé si os ha quedado claro que el punto es el punto. Aunque... No, de todas maneras, me imagino que habéis pasado por la calle de la esquina, habéis visto un cartelito allí que pone que se hará un proceso participativo, ¿eh? Y sí que es verdad que comentamos y nos hemos reunido en una sola ocasión, pero para discutir un poco sobre la valoración de la comisión. Es decir, esa comisión está constituida y esa comisión inicialmente va a continuar funcionando. ¿Para qué? Para que cada partido, o en este caso cada grupo político, opine sobre lo que… esto ya lo dijimos en esa primera reunión que mantuvimos, ¿eh? Opine sobre lo que quiere que se haga. Y dice que se va a contar con la opinión de todos. Luego, cada uno que opine si quiere vivienda, si en el ámbito cultural, que yo apoyo mucho las palabras que ha dicho la señora López. A mí me gustaría, ¿no?, el traslado, creo que hemos comentado, sobre la escuela de música, la escuela de danza y tal. Bueno, pues es una propuesta. Nuestra propuesta, evidentemente, tenemos que discutir dentro de lo que es esta comisión. El tema del parking, pues yo creo que también se miró. Al final, pues creo que se descartó por la poca viabilidad que había en cuanto al tema este, pero bueno, hay una cosa fundamental, ¿no?, que es una instalación deportiva. Lo primero que se va a dar es el ámbito deportivo. Yo creo que posiblemente, pues a final de este año o del año que viene, se va a hacer lo que es la rehabilitación en cuanto al calendario, que creo que la señora Volque lo pedía, la señora López. Lo más inmediato, nos queda un año para las elecciones, pues yo creo que a final de año o principio del que viene puede empezar lo que es la rehabilitación del edificio principal. Luego ya veremos a ver qué hacemos allí, ¿no?, cómo acabamos de gestionarlo. Pero menos las que para ninguna duda que ese proceso participativo va a existir. Un cartelón allí de 25 metros, y que esa comisión, si ustedes lo consideran oportuno, pues pasado el verano nos podíamos reunir para ir avanzando en las cuestiones que ustedes consideren oportuno. ¿Vale? Gracias.
1: Gracias. Subiría un segundo de palabras. Palabras, señor Mate.
2: Sí, gracias. En primer lloc, donar-li les gràcies al regidor escolar per tota la informació que ens ha posat i la prèvia, molt enriquidora, on ens ha explicat fil per randa com és el seu costum. El que suposa això. Bueno, l'aprovació de Manial, crec que probablement estem tots d'acord. Amb el tema de la participació, sí. Amb el tema de la comissió, també. Però a mi m'agradaria saber si és possible, a la propera reunió, si vostès que lideren aquest consistori ens podien fer la seva proposta, en quin sentit va. Per què dic això? Perquè, clar, qualsevol proposta té un component econòmic, en aquest cas, important, no, importantíssim. Tan important que superarà un o dos mandats. No sé si estan d'acord, però estem parlant de potser la major inversió que ha fet aquest consistori en temes d'equipaments. Per això m'agradaria que si vostès presenten algun esborrany o alguna idea al respecte, el podem compartir i enriquir amb les aportacions de la resta. Però fora bo que vostès, com a líders i compradors d'aquest espai, presentin aquest esborrany. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
8: Moltes gràcies. Contestado el punto técnico, que es el que pasamos hoy, y como el señor Cerpa ha intervenido de los puntos que nosotros hemos preguntado, pues bueno, en este momento tendría dos cuestiones. Una, sabemos, ¿no?, como nos ha dicho, que se va a rehabilitar el edificio central, que creo que era un importe aproximado de 1.700.000, así nos comentaron. Esa sería una. Ya que dicen que el proceso participativo, que está en ese pedazo de cartel que ustedes también dicen, empezará en breve y que nosotros también tenemos una comisión, nos gustaría que aquí en este pleno nos digan si no hay ningún proyecto que hayan redactado ustedes ya de todo ese espacio y que nadie haya participado en él. Si eso es así o si no es así. Si hay un proyecto o no hay un proyecto. Simplemente es esa la respuesta. Muchas gracias.
1: Señor Cerpa.
9: Si hay, señor López, un anteproyecto solamente de lo que es el edificio, ¿eh? Es decir, no hay un proyecto de todo. De todo lo que es, en este caso, el CTC, un proyecto sí, del área deportiva, según me apunta la regidora de deporte. ¿Vale? O sea, ese proyecto no existe. Yo es lo que les decía, yo lo puedo presentar evidentemente. Yo tengo una idea, señora Mate, una propuesta que puede ser mía, personal, de Son Castelldefels, pero esto evidentemente lo tenemos que clausurar dentro de lo que son estas comisiones. Usted puede tener otra idea, la señora López puede tener otra idea, bueno, vamos a consensuarlo. Quizás no coincidamos, ¿no? Yo tengo una propuesta personal sobre lo que yo creo que debe ir allí. Creo que el resto, pues también, bueno, pues vamos a consensuar y vamos a compartir esa y vamos a empezar a trabajar en ese sentido. Eso ya lo dijimos en esa comisión. Si le parece bien, lo podemos hacer para septiembre y si no, oye, pues hacemos una reunión de la comisión antes del verano, nos podemos reunir todos y vamos trabajando en ese sentido. Proyecto general, señora López, no existe sobre esa instalación en este momento.
1: Sí, un poco por concluir y en línea a lo que decía el señor Cerpa, yo creo que se nos abre a todos una gran oportunidad. Y apuntaba el señor Amate, y seguramente esto ya no va de un mandato, esto va a requerir más de un mandato por el volumen que necesita y, por tanto, creo que tenemos una gran oportunidad todos los grupos políticos y también la ciudadanía de poder decir la suya. Y qué mejor manera que hacerlo a través de un proceso participativo que esté bien ordenado, ¿no? También a nadie se le escapa que dentro de un año tendremos elecciones municipales y que este Gobierno, claro que tiene sus prioridades, y una de las prioridades es poner cuanto antes las obras en marcha del gimnasio, pero tampoco nos gustaría hipotecar el futuro de otro Gobierno para que, más que nada, no vengan luego a decir que es que ya hemos dejado atado lo que ha de suceder. Por tanto, abramos el proceso participativo, vamos a escuchar a todo el mundo, vamos a impulsar sobre todo el tema, que es donde más carencia tenemos, que es el tema del gimnasio, y a partir de ahí, entre lo que decidamos todos o lo que luego decidan las urnas, que se pueda tirar adelante los siguientes proyectos, que insisto, esto no va a ir del mandato que viene, sino que probablemente nos va a llevar una década poder desarrollar, porque tiene un gran potencial y creo que las cosas hay que hacerlas despacito y con buena letra y consensuando y también con unos recursos económicos, que evidentemente, en función de lo que decidamos entre todos, pues luego habrá que poner dinero. Yo creo que estos condicionantes los debemos de trabajar y creo que tenemos el espacio adecuado, muy bien lo decía el señor Cerpa, a través de esta comisión política y luego, evidentemente, también los ciudadanos también tienen que poder decir la suya. ¿Vale? Pues pasaríamos, si les parece bien, a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 14, que sería la aprobación del acta de las operaciones de delimitación entre los términos municipales de Gavà y Castelldefels del 5 de marzo de este año. Señor Escola, nuevamente.
6: Sí, gràcies de nou, senyor alcalde. Bona tarda de nou. Bé, el 9 de novembre del 2022 es va iniciar el tràmit de delimitació entre els municipis de Gavà i Castelldefels amb una convocatòria a tots els propietaris afectats a la seu de l'Ajuntament de Gavà. L'Ajuntament de Castelldefels va iniciar aquest expedient corresponent, notificant a tots els propietaris afectats també aquest mateix dia 9 de novembre. En aquesta sessió es va presentar el reglament el replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de Castelldefels i Gavà corresponent a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre aquests municipis. Aquest treball es va realitzar a partir de l'acta històrica d'aixecament dels municipis del 14 de juliol del 1915, seguint la següent metodologia de treball. Primer, un càlcul inicial i representació gràfica. A partir de les dades dels quaderns topogràfics, es calculen les coordenades relatives de les fites i es genera un gràfic digital. Aquest gràfic s'encaixa sobre cartografia topogràfica digital. Segon punt, el treball de camp. Amb aquesta primera aproximació es realitza la localització in situ de les fites i també es posicionen altres punts singulars útils pel replantejament. Tercer punt, es determinen les fites no localitzades i aquestes fites no trobades es calculen a partir de la poligonal topogràfica, bé mitjançant compensació entre punts coneguts o bé per radiació des dels punts localitzats. La quarta és la definició del traçat del límit i un cop obtingudes aquestes coordenades de totes les fites, les existents i les que estaven calculades, es defineix el recorregut de la línia de terme entre elles a partir de les dades de camp. I per últim hi ha la representació final, que finalment aquesta delimitació s'incorpora en els fulls d'ortofotomapa de Catalunya. No? Des del primer moment, els dos ajuntaments, així com els propietaris de les finques afectades, van coincidir en revisar amb els següents objectius aquesta línia. Primer de tot, ajustar-se al màxim als límits que històricament s'han fet servir pels dos municipis. Mantenir la situació de les finques en el seu municipi sense modificar la situació a nivell catastral. afectar el menys possible els propietaris de cadascun dels municipis. Posteriorment, es van portar diferents reunions a escala tècnica entre els municipis a fi de consensuar una proposta alternativa a la inicial que es va proposar a l'Institut Cartogràfic, que s'ajustessin en aquests criteris. Finalment, es va arribar a un acord el 5 de març del 2025, on es va signar l'acta que va ser validada per aquest mateix institut. Els ajustos fonamentals són concretar, primer de tot, la fita número 1, que és l'inici de la limitació, que es fa coincidir amb la posició de la fita oficial 1, que ja es va aprovar anteriorment entre els municipis de Castelldefels i Sitges. Després es concreta el límit municipal de la part nord, ajustant-se a la línia divisòria d'aigües del massís de Garraf, tota la part de nord. Bueno, jo ho vau veure quan vam estar amb les comissions, no? Això comporta petits ajustos entre els límits funcionals dels dos municipis i es comprova que no hi ha ni afectacions a nivell de propietaris, ja que es tracta de finques de grans dimensions sobre terrenys forestals i tampoc comporta cap modificació substancial que s'ajusti a criteris de configuració territorial. Després s'adequa el tram entre les fites 2 i 3, els límits actuals de Gavà i Castelldefels, fet que no comporta cap afectació de propietaris, ni tampoc ni els planejaments vigents de cap dels dos municipis, ni pèrdua de superfície de cap dels ajuntaments. El límit entre les fites 3 i 4 se situa seguint l'eix diagonal de la Riera dels Canyars, tal com es determinava sempre històricament, no? I després es traça la línia diagonal entre les fites 4 i 5. Es resitua la fita 4 i es reconeix la ubicació d'una nova fita, que és aquesta fita 5, que la va descobrir una senyora, una veïna, que la tenia allà al costat de casa seva, a la vorera, que tinc una pedra aquí amb unes inscripcions, bueno, la vam anar a veure i l'Institut Cartogràfic la va validar, no? Llavors es va traçar ja la diagonal entre les fites 4 i 5, tal com es definia històricament i que coincideix, a més, amb els límits funcionals actuals dels dos municipis. Aquesta fita 5 es va reconèixer a la vorera sud-est de la Cruïlla, que està entre el carrer Passeig Marina i carrer 23. Aquest reconeixement d'aquesta fita ens va servir per corregir també el desviament de la proposta de l'Institut Cartogràfic. L'Institut Cartogràfic, la proposta que havia fet és que la diagonal que baixava de la Riera dels Canyars es havia desviat 30 metres direcció Gavà. Però, és clar, al reconèixer aquesta fita està on estaven abans i el traçat de la diagonal de la fita 4, que és la que estava fins a la fita 5, coincideix justament amb el límit territorial que fins ara

0: alcalde. Bé, primer de tot, volem agrair al senyor Escolà, no? Que sempre està, és molt eficient, no? Comptant amb l'oposició, donant espais pel diàleg i per preparar els punts que van a ple, així que primer de tot agraïments amb ell. Després també a tot l'equip tècnic que ha treballat, tant d'aquí com de Gavà, que han treballat conjuntament. Però i jo crec que està tot molt clar i s'ha fet una molt bona feina tècnica. Ara bé, una qüestió d'ordre, sí que veiem que potser hem trobat a faltar que potser, no, ens sembla reflexió si hagués valgut la pena fer una mica més de gestió política i anar continuant el tema d'una altra manera per resoldre com a mínim un dels dos temes, no, que plantejaré a continuació. Entre les fites 4, 5 i 6, d'aquesta línia diagonal que feia referència, per una qüestió d'ordre, i per entendre millor per la població com estan dividits els terrenys, encara que a nivell funcional tot estigui resolt, però una mena de planificació, de visió a futur, potser hauria estat més interessant, doncs, fer aquesta gestió, parlar amb els propietaris, parlar amb Gavà, fer arribar acords perquè la línia que divideix Gavà i Castelldefels no parteixi finques privades i que correspongui amb carrers que ara estan urbanitzats. Mirant el mapa, no, es podria haver fet amb entre el carrer Alcanar o potser amb el carrer 23 i a partir d'aquí fer una línia més comprensible pels veïns, veïnes, visitants d'on acaba un centre i acaba l'altre i que això, doncs, no tingués, doncs, més facilitat de comprensió. I si això, doncs, no és possible o no s'hagués pogut arribar a aquest punt perquè s'havia de potser parlar amb els propietaris i no estaven oberts, jo crec que amb paciència i amb temps es podria aconseguir. Sí que jo crec que el tema del canal, jo crec que no m'explico, ara si ens ho poden explicar, com no s'ha pogut resoldre, no s'ha pogut abordar, o si s'ha abordat perquè s'ha deixat sobre la taula. Hi ha una petita cantonada del canal olímpic que pertany encara al terme municipal de Gavà. Jo crec que pel futur desplegament dels projectes que tots tenim amb el canal olímpic de gestió municipal, sigui traspassat a Castelldefels, si podem desenvolupar màxim aquest equipament, doncs jo crec que és una oportunitat perduda per haver ajustat aquesta línia al que és l'equipament de Gavà. Podríem saber una mica el posicionament, com s'ha fet o per què s'ha desestimat fer-ho així, o si en el futur tindria sentit tornar-ho a plantejar. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs jo també sumar-me també a l'agraïment al senyor Escolà, que sempre té amb l'oposició el bon tracte i sempre amb tota la informació possible i un lloc, un espai on podem fer preguntes. Agrair també tota la tasca tècnica, perquè això és un trabajazo fer tot això, ho sé perquè la primera part la vaig portar com a regidora. I tal com li vaig dir a aquesta comissió, doncs el dubte que el senyor Javier Martín acaba de recordar, que és aquest punt del canal olímpic que nosaltres creiem que tindria que haver aprofitat per tenir-lo ja a Castelldefels. I per aquest motiu nosaltres ens estindrem, encara que sabem que això era necessari de fer. Però aquest punt del canal, que és molt poc tram, que està a Gavà, però en canvi sí que crec que hi ha l'oportunitat, ja que el propietari de la Generalitat i aquí no entraven en cap disputa amb cap propietari privat, ho podíem haver aprofitat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà.
3: Sí, en referència a lo del punt aquest del canal olímpic, ho vam estar sol·licitant, vam estar-ho treballant, però no hi ha hagut manera que ens haguem posat d'acord. Ells s'ha acabat sempre, que es teníem que ajustar els límits que hi havia històricament, i no s'ha pogut, no, s'han negat. No? Respecte a allò dels propietaris, en principi tots els treballs s'han fet amb ells, diguem, i tota la línia que s'ha fet és tal com està ara. Precisament no hi ha cap propietari afectat perquè són els mateixos que estan i estaran els de Gavà a Gavà i els de Castelldefels a Gavà. O sigui, no hem canviat cap tipus de... Per tant, no crec que hi hagi cap problema. Respecte a l'altre, però, seguirem treballant i suposo que més endavant, en un futur, a veure si podem aconseguir. Gràcies.
1: Gràcies. Alguna qüestió més? Bueno, yo creo que todos queríamos el canal, eso no cabe la menor duda. Pero nosotros lo queremos y Gavà no quiere ceder ni un solo palmo de terreno. Entonces ha habido aquí mucho trabajo a nivel técnico, también a nivel político, pero para llegar a un acuerdo donde Castelldefels quiera ampliar su término municipal, tiene que ceder Gavà. No sé, ustedes que gobiernan y que alcaldesas de su color político podrían haber hecho también alguna gestión, pero creo que seguramente pues es evidente que ellos defienden sus intereses como nosotros defendemos los nuestros y al final el punto de acuerdo es el límite histórico de la ciudad. Se han trabajado muchas alternativas. El señor Martín, por ejemplo, hablaba del tema de las propiedades. También se estuvo mirando, se han hablado con los propietarios. De hecho, hubo reuniones en el Ayuntamiento de Gavà, si no recuerdo mal, con el tema de los propietarios.

0: era peor todavía, porque entonces en lugar de tener una línea recta que divide los dos municipios, quedaba una especie de diente de sierra que era incomprensible y era más complicado todavía, y por tanto pues se ha buscado pues, la solución menos mala para todos, que es mantener ese límite histórico, en el cual algo creo que sí que ganamos, especialmente en la zona mar algo se gana, pero más o menos prácticamente los dos municipios quedan compensados. ¿Vale? Pues si les parece bien pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado con el voto favorable del equipo de gobierno, la abstención del resto de los grupos. Pasamos al siguiente punto, que sería el debate conjunto del punto 15 y del punto 16. Señor Paredes, si los quiere explicar.
1: Gracias, alcalde. Pues bien, como comentamos en comisiones, este contrato, hablo del primer punto, este contrato que hicieron la pregunta desde la oposición, si era del 2022, así es el que se hizo del 2022, la regidora en aquel entonces era Rosa Pla, fue la que llevó a cabo y era un contrato a 10 años para poder amortizar la inversión inicial de sustitución de la luminaria LED. La modificación que se lleva a cabo en este punto es por el apartado P2 y P3B, que lo que se quiere… No sé si me estoy equivocando de punto, espérate. Ahora tengo una duda, espera. 15, ¿no? No, está bien, sí. Pero bueno, como es conjunto, pero quería hablar de 1 y 2 y creía que lo estaba confundiendo. Este corresponde exclusivamente a los trabajos con precio unitarios, que son todos aquellos que inicialmente no se pueden cuantificar, como son accidentes, vandalismos, averías, puntos de luz de ampliación por solicitudes que haya algún punto en la ciudad que está muy oscuro y se añade otro punto. Y en estos últimos años se ha hecho una gran inversión en el cambio de columnas corrosionadas por el tiempo y para evitar que lleguen a crear algún accidente, pues se ha sido proactivo y se ha sustituido antes de que tengamos ese problema. Y también se han instalado nuevos puntos de luz por petición en algunos puntos. Todo esto ha agotado la cantidad anual destinada que tenía prorrateada en los 10 años y lo que se propone es incrementar el presupuesto en este apartado, que es un 10% de estos apartados. Es decir, es prácticamente son 100.000 euros que tal y como permite la ley se puede realizar y que está repartido en los 3 próximos años. Y este es mediante este primer punto, y ya supongo que comentó también el segundo. Y en el segundo es una aprobación, como comenté también en las comisiones, es una aprobación de revisión de precios, que durante los 3 primeros años se podía hacer una revisión de estos precios que se había llegado a la licitación, y la empresa que ganó la licitación pues, ha pedido una revisión y con un máximo de un 2%, que es lo que se va a llevar a cabo, que es lo que permitía la licitación y se ha llevado el tope. Ellos solicitaban un 2, no sé cuántos, no se podía más de un 2, por lo tanto se ha quedado en el 2. Gracias.
0: Gracias, paraules. Señora Borque.
2: Bé, a vegades quan arribem a un punt del ple com aquest pot semblar que només parlem de números, de contractes o de percentatges, però darrere d'aquest expedient hi ha una pregunta molt més important, que és quin model de ciutat volem pel futur. No? Perquè parlar d'enllumenat públic, de les lluminàries LED, de les actuacions que el senyor regidor ens ha explicat, és parlar de la ciutat que deixarem després als nostres fills i filles, és parlar de com cuidem els nostres barris i també de com cuidem el planeta. Vivim un moment en què ja ningú pot mirar cap a una altra banda davant la crisi climàtica. Cada estiu és més calorós, cada any veiem com els recursos són més limitats i les administracions tenim la responsabilitat d'actuar, no en grans discursos buits, sinó en decisions concretes del dia a dia. I sí, canviar l'enllumenat per tecnologia LED pot semblar una cosa petita, però realment totes aquestes actuacions no ho són. És consumir menys energia, és contaminar menys, és reduir despesa pública a llarg termini, és entendre que la sostenibilitat no és una paraula moderna per quedar bé, sinó una manera de governar pensant en el demà. I és per això que a l'anterior mandat es va iniciar doncs, aquests canvis en l'enllumenat. Aquest expedient parla d'un contracte important per la ciutat, tant per la seva dimensió econòmica com per la seva durada. I precisament per això hem de ser exigents, transparents i responsables, però també hem de ser capaços de veure la part positiva. Cada pas que fem cap a una ciutat més eficient energèticament és un pas en la bona direcció. Perquè sostenibilitat també vol dir tenir carrers ben il·luminats i segurs sense malbaratar energia. Vol dir reduir emissions sense renunciar a qualitat dels serveis públics. Vol dir fer compatible el progrés amb el respecte pel nostre entorn. I sobretot vol dir pensar en la gent, pensar en les famílies que volen una ciutat més saludable, pensar en els joves que ens demanen actuar davant del canvi climàtic, pensar en les generacions futures que algun dia ens preguntaran què vam fer nosaltres quan estàvem aquí governant. Des d'Esquerra creiem que els ajuntaments tenim un paper clau, les grans transformacions també comencen als municipis, comencen quan apostem per energies més netes, per una mobilitat sostenible, per espais públics més verds i per polítiques valentes que posin la vida al centre. I per això avui volem aprofitar aquest debat per recordar que la sostenibilitat no és una despesa, totalment al contrari, és una inversió. Una inversió en salut, en qualitat de vida i en futur. I per suposat, davant d'un projecte que ja es va impulsar a l'anterior mandat i per al qual es van cercar els finançaments dels fons de sostenibilitat, votarem a favor d'aquest punt. I per acabar, doncs, ens alegra que s'hagi donat continuïtat, doncs, a aquest projecte. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Martín.
3: Sí, molt, afegir-me a les paraules de la senyora Borque, que no repetiré. Sí que volia saber si tenen la dada concreta, no?, de quin percentatge la ciutat ja té LED i quin faltaria també, i que s'ha d'anar renovant conforme es va fent obra nova. I també volíem fer molta incidir en el tema del manteniment per part de l'empresa. Penso que hem d'impulsar que els departaments tècnics estiguin a sobre que l'empresa faci correctament les tasques de manteniment, que això, si no es fa de manera adient, doncs poden afavorir aquesta corrupció i també, no, que es continuï, ja es fan, no, i amb totes les campanyes de civisme referent a l'orina dels gossos, que també està involucrada en la corrupció de les faroles. I res més. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Planell.
4: Sí, bona tarda, no? Me'n recordo d'aquells anys amb els quals vam estar discutint com a equip de govern aquesta decisió. Va ser una decisió valenta, canviar tots els llums LEDs de tota la ciutat, una decisió també que comportava un cost molt alt i veníem del Covid amb els gastos que vam tindre, per tant, era una inversió molt potent, per això es va fer també a 10 anys. Encara que el seu partit va votar en contra perquè una de les dels punts que deien era que en 10 anys la tecnologia podia canviar i aleshores estàvem lligats. Però bueno, es va fer, estem contents de que continuïn amb aquest contracte. Són dos contractes estratègics, sobretot per la seguretat viària i per l'estalvi energètic. L'increment d'unitats que ara estem patint es respon a un problema real de corrupció, i la revisió de preus és obligatòria i limitada per contracte, un màxim d'un 2% en un cas, com ha explicat el regidor. L'únic que li voldríem demanar és si tenen el detall de les columnes afectades i també que facin un seguiment i informin a les associacions de veïns afectades. Seria aquesta la nostra petició.
0: Gràcies, senyor Paredes.
1: Sí, gràcies. Bueno, contestaré la última, doctora, a la señora Borque, porque sería un resumen general del comentario también al señor Planell. Señor Javier Martín, el mantenimiento sí, hay una muy buena relación con la empresa que lleva el alumbrado y el mantenimiento, por lo tanto el mantenimiento se realiza muy bien, hay una relación muy buena y siempre que se les requiere son muy rápidos y eficientes, por lo tanto eso no hay ningún problema y estamos muy contentos con ello. Referente al señor Planell, lo que ha comentado, que viene siendo al final el tramo final parecido a lo de la señora Borque, el voto que se llevó en su momento por el Partido Popular aquí en Castelldefels en contra por el tema de los 10 años, creo que si ustedes hubieran estado en la oposición hubieran hecho exactamente lo mismo, porque en 10 años todo puede variar y hay esa pequeña duda de saber si todo puede llevarse a cabo en 10 años tal y como la licitación la conlleva. Si bien es cierto, hay algunos problemas que se tienen porque a 10 años todo cambia, y entonces, pero se va intentando ajustar todo lo posible. Pero bueno, en términos generales se mantiene este contrato porque creemos que es un, o consideramos, yo también lo considero, por supuesto, que es un buen contrato, y cuando las cosas, da igual el color político que lo haga, se hacen bien y pues se mantienen sin ningún tipo de problema. Gracias.
0: Gracias. Faría falta un segundo tor. ¿Pueden votar plegats els dos punts? Sí, el 15 i el 16. Sí. Doncs votem. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat els dos punts. Passem al següent, que seria el 17. En aquest cas és l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels a la red de ciutats que caminen. La senyora Cruz té la paraula.
5: Bona tarda a tothom. Felicitats a la senyora Candela López. I benvinguda a les noves juntes directives. Bueno, avui portem al ple la proposta d'adhesió de l'Ajuntament a la red de ciutats que caminen. Això s'emmarca dintre de les línies estratègiques municipals de la secció de salut i d'esports i la mobilitat sostenible. Aquesta xarxa agrupa municipis compromesos amb un model de ciutat més accessible, segura, saludable i sostenible, situant a les persones vianants al centre de les polítiques urbanes i de mobilitat. Si em permeten, l'altre dia el senyor Lluís em va demanar en Prexi amb preguntes, em va fer una consulta, ja li vaig contestar, però ho dic pels demés també. Ciutats que caminen és una associació internacional, sense ànim de lucre. ¿Vale? Està formada per ajuntaments i administracions públiques que treballen per promoure la caminabilitat, la mobilitat sostenible, l'accessibilitat universal i la recuperació de l'espai públic per a totes les persones. No depèn de cap ministeri ni de la Unió Europea, sinó que és una xarxa pròpia de municipis. I tot això té reconeixement institucional i col·labora amb administracions públiques i organismes vinculats a mobilitat i urbanisme sostenible. Està recollida com una entitat de referència amb la mobilitat sostenible. L'adhesió permetria a Castelldefels reforçar les polítiques municipals, com ja he dit, vinculades a la salut comunitària i a l'activitat física quotidiana que tenim a la ciutat. Accediria a assessorament tècnic especialitzat, formació i bones pràctiques de mobilitat activa. Participaria en una xarxa de ciutats referents en urbanisme amable i sostenible. Donarien visibilitat a les actuacions municipals en matèria de mobilitat i salut i avançarien amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, especialment en relacions amb, com ja he dit abans, em repeteixo, salut, sostenibilitat i, sobretot, acció climàtica. Pues, res més. Ho deixo aquí.
0: Moltes gràcies. Paraules. Senyor Amate.
6: Sí. Entenem com a molt positiu aquesta proposta. De fet, votarem a favor. M'agrada molt aquesta unió entre salut i esport. És una qüestió que hem parlat en diverses ocasions amb la regidora. Ens agrada que aquest àmbit, no només per al tema de les emissions, sinó per la pròpia salut de les persones de Castelldefels estigui tot ben organitzat, ben matitzat, ben estructurat, en definitiva, i crec que ha de ser una aposta guanyadora. Els hi animo a que per aquest camí doncs, continuïn avançant, caminant, en aquest sentit. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Armengol.
7: Gràcies, alcalde. També em sumo a la felicitació de la senyora Candela López. Li desitjo un bon aniversari i que en faci molts, molts més. Tornant a la xarxa de ciutats que caminen, des d'Esquerra Castelldefels votarem favorablement a l'adhesió del nostre municipi a la xarxa de ciutats que caminen, perquè entenem que caminar no només és una manera de desplaçar-se, és una manera d'entendre la ciutat. Una ciutat pensada per caminar és una ciutat més humana, més saludable, més segura i més cohesionada. És una ciutat on l'espai públic deixa d'estar monopolitzat pel vehicle privat i es posa al servei de les persones, dels infants, de la gent gran, de les famílies, de les persones amb mobilitat reduïda i, en definitiva, de tota la ciutadania. També creiem que a Castelldefels encara li falta molt per assolir una mobilitat sostenible i respectuosa. Però, com deia, Castelldefels té encara molts reptes pendents en aquest àmbit. Tenim, ho sabem tots, tenim barris encara amb voreres estretes o deteriorades, passos de vianants insegurs, itineraris escolars millorables i una excessiva dependència del cotxe per a trajectes que són curts i que es poden fer caminant amb comoditat. Per això considerem molt positiva aquesta adhesió, sempre que no es quedi en una simple declaració d'intencions o en una etiqueta institucional que pensem i volem creure que no. Entrar en aquesta xarxa ha de comportar compromisos concrets, planificació i recursos. Des d'Esquerra defensem un model de ciutat, ja ho saben, sostenible i de proximitat, on ampliar i dignificar els espais verds pels vianants sigui una realitat, garantir itineraris accessibles a tots els barris, reforçar els camins escolars, connectar millor els equipaments i el transport públic, avançar cap a una mobilitat menys contaminant i més amable. També creiem que cal escoltar el veïnat i els col·lectius que treballen la mobilitat sostenible, perquè les transformacions urbanes només funcionen quan es fan amb participació ciutadana i tenint en compte la realitat quotidiana dels barris. En aquest sentit portem nosaltres avui a ple una moció sobre la protecció i conservació i manteniment de l'arbrat municipal. Moció que s'esdevé de l'escolta dels veïns i veïnes dels nostres barris i que pretén, com deia, defensar un model de ciutat. Per això li deia que està bé escoltar, no? Perquè així també vas agafant traspasses les inquietuds de la ciutadania aquí. Ens hagués agradat, o haguéssim preferit, que la institució a la qual ens adheríssim fos de proximitat, ja ho sap, nosaltres som Esquerra Republicana de Catalunya, per tot el que comporta, no?, de coneixement del territori, d'entitats que la conformen. Si bé és veritat que un cop mirat existeixen la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat coordinada per la Diputació de Barcelona i també l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, és cert que treballen de forma més àmplia, però menys centrada en el caminar com a activitat física. També ens ha convençut el fet que molts municipis catalans hi participin directament amb la mateixa red de ciutats que caminen i fins i tot la Diputació de Barcelona s'hi va unir el 2025. Volem ser clars i volem dir-los que aquesta adhesió és una oportunitat per aprendre d'altres municipis, compartir bones pràctiques i accedir a eines que ajudin a Castelldefels a avançar cap a un model urbà més equilibrat i més modern, que suposo que és la intenció de la regidoria. Però també volem dir que caminar ha de ser una opció segura, còmoda i prioritària, no només un discurs institucional, que ja he dit abans que esperem que això no sigui així, i que impliqui prendre decisions valentes en matèria urbanística i mobilitat. Des d'Esquerra també continuarem treballant de la mà d'aquestes dues regidores perquè Castelldefels sigui una ciutat més verda, més accessible i més pensada per a les persones. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyora López.
8: Gràcies. Nosaltres, seguint les paraules dels nostres companys, doncs, també estem molt, molt d'acord en el model de ciutat que defensa aquesta entitat de Ciudades que Caminen, ja que no només és sostenible, sinó perquè és més humà i més segur. Per tant, estem d'acord en l'aposta per la peatonalització i la mobilitat sostenible, com per exemple la bicicleta, i creiem que és una qualitat de vida i que afavoreix el comerç local, que també afavoreix la seguretat i que no és una guerra contra el cotxe. Creiem que és una gran idea, però després també veiem que aquest govern, en molts casos, doncs, retira sistemàticament carrils bici i quan els posa no els posa de forma segura, sinó que els afegeix a la calçada, diguem, compartint trams amb els cotxes, cosa que no fa precisament que sigui una ciutat segura. Nosaltres vam estar repassant i ens hem adonat que queda un any per les eleccions municipals i creiem que el balanç en qüestions de sostenibilitat no és satisfactori. Ens sembla que la reducció de la velocitat per prioritzar el vianant i la seva seguretat, per exemple, al centre, doncs, ens falten zones en les quals això es podria fer. Després també creiem que hi ha mesures com els entorns escolars segurs, com els camins escolars, que és un projecte que va començar la Nat Langer i que esperem que això doncs, se segueixi desenvolupant i segueixi servint com a exemple. I també creiem que hi ha doncs, altres accions, que també totes aquestes són accions que defineix aquesta entitat com a prioritàries, com per exemple doncs, tenir voreres accessibles, amb ombra, amb seguretat, que creiem que també haurien d'estar ben planificades a tota la ciutat i no anar fent doncs, parxes com de quan en quan ens sembla que va passant. També, per altra banda, doncs, bueno, ens sorprèn que tot i estar d'acord, però ens sorprèn que ens afegim a Ciudades que Caminen o que presidim Ciudades por el Clima, per exemple, a la vegada que no s'aplica la zona de baixes emissions o que no s'impulsa la pacificació del centre de la ciutat com a una opció. Per tant, bueno, estem molt d'acord en la incorporació en aquesta xarxa, esperem que no quedi en paper mullat i que puguem fer inversions reals que segueixin les línies polítiques que aquesta xarxa defensa, perquè bueno, al final no volem que Castelldefels quedi en un passat, no? En una ciutat com a blanc i negre, tant pel fum com per quedar ancorada al passat, sinó que creiem que són les institucions les que han d'apostar per les inversions que facin millorar i caminar cap al futur a les ciutats. Gràcies.
9: Gràcies. Per part del Partit Socialista, senyor Guillamón.
10: Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, doncs, en principi, des del nostre grup municipal, del nostre partit, com un partit de govern, totes aquestes iniciatives que posen al centre de les polítiques als nostres veïns i veïnes, estem totalment d'acord. De fet, aquesta iniciativa de la Red de Ciudades que Caminen, que crec que no l'ha dit la nostra regidora, que és una iniciativa que va néixer a Pontevedra en 1999 i precisament el que volia és fer una aposta valenta, no?, per retornar l'espai públic als ciutadans i a les ciutadanes i situar, a més, als vianants, doncs, al centre de la mobilitat urbana. Que aquest és el canvi. El canvi és deixar el cotxe i caminar més. No només per la salut, sinó per tenir més comerç, per tenir més vida de barri. I avui aquesta xarxa arreplega més de 78 municipis, la majoria al nostre país, i a més té un assessorament del disseny urbanístic de les ciutats per prioritzar aquests vianants sobre un model motoritzat. Un model, a més, que està reconegut per la ONU, per la ONU Habitat, com un referent de mobilitat humana i sostenible i de fet, la ONU ja ha reconegut que caminar és una de les, pues, bueno, de les activitats més beneficioses per la salut. La veritat és que el nostre municipi, sobretot el barri del centre, té unes condicions excel·lents per poder avançar en aquesta dimensió, com ja es va demostrar amb la peatonalització del carrer Església, d'una part del carrer d'Església, amb una trama molt densament urbana, amb una façana litoral totalment caminable, amb passeig, amb zones verdes, però també és cert, senyora Paquita, que tenim mancances, com és normal. Mancances d'accessibilitat, passos de vianants, petites voreres que no permeten el pas de dues persones. No tinc el meu company aquí que diu que sí, ja sap, senyor Zerpa, de quin pas li dic, no li repetiré. O, per exemple, nosaltres vam presentar una moció de pictogrames per persones que tenen dificultats, doncs puguin fer aquest camí amb seguretat, o els camins escolars, que ja li hem reclamat diverses vegades, senyora Paquita, i senyor Amador, que són molt importants, a més de refugis climàtics, però moltes vegades veiem que com bé deia la meva companya López, les polítiques que han fet han sigut al contrari, com per exemple van treure els bancs del Parc dels Cipressos en carrer Església, que la gent gran els utilitzava per poder descansar quan anaven a recollir o a portar els seus nets a l'escola Espins. Llavors, nosaltres el que entenem que aquí ja ens adherim per 1.500 euros, si no m'equivoco, senyora Paquita, i rebrem aquest assessorament, aquesta eina que ens donarà, pues, aquesta mesura de distància i temps de caminant dintre del nostre municipi, però nosaltres el que li demanem és que no quedi en paper mullat. Dintre d'uns mesos tindrem aquí els pressupostos anuals, segurament, senyora Corona, i el que sí que ens agradaria és que no siguessin només 1.500 euros, sinó que aquestes coses que li diem, aquesta adaptació de accessibilitat, els pictogrames, els refugis climàtics, doncs entrin dintre d'aquestes inversions que tinguin en compte el pressupost del 2027. A partir d'aquí, el que sí que volíem dir és que jo sé, senyora Cruz, que vostè és molt, molt patidora en quant al tema de la salut dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes, i la veritat és que és una cosa que a nosaltres com a Partit Socialista ens agrada com a regidora. Però sí que és cert que els seus companys de govern fa dos o tres dies en el ple del Congrés van rebutjar, pues, el tema de la proposició de la llei que va presentar els nostres companys de Sumar per prohibir aquesta publicitat d'aliments no saludables amb els menors d'edat, sobretot, i els espais públics. Llavors, jo des d'aquí, aprofitant aquest punt que parlem de la salut, el que sí que li volia demanar és que revisin aquesta publicitat dintre, com a mínim, dels nostres equipaments esportius i les màquines de vending, que de fet va ser el 30 de desembre del 2025 que es va fer l'adjudicació del contracte, pues que aquestes màquines tinguin sobretot begudes i menjars que siguin el més saludables possibles. A partir d'aquí, senyora Cruz, donar-li les gràcies per aquesta adhesió a l'Ajuntament i, com no pot ser d'una altra manera, el grup municipal socialista votarà a favor d'aquest punt amb total convicció. Gràcies.
9: Gràcies, senyora Cruz.
5: Gràcies a tots. Bueno, això no quedarà en paper mullat perquè ja hem començat el primer. Tenim la primera ruta de proximitat, d'esportiva de proximitat, que surt des de Can Roca i són 5 quilòmetres. Ara anem a per la segona. La segona sortirà de Can Roca i arribarà fins a la platja. I farem una anella verda que rodeja tot el municipi per dalt i ajuntarà tota l'anella. Vull dir que això no quedarà en paper mullat i ho veuran. Veuran que no. Hem escoltat les associacions. De fet, hem treballat amb elles. Ens han fet propostes, hem fet caminades amb elles, hem de quedar amb l'associació de Canet Maric per fer una caminada amb ells i quedarem properament. Hem tingut en compte les associacions i la seva opinió. Tenim recursos de la Diputació, evidentment, els hem demanat, ens han donat recursos per fer totes aquestes rutes i aquests estudis. Què més? Ho vaig dir a la comissió, que era Pontevedra, la primera ciutat que havia fet, que a més és un referent internacional d'urbanisme, la ciutat de Pontevedra, ja ho vaig dir. En quant a les demés aspectes que heu comentat, suposo que el regidor de mobilitat ho tindrem en compte. De fet, ens adherim a les ciutats que caminen, faran una diagnosi de la ciutat, miren quins circuits volem fer, miren si són inclusius, si són accessibles, tot això fem la diagnosi abans de fer-ho. I després, en quant a les màquines de vending, vaig ser jo precisament la que va trucar a l'empresa en compres perquè traguessin a les bebides isotòniques i traguessin totes les que no eren saludables a les instal·lacions esportives. Vull dir que estem molt al tanto perquè la nostra tècnica de salut és una infermera referent de pediatria i està molt a sobre de tot això. Però moltes gràcies per tot i gràcies per apoyar la proposta.
9: Moltes gràcies. Faria falta un segon torn. No? Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprovaria per unanimitat. Passem al següent punt, que seria el punt 18, control i fiscalització d'altres òrgans de govern. El punt A, assabentar de les principals resolucions de l'alcaldia, Junta de Govern Local i regidores delegades. Senyor secretari.
11: Hola, sí. Es dona compte d'un decret d'alcaldia de 19 de maig, pel qual es prorroga per un període de 3 anys, des del 21 de juny del 2026 fins al 20 de juny del 2029, la designació de la senyora Francesca Cruz Muñoz i de la senyora Maria de los Ángeles Ortega García com a representants municipals de l'Ajuntament de Castelldefels, el CASAP, el Consell Rector del Consorci de Castelldefels, agents de salut, i es prorroga pel mateix període la designació de la senyora Cruz Muñoz com a vicepresidenta.
9: Alguna paraula? Senyora López.
12: Per curiositat, per què per 3 anys? Sí. És a dir, per què fa la pròrroga per 3 anys? És per 3 anys, no has dit?
9: Sí. Doncs no ho sé.
12: Bueno, no ho dic perquè en realitat entenc que és una... És que la Paquita continua al CASAP, però entenc que això sempre són càrrecs vinculats als governs i, bueno, a aquest govern li queda un any, li poden quedar més, no dic que no, però normalment va vinculat als governs municipals. No sé, ho he pensat ara mateix quan sentia el secretari, eh?
9: Doncs no ho sé, ho podem averiguar. No sé si la senyora Cruz.
5: Sí? Vale. No, jo he parlat amb el secretari abans i ens van anomenar quan vam entrar el 23 i eren 3 anys i ara s'ha de tornar a anomenar. Si l'any que ve torna un altre govern, es tindrà que tornar a anomenar amb diferents governs. Això no té res a veure. Sempre han sigut 3 anys. Ho hem mirat aquest matí amb el secretari i ha sigut així.
9: Per tant, con tot de la vida es pot canviar.
13: Però m'he informat per això, perquè no ho sabia.
9: Molt bé. Doncs passem al següent apartat, que és el tema de les mocions municipals. La primera és la que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per a la protecció, conservació, manteniment preventiu i reposició de l'arbrat de la nostra ciutat. La presenta la senyora Borque.
2: Sí, hola de nou i per molts anys, Candela, que no t'ho havia dit jo. Bé, aquesta moció és una moció que hem consensuat sobretot amb el barri de Can Bou. No parla només d'arbres, parla de model de ciutat, parla de salut pública, de qualitat de vida, de memòria col·lectiva i de com afrontem una realitat cada vegada més evident, que és la crisi climàtica. Fa unes setmanes Castelldefels va patir una ventada molt forta que va provocar la caiguda de diversos arbres de grans dimensions en diferents punts del municipi. Alguns d'aquests arbres tenien dècades de vida, formaven part del paisatge quotidià dels barris, donaven ombra a famílies, infants, gent gran, refrescaven els carrers durant els mesos de calor extrema, retenien el CO2, filtraven contaminació, generaven biodiversitat i feien la ciutat més habitable. Quan aquests arbres cauen, no perdem només un element decoratiu, perdem patrimoni natural, perdem confort climàtic, perdem espais de refugi davant les onades de calor, perdem salut i qualitat urbana. I, evidentment, ningú qüestiona que la seguretat és prioritària. Ningú defensa no actuar quan existeix un risc real per a les persones. Seria irresponsable. Però, precisament perquè la seguretat és tan important, el que necessitem és una política preventiva planificada i rigorosa. No una política basada únicament en actuar quan ja hi ha una emergència o quan l'única solució possible acaba sent la tala. Perquè massa sovint, davant qualsevol incidència, la resposta acaba sent tallar l'arbre i això no pot convertir-se en una norma. Aquesta moció neix d'aquesta preocupació i, com us deia abans, neix de moltes converses amb veïns i veïnes dels barris de la ciutat que ens han traslladat inquietuds molt concretes. Persones que veuen com es degraden espais verds importants, persones que fa temps que reclamen actuacions preventives, persones que estimen els arbres del seu barri perquè formen part de la seva vida quotidiana. I aquí cal dir una cosa molt clara. Un arbre gran i madur no es substitueix en dos dies. Quan cau un arbre de 30, 40 o 50 anys, no n'hi ha prou en plantar un de petit i donar el tema per resolt. Recuperar aquella ombra, aquella presència i aquella funció ambiental requereix dècades. En una ciutat mediterrània com Castelldefels, això és especialment important. Cada estiu tenim temperatures més altes, més nits tropicals i més episodis de calor intensa. I precisament els arbres grans són els que tenen més capacitat de reduir la temperatura de l'espai públic. Hi ha estudis que mostren diferències de diversos graus entre els carrers amb ombra consolidada i carrers sense arbrat. I això no és un detall menor, això afecta directament la salut, especialment de la gent gran, dels infants i de les persones més vulnerables. Per tant, protegir l'arbrat no és un caprici estètic, és una política de salut pública i d'adaptació climàtica. Per això, aquesta moció planteja una idea molt senzilla. Abans de tallar, estudiem alternatives. En moltes ciutats ja s'utilitzen tècniques de conservació estructural com els suports, els cablatges o els sistemes de bracing per estabilitzar arbres valuosos i reduir riscos sense necessitat d'eliminar-los. Una de les mesures més efectives per mantenir amb seguretat determinats arbres o branques amb risc de caiguda és la instal·lació de sistemes de subjecció, ancoratge o suport. Aquests sistemes poden anar ancorats al terra, i de fet n'hi ha algun ja per la nostra ciutat, per subjectar aquest arbre sencer o bé instal·lar-se a la capçada perquè les branques fortes ajudin a sostenir-ne d'altres més febles. No estem inventant res estrany, estem parlant d'eines tècniques que ja existeixen, que s'apliquen arreu i que permeten compatibilitzar seguretat i preservació del patrimoni arbori. I precisament el primer acord de la moció va en aquesta direcció, establir com a criteri preferent la implementació d'aquests sistemes sempre que sigui tècnicament viable i compatible amb la seguretat. També proposem revisar i actualitzar el protocol municipal d'avaluació de l'arbrat. Cal tenir criteris clars, transparents i públics. La ciutadania ha de saber com es decideix una tala, quins informes hi ha darrere, quines alternatives s'han valorat i quines actuacions preventives s'estan fent. Perquè la transparència genera confiança i la confiança és imprescindible quan parlem d'un patrimoni que la ciutat sent com a propi. La moció també planteja un pla pilot amb un mínim de 10 arbres seleccionats per aplicar mesures de suport estructural i estudiar-ne la viabilitat, el cost i els resultats. I això és important perquè no ens queden no es quedin només amb declaracions i d'intencions. Proposàvem provar, avaluar i aprendre, amb rigor tècnic, amb seguiment i també amb participació ciutadana. Perquè un altre element central d'aquesta moció és escoltar els barris. Quan les associacions de veïns alerten reiteradament de problemes en determinats punts, l'Ajuntament no pot limitar-se a reaccionar només quan hi ha una incidència greu. Cal anticipació. Per això demanem actuacions concretes en espais on fa temps que existeix preocupació. El parc, per exemple, de la Tirolina, dels Tallinaires, afectat després de l'incendi, un incendi a tocar de la C32, on encara hi ha una clariana pendent de recuperar, tot i que s'han posat arbres petits en aquest sector, o al parc de l'Avinguda Màlaga, molt afectat pels temporals i que ha perdut bona part de la funció de refugi climàtic que tenia fa uns anys, o la conservació dels eucaliptus dels carrers Arenys i Pescadors, que per cert n'hem perdut amb la ventada anterior, la reposició de l'arbrat al carrer Almeria, o la revisió dels pins de gran alçada en diversos punts del barri, així com per exemple també podríem parlar d'altres barris, i ara se m'acut el parc de Mar, amb la pineda protegida, s'ha de veure com es pot seguir protegint. Quan es demana replantar escocells al carrer Canyes, la resposta no pot ser únicament que es perdran places d'aparcament, perquè probablement d'aquí a 10 anys el gran problema dels barris no serà només l'aparcament, serà com suportem temperatures extremes en carrers sense ombra. Pensem, per tant, en el futur. I deixeu-me insistir en una idea important. Aquesta moció no és una moció contra ningú, no és una moció per generar alarmisme, no és una moció per dir que no s'hagi fet res, és una moció per fer un pas endavant, per assumir que la gestió de l'arbrat urbà serà cada vegada més important en els propers anys, que el canvi climàtic farà més freqüents els episodis extrems, que tindrem més ventades, més sequeres, més estrès hídric i més riscos sobre l'arbrat. I precisament per això necessitem més planificació, més manteniment preventiu i més inversió, perquè els arbres no són una despesa ornamental, són infraestructura verda, i les infraestructures verdes són tan importants com qualsevol altra infraestructura urbana. Invertir en arbres és invertir en salut, en benestar, en la ciutat. I també és invertir en cohesió social, perquè els espais verds són espais de convivències, espais on la gent passeja, descansa, conversa i viu la ciutat. I per acabar, voldria apel·lar a una idea molt simple. Hi ha arbres que formen part de la memòria emocional dels barris. Tots tenim al cap algun arbre sota el qual hem passat moltes vegades. Hem esperat algú, hem jugat de petits o ens hem refugiat de la calor. Quan aquests arbres desapareixen, la ciutat també perd una part de la seva identitat. Per això creiem que cal actuar amb més sensibilitat, més previsió, més anticipació i més ambició. Castelldefels mereix una política d'arbrat moderna, preventiva i valenta. Una política que protegeixi la seguretat, sí, però que també protegeixi el patrimoni natural i la qualitat de vida de la ciutadania. Gràcies.
11: Moltes gràcies, senyora Volque. Té la paraula el senyor Paredes. Sí, sí, té la paraula per presentar l'esmena, senyor Paredes.
1: Sí, pues, si puede leer... L'esmena dels acords, sisplau, secretari.

0: Doncs l'esmena es proposa al ple, primer, continuar adoptant una política preferent d'implementació de suports estructurals, cablatges, bracing o altres sistemes equivalents pels arbres amb risc identificat, amb l'objectiu d'evitar-ne la tala sempre que l'estat fitosanitari, l'exemplar i el nivell de risc no exigeixin una tala urgent per motius de seguretat. És el que recomanen els tècnics i és el que es fa. Segon, continuar plantant arbres amb l'objectiu d'arribar als més de 1.000 arbres plantats en aquesta legislatura. Tercer, continuar amb la forta línia d'actuació per a la conservació d'arbres singulars, el manteniment preventiu de l'arbrat urbà i la reposició d'exemplars perduts per temporals, incendis, accidents o deteriorament irreversible, amb la corresponent previsió pressupostària en els futurs exercicis. Quart, acabar de crear un projecte de barri que faciliti la reposició de l'arbrat afectat pels temporals al parc de l'Avinguda Màlaga i mantingui en bones condicions no només aquell parc, sinó també la zona del carrer d'Arenys. Cinquè, reposar l'arbrat del carrer Almeria quan finalitzi la plaga que actualment està atacant els arbres de la zona. I sisè, traslladar els acords.
1: Pues bien, gracias, secretari. Lo que en anteriores plenos, señora Borque, en una de las mociones le dije, me la he leído muchísimo para ver cómo podíamos hacer alguna una enmienda y le dije no podía ser, estaba perfecta, la aprobábamos. Le prometo que esta me la he leído muchísimo para no tener que hacer la enmienda a la totalidad. Y he tenido que hacer esta enmienda, hemos querido hacer esta enmienda, porque realmente en los puntos que nos exponía, creo que por defensa de nuestra empresa de Harfels y nuestros técnicos de medio ambiente, debía hacerla. Porque todo lo que expone y todo lo que pide y todos los puntos que coloca, me deja una pregunta que decirle. Ustedes han estado en gobierno. ¿Saben la empresa de Harfels que tenemos? ¿Sabe la aplicación que tenemos y cómo están cada árbol? Lo tenemos identificado y tratado con unos ítems larguísimos, que le puedo nombrar algunos, que es lo que usted prácticamente en toda la moción nos presenta. Es, por ejemplo, tenemos ítems que identifica la especie, el estado, la categoría. Le voy a enumerar algunos. Tipos de alteraciones, descripción de la alteración, en qué fase está, qué medida tiene, si tiene escusei o no tiene escusei, el estado de la escusei, la data de la poda, la poda que se ha realizado, la fecha de plantación, tipo de revisión, frecuencia de revisión, fecha de revisión más reciente, la data de la inspección, data de tratamiento más reciente. Y como en esa hay muchísimos más ítems. Por lo tanto, me sorprende que haber estado en gobierno y haber, entiendo que no han llevado nunca el área de medio ambiente, quizás es por eso, pero el resto de compañeros de la oposición que han tenido y que han estado en el área de medio ambiente, le han podido comentar cómo trabaja Harfels y tipo de tipología y el trato que se tiene a todos los árboles. Ustedes saben perfectamente que tenemos unos técnicos y este equipo de gobierno, que aunque le parezca formado por SOM y por el Partido Popular, puede decir que por ideología puede estar extrapolado a la otra punta de ideología de izquierdas, queremos nuestros árboles, tratamos a nuestros árboles y respetamos a nuestros árboles y los cuidamos de la mayor manera posible y siempre bajo criterios técnicos. Conoce bien a los técnicos del ayuntamiento, aparte de los de Harfels, a los técnicos del ayuntamiento de medio ambiente. Son ultradefensores de todos y cada uno de nuestros árboles. Y para poder realizar cualquier actuación respecto a ellos, se lo miran muy mucho. Entonces, me sorprende que hayan traído esta moción, que entiendo que tienen que traerla, pero creo que está mal planteada, porque parece que está. Yo la interpreté intentando buscar toda la argumentación posible y el mayor de las intenciones. Vi un ataque directo hacia Harfels y hacia los técnicos de medio ambiente. Y yo no podía permitir eso y por eso, aunque he intentado, ya le digo, leérmelo múltiples veces para ver buscarle, no podía hacer ninguna medida parcial ni aprobarla. Quería decirles que nuestros técnicos son fantásticos, hacen un tratamiento exhaustivo por todo nuestro arbolado y solo tienen que saberlo. 17.000 árboles tenemos en la ciudad, están todos identificados y tratados. Y también me sorprende que haya puesto específicamente ciertos puntos de la ciudad cuando ya se han tratado en esos puntos de la ciudad. En Cambou ya se ha tratado, ya usted lo ha dicho. Usted dice en la exposición que hubo y que hay que tratar un punto específico en la C32, pero ahora cuando ha hecho la explicación ha dicho que ya se ha plantado. Es decir, cuando hizo usted la enmienda no se dio cuenta que ya se había plantado y se plantó hace unos meses. Por lo tanto, Lamentándolo mucho, hemos tenido que hacer esta enmienda a la totalidad, pero por el simple hecho de que nuestro comportamiento, siendo de ideologías supuestamente muy diferentes, nuestro apoyo y nuestra defensa por el medio ambiente es total. Gracias.
2: Gràcies, ara obrirem torn de paraules. Paraules. Doncs, senyora López.
3: Sí. Bueno, gràcies per les felicitacions a tots. Em dono per felicitada per tots i totes vosaltres. I, bueno, primer de tot, agrair a Esquerra la presentació d'aquesta moció. Evidentment, nosaltres compartim el plantejament i la preocupació per la conservació i la protecció de l'arbrat urbà de la nostra ciutat. En realitat, no, després contestaré en la segona intervenció més a la intervenció del senyor Paredes, però aquí ningú està qüestionant ninguna feina tècnica. El que es tracta és de posar el focus en una problemàtica que avui està a la nostra ciutat, que les situacions han canviat en aquests últims anys davant, no, pues l'emergència climàtica, el canvi climàtic i les noves, no, els nous temporals que ens trobem, i per tant és important posar el focus, i per tant, per un cop, si estaven d'acord amb la proposta, el que havien de fer simplement era votar a favor. Era molt fàcil. Els arbres, en realitat, doncs, no són un element decoratiu de la ciutat, són una infraestructura verda essencial, ens proporciona ombra, redueix les temperatures dels carrers, absorbeixen contaminació, afavoreixen la biodiversitat i contribueixen a fer la ciutat més saludable i més resilient davant el canvi climàtic. De fet, no, des del nostre grup ja vam presentar una moció en el context de sequera, també preocupats per el que suposava el context de sequera a l'arbrat urbà, en el que reclamàvem, doncs, aquesta diagnosi de l'estat de la infraestructura verda, que va estar molt afectada, també l'elaboració d'un pla de l'arbrat i aquesta estratègia de gestió més a llarg termini amb mesures per garantir aquesta supervivència i reposició dels exemplars afectats per la crisi, perquè bé sabem que el que ha passat amb la ventada és conseqüència també de la sequera, no? Perquè l'estat del terra, l'estat de com estava aquest arbrat en el moment de la sequera, i per tant això, la ventada va ser més greu, no? Per tant, no podem dir que hem de continuar fent les mateixes coses, hem de revisar el que estan fent, evidentment reconeixent la feina que fan els tècnics, però evidentment, no, els que estem a l'oposició estem preocupats per aquesta situació i hem de plantejar totes les mesures que creiem oportunes, no, per poder tirar-ho endavant, no? Per tant, compartim en aquest cas l'objectiu de la moció. Per això nosaltres ja en aquell moment el que dèiem és que els arbres evidentment no són un luxe, sinó són aquest refugi climàtic, són biodiversitat, són ombra, són salut pública i són qualitat de vida. I també crec que hem de tenir en compte, no, on es posa el focus en concret, perquè no és una moció que parli de tot, sinó que parla d'una problemàtica en concret, i és quan desapareix un arbre gran. No, no, no podem perdre aquest element vegetal, aquestes dècades de creixement, no, que ha tingut aquest arbre, perquè en realitat, doncs, perdrem aquesta capacitat d'absorció del CO2, el que deia, les ombres, aquest confort tèrmic, i també, evidentment, un paisatge que també forma part de la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. Tots tenim al cap carrers, places o parcs que s'identifiquen amb el seu arbrat, formant part de la identitat dels barris i de les vivències de molta gent, i per tant això també és la nostra identitat i la nostra ciutat. I precisament perquè estem en aquest context de crisi climàtica que deia, de sequeres recurrents, d'onades de calor i de temperatures més extremes, hem d'entendre que cada vegada aquest arbrat madur té avui encara més un valor major afegit, no? Per tant, és important posar encara més el focus en aquests. I per tant, no, també sabem que hi ha estudis que expliquen que un arbre gran pot refrescar molt més que desenes d'arbres joves acabats de plantar. Per tant, evidentment és important plantar com vostès plantegen a la seva esmena i incrementar l'arbrat, però nosaltres el que defensem també és que s'ha de conservar molt millor el patrimoni arbori que tenim ara mateix. Per això veiem positiva aquesta idea de prioritzar sistemes de conservació estructurals abans d'arribar a aquesta tala, sempre que sigui tècnicament, evidentment, viable i segur. Les ciutats del futur no poden funcionar amb una lògica reactiva basada només en tallar quan hi ha un problema. Necessitem una gestió preventiva, transparent i planificada. I aquesta moció, doncs, també posa el focus en una altra qüestió important, a la que també fèieu esment ara, que és aquestes demandes veïnals, que és important, doncs, posar al centre aquestes reclamacions i també mantenir informada a la ciutadania i donar resposta a aquestes necessitats. Crec que és important, doncs, reforçar tots aquests canals de participació i d'informació i aquests retorns a les associacions de veïns. La ciutadania està veient, no, com s'està deteriorant aquest paisatge, aquest arbrat, els seus barris. Per tant, crec que és important, doncs, que es doni aquesta resposta, no, que en el cas, per exemple, de Can Bou, fa molts anys que es venia reclamant, no? Per tant, nosaltres creiem que Castelldefels necessita avançar cap a aquest pla més integral, no, actualitzat, no, i pensat en el moment d'avui i, per tant, doncs, també planificar aquestes espècies més resilients, també tenint en compte noves realitats, com per exemple tot el tema de les al·lèrgies, que també en aquest canvi climàtic doncs, també ens fa pensar doncs, quin és el millor arbrat que podem no? ubicar les nostres espais, especialment aquells que són més de participació on fem activitats, no? Veiem com es pateix també no? per aquests no? per les afectacions d'alguns arbres, per tant, també tenir aquesta planificació i buscar la manera no? d'augmentar aquesta cobertura arbòria, protegir els arbres singulars i entendre doncs, que l'adaptació climàtica també ajuda doncs, als nostres barris. No? Per tant, evidentment, doncs, nosaltres donarem suport a la moció perquè crec que enriqueix el moment, enriqueix el debat i pot pensar en mesures que poden millorar la gestió de l'arbrat a la nostra ciutat. Moltes gràcies.
2: Gràcies, senyor Planell.
4: Bona tarda, no? Des del grup municipal socialista compartim que l'arbrat de Castelldefels és patrimoni viu de la ciutat, ombra, salut, biodiversitat i memòria dels barris. No podem gestionar-lo només quan cau un arbre. La moció recull demandes veïnals que coneixem i cada vegada anirem tenint més demandes d'aquest tipus perquè el canvi climàtic està agreujant totes les condicions meteorològiques i tenim el nivell freàtic que tenim. Per tant, molts arbres tenen les arrels quasi a nivell del terra. Per tant, és molt fàcil que a partir d'ara, amb una gran ventada, tinguem més arbres que estan caient. I també des del PSC demanem el mateix, menys tala per defecte i més avaluació tècnica, manteniment preventiu i reposició planificada. Estem d'acord en revisar el protocol, en un pilot de suports estructurals i en reforçar el canal de comunicació amb les associacions. Però volem que el ple no aprovi només bons propòsits. Calen dates, cal pressupost. Instem a l'equip de govern a incorporar aquests acords al pla d'arbrat i al pressupost ja en curs, sense duplicar informes ni endarrerir actuacions que ja estan previstes. El pilot de 10 arbres ha de servir per decidir, no per endarrerir les urgències de seguretat que els veïns porten mesos denunciant. Mantenir costa menys que repostar després d'una caiguda. És política de ciutat, no de sigles. El verd és transversal. Votarem a favor perquè Castelldefels necessita una política d'arbrat preventiva, transparent i de barri.
2: Gràcies, senyor Paredes.
1: Gràcies, alcalde. Pues bien, me voy a reafirmar que yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo, completamente de acuerdo en el fondo. Estamos de acuerdo todos. Es que escucho a señora Candela, escucho a Planell y estamos completamente de acuerdo. El tema está que, me sorprende que hayan estado en gobierno y no saben cómo trabaja Harfels. Se anticipa, la petición que hacen de anticipar ya lo ejecuta Harfels y ya lo ejecutan nuestros técnicos. Tenemos unos profesionales de arbolado, profesionales de medio ambiente que ya ejecutan ese trabajo. Podemos ir perfilando ciertas cosas, pero esa prevención inicial que es la que más se demanda y que todo el mundo estamos de acuerdo, porque yo recibo muchísimas peticiones de vecinos, las atiendo personalmente, tienen mi teléfono móvil, hablo con ellos y busco el caso por caso cuando me llega directamente a mí, que yo demando que me llegue a mí. Y yo hablo con la Asociación de Vecinos de Cambou y saben la respuesta. El problema es cuando la respuesta que se les da no les agrada porque no les soluciona su problema. Y aquí podemos hablar muy bonito de que todo el mundo queremos, pero mucha gente, el árbol que tiene en la puerta de su casa, le molesta. El 99,9% de las quejas que vienen es que el árbol que tiene en su casa le molesta. No lo quiere. Es como el contenedor que lo quiere cerca, pero no en la puerta. El bus lo quiere cerca, pero no en la puerta. Pues el árbol lo quiere cerca porque le da sombra, pero no en su puerta, porque le da molestias. Por lo tanto, defendemos nosotros completamente a todo el arbolado y atendemos a todas las peticiones una por una y le damos solución. Pero muchas veces no gusta esa respuesta que se les da. A mí me gustaría saber también la respuesta que le dio, que ha dicho antes la señora Borque, respecto a que se priorizaba el aparcamiento por el arbolado. Me gustaría saberlo, qué petición fue, si me la hace llegar, porque yo estoy completamente en contra. Si es realidad que esa contestación se les dio, yo hablaré con las responsables correspondientes, porque esa respuesta no es ninguna dirección política. Habrá sido una decisión técnica que ha pasado por alto y que yo no me he enterado. Porque, al contrario, no priorizamos aparcamiento por sombreado, y mucho menos en ciertos barrios que lo requieren. Porque yo les podría decir que, por ejemplo, que en los últimos ocho años, antes de entrar nosotros en gobierno, del 2015 al 2019 se hizo una media de plantación de 126 árboles, y todos eran reposiciones. o el 95%. Del 2019 al 2023 se hizo una media por año de 290 árboles. Aquí sí que hubo más nuevo arbolado que no reposición, pero un 50-50. En los dos años que hemos podido plantar, porque uno fue sequía, hemos plantado una media de 376 árboles anuales en los dos años que hemos podido. Y aún nos queda un año más. Y la gran mayoría son nuevos árboles, porque los que han ido cayendo, hemos visto las singularidades y el por qué. Históricamente se ha ido deteriorando ese árbol y han muerto tres veces el mismo árbol que se ha plantado y se ha buscado y el por qué, si no sobrevive ese árbol, cuál es el motivo. No puede ser simplemente porque no tiene agua. Tienen que ser otros componentes cuando en el municipio no se caen tres veces un mismo árbol que se planta. O que no se plante un árbol pegado a una farola, para cuando coja un porte, la farola deje de iluminar esa calle. Se busca y hay unos criterios que van modificándose. Pero el cómputo general estamos de acuerdo. Lo que no comprendo es que quieran explicarnos que hay que mejorar algo que históricamente la ciudad, ustedes han estado en gobierno, saben que funciona. Se puede mejorar ciertas cosas, muy, muy pequeñas, pero en esta moción prácticamente están intentando modificar absolutamente todo lo como se actúa hasta ahora. Y tenemos 17.000 árboles en la ciudad y que han gobernado ustedes, saben que se está haciendo un muy buen trabajo. Y no lo hablo porque me esté defendiendo mi área a mí, a Pedro Paredes. Yo defiendo completamente el trabajo que está haciendo Harfels y completamente a mis técnicos de medio ambiente. Gracias.
2: Gracias, señora Borque.
3: Sí, gràcies. Bé, senyor Paredes, nosaltres com a Esquerra Republicana i crec que tots els que estem aquí

0: De canyes no s'han repoblat cap ni un. Els arbres que van caure, precisament molta gent no va treure el gos el dia de la ventada, que ens vam quedar a casa, perquè teníem por que caigués a l'arbre i va caure. I per sort no va agafar ningú. Són coses que estan passant, són coses reals, són coses que la gent ens explica. I el que vol aquesta moció és ser constructiva, és demanar que tinguem una mirada de manteniment d'aquests arbres, que són fonamentals ara que estem en una època de crisi i que s'està accentuant. Possiblement fa 10 anys no podríem pensar que tindríem aquesta emergència tan bèstia que tenim ara. I el que demana aquesta moció és que ens adaptem a aquesta emergència i que intentem millorar tot allò que es pugui millorar. I un arbre de 30, 40, 50 anys no es pot substituir per un arbre de dies, perquè l'ombra que dona és que els refugis climàtics tant de bo fossin tots constituïts per arbres tan grans, perquè és que la gent aniria tots a l'estiu allà, i això és el que demana aquesta moció. El que passa que la diferència entre la moció i l'esmena és que vostès presenten, nosaltres presentem objectius, terminis, seguiment i rendició de comptes, i en canvi l'esmena es limita a dir que continuaran fent allò que segons el govern ja s'està fent i que nosaltres, insisteixo, valorem, però que es necessita més feina perquè les queixes són evidents i és que ho veiem per tota la ciutat. En el primer acord precisament diem que s'està fent el que els tècnics ens recomanen, però adaptem-nos a les noves tècniques que hi ha ara. Si realment és així, quin problema hi ha en aprovar aquesta proposta si en el fons estem tots d'acord? Quin problema hi ha amb aquesta moció? Estem parlant de política aquí, no d'avaluar la feina de ningú. Per tant, bé, nosaltres creiem que les associacions veïnals ens alerten contínuament d'aquests problemes i que realment se'ls ha d'escoltar perquè ells són els que veuen el dia a dia en els seus barris, en els seus carrers, i es poden concretar moltes feines. I és per això que, d'alguna manera, aquesta esmena el que fa és fer desaparèixer qualsevol referència a reforçar precisament l'escolta dels veïns i el retorn a les associacions de veïns. Perquè moltes de les incidències que avui debatem ja havien estat advertides per veïns i veïnes, i jo ho recordo, en algun ple d'entitats. Això s'havia parlat, i és que fa mesos que s'ha parlat d'això. En canvi, nosaltres, insisteixo, proposem objectius, terminis i concreció. I si s'ha de posar més plantilla a Gerfels, es posa, es valora i es posa, perquè és un tema molt important. La diferència entre una declaració d'intencions i una política pública és que la política pública es pot mesurar i és el que ara estem demanant. I això, bé, crec que aquí hi ha d'haver menys autocomplacència i més compromisos concrets quan hi ha un problema que els veïns i veïnes ens fan saber des de fa molts mesos.
1: Molt bé, ara obrirem un segon torn de paraules. Doncs, senyora López.
2: Molt bé. Senyor Paredes, jo crec que vostè està negant una evidència. A mi em sembla bé que vostè defensi els professionals d'aquesta casa i, com deia la senyora Bolque, ho compartim plenament, però evidentment sempre es pot fer més i sempre es pot fer millor. És a dir, no? Jo no es tracta de qüestionar, sinó de poder recollir idees i propostes que enriqueixin la gestió d'aquest Ajuntament, i crec que és el que s'està fent amb aquesta proposta. Mira, la veritat és que no m'agrada parlar de casos concrets que m'afecten, però en aquest cas li posaré un exemple. Jo mateixa tinc un pi a casa de la comunitat que la nostra veïna el vol podar més perquè li cau la pinassa i nosaltres no volem fer-ho. Aquest Ajuntament ens ha convocat a un procés de mediació, per arribar a un acord amb la veïna. Entenc que és perquè el podem, perquè el fem encara més petit, és un pi molt gran, és a dir, si ens porta, perquè aquest Ajuntament, en comptes de convocar-nos a un procés de mediació, el que fa és dir-li a la veïna que no, que aquest pi no s'ha de podar. Per tant, jo entenc que si jo tinc un petit cas, no? El que evidentment pues, no he recorregut a vostè, he recorregut als processos ordinaris d'aquest Ajuntament que entenc que han de funcionar, entenc que la ciutadania no ha de trucar al regidor de torn, ha de fer servir els mecanismes que tenen establerts en aquest Ajuntament, i jo li dic la resposta que rebut jo, ja no l'invento cap història, la que he rebut jo mateixa. Per tant, entenc que com casos com el meu deu haver-hi moltíssims. Per tant, crec que el que es tracta és de revisar els protocols, revisar què està passant, veure quina és la resposta que està donant l'Ajuntament, veure, perquè jo he patit això, tal, hem defensat arbres amb veïns que els volien tallar perquè, evidentment, els que hi ha la pinassa, els hi molestaven, els hi aixecaven, hi havia casos, evidentment, greus, per exemple, que els hi aixecaven no, les, el clavar.

0: les clavegueres de les llars. Per tant, coneixem aquestes problemàtiques i, evidentment, ha d'haver-hi protocols clars amb un objectiu clar, que és preservar l'arbrat. I sé que, evidentment, hi ha una voluntat dels professionals d'aquesta casa de fer-ho i que sempre ho han fet amb aquesta mirada, però es tracta de potser anar una mica més enllà, veure realment què és el que està passant en casos concrets i potser avaluar i millorar aquests mecanismes, perquè la situació que patim ara davant aquesta emergència climàtica és molt greu. I, per tant, nosaltres tornem a lamentar aquestes dinàmiques que té aquest equip de govern de no diàleg, de no recollir propostes, de fer aquestes esmenes que únicament serveixen per dir ja ho estem fent, ja ho fem bé, ja està previst. No, senyors, no, senyors de l'equip de govern, no, senyor Paredes. Es tracta d'enriquir les propostes. És la nostra feina. La feina de l'oposició és intentar millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels. I ho fem amb propostes concretes. Aquí, vostè ho ha dit, és a dir, crec que no es veu que hi hagi una polèmica política que es pugui posar sobre la taula. Aquí el que hi ha són propostes que volen millorar la gestió de l'arbrat davant unes problemàtiques que ens estem trobant a la nostra ciutat, amb propostes molt clares, per revisió d'aquests protocols, una millor calendarització, potser, com deia la senyora Bolquer, destinar molts més recursos, tenir també aquestes dinàmiques de participació ciutadana, que crec que és important també situar en el centre d'aquesta proposta i, per tant, no, doncs passar d'aquesta política reactiva a una política, doncs, més estratègica, que crec que és important tenir en compte. I vostès posen molt el focus en plantar més arbres, però en realitat no es tracta només de plantar més arbres. Evidentment, quants més arbres, molt millor, no? Però es tracta també de posar el focus en aquell patrimoni, no?, que ara mateix tenim, aquell patrimoni d'aquests arbres més madurs que en realitat no substitueixen de la nit al dia, no? Per tant, crec que aquí, evidentment, no, hi ha un debat de fons, el paisatge urbà està canviant, els nostres barris canvien, no, quan desapareixen aquests arbres, quan es perden aquests espais ombrívols i quan, no, evidentment, hi ha aquests temporals que deixen zones degradades, no, com hem vist a la nostra ciutat, i això té conseqüències en les nostres vides, a nivell ambiental, social i fins i tot emocionals, no? Per tant, nosaltres insistim en que aquest arbrat és aquesta infraestructura verda, no és una ornamentació secundària i, per tant, creiem que cal més transparència, més retorn, que quan hi hagi també aquestes circumstàncies, aquestes situacions de tales, de plagues, de reposicions pendents, és a dir, que també s'expliqui, que també es comparteixi amb informació clara i seguiment de totes aquestes qüestions. I ja, per últim, no, la crisi climàtica no ens permet funcionar amb aquesta inèrcia, doncs, amb la que es ve treballant. Aquestes, no, onades de calor, aquestes tempestes, això serà cada vegada més freqüents i, per tant, crec que és evident que ens obliga a posar el focus, com dic, a replantejar i, per tant, també a valorar aquesta gestió de l'arbrat des d'una mirada més preventiva i més resilient, no? Per tant, nosaltres, evidentment, mantindrem el suport a aquesta moció original. Crec que també vostès, un cop més, podrien seure's a fer propostes concretes i que conjuntament, doncs, puguem treballar com millorar aquesta gestió de la ciutat. La ciutat necessita menys orgull polític i més capacitat de construir aquests acords amplis en qüestions tan importants com és l'emergència climàtica i la protecció del patrimoni arbori. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Planell.
2: Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Primero de todo, quiero decir que máximo respeto y reconocimiento al trabajo de los técnicos, faltaría más. Y yo, en segundo lugar, quería decirle al señor Paredes que su enmienda a totalidad es continuista. Es continuista. Pero los tiempos de ahora, o sea, lo que antes funcionaba, igual ahora ya no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué se lo explico? Porque, por ejemplo, en Cambó usted podía ver árboles muy grandes con las raíces a flor de piel y pensar, el día que venga una ventada, esto se va a caer, ¿vale? Hace 5 años no pasaba. Ahora resulta que no solo tenemos una ventana, sino que tenemos 3 episodios de danas seguidos que humedecen la tierra, la reblandecen y más el viento y los árboles caen. Entonces, lo que antes funcionaba, ahora hay que mejorar, hay que ser más preventivos. Y es lo que está diciendo la moción, intentemos mejorar. No es que estemos haciendo mal el trabajo durante hace muchos años, ni que se haga mal ahora, sino que los tiempos han cambiado y a lo mejor hay que tomar otras medidas más preventivas. Es lo que estamos pidiendo, porque nadie quiere que un árbol se le caiga encima a una persona, a un animal o un edificio, ¿verdad que no? Todos estamos de acuerdo. Pues vamos a subir un poco el nivel de prevención. Es lo único que estamos exigiendo, ya está. Cambiar un poco los protocolos, estudiarlo, ya sé Ya lo sabemos que los árboles están catalogados con muchos indicadores, ya lo sabemos. Y hay detectados aquellos que están en más riesgo, también lo sabemos. Pues vamos a darle un pasito más y vamos a poder a poner medidas estructurales preventivas, al menos, para intentar mejorar, porque esto va a ir a peor, va a ir a peor. Ya lo vimos en el Gloria, lo vimos en la Pineda de Gavà, aquello fue brutal. Pero ahora no hace falta esperar un Gloria. Con las continuas danas que vienen y el nivel freático tan alto, la solidez de los árboles está menguando. Por lo tanto, nos va a pasar más. ¿Y cuáles son los primeros que hay que mirar? Los más altos y más robustos, evidentemente, porque son los que van a caer por su propio peso. Solo estamos pidiendo esto, prevención.
1: Gracias, señor Paredes.
3: Gracias, alcalde. Bien, pues agradezco el tono, señor Planell, y los comentarios que hace. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo, y lo vuelto a reiterar, que estamos de acuerdo en el fondo. Sabemos que la prevención es muy importante y la prevención se lleva a cabo, que hay que buscar un 2.0, un 5.0, por supuesto, siempre cada día avanza, pero es que esta moción no decía ese 2.0, 5.0. Vuelvo a remitirme a lo que decía. Esta moción dice que incluyente como mínimo la repoblació dels espais afectats per incendi del Prat de Llinaires. Ja està plantado. La reposició del Prat afectat per temporal del Prat de l'Avinguda Màlaga i altres indrets de la ciutat. Ja hi ha un projecte que està redactant-se per a poder llevar, i lo sabe l'associació de vecinos. Esos vecinos que li han llegado a usted, se les ha informado de ese projecte que està en marxa. Que la revisió urgente de la situació de l'eucaliptus de la pista de bàsquet de carrer Arenys. El eucaliptus se cayó en la tempestada y se está haciendo toda una diagnosis de qué sucede con cada árbol, como se hace con el resto de la ciudad, y se está llevando a cabo. Que la revisión de la poda del Prat de Gran Alzada al barri ya es fa, ya hay. Tenemos unos ítems en los que se hace y se mira, o remitiéndome a lo que ha dicho el señor Planell, de que antiguamente las raíces salían y era una problemática menor que ahora. Yo también tengo ojo, yo también los veo, las raíces, y los técnicos lo ven, las raíces, y cuando lo ven, lo exponen y lo ponen en papel y lo ponen en informes, y se lleva, se estudia y se mira si tiene algún problema ese árbol y si va a poder llevar alguna problemática futura. Y está todo especificado en todo ello. Por lo tanto, a mí lo que quiero decir es que, y luego, como he dicho, agradezco al señor Planell, agradezco también a la señora Borqué, también como el tono, pero lo lamento, señora Candela, que está claro que estamos en las antípodas en muchas cosas, aunque he dicho que inicialmente que en este tema, en el fondo, podemos estar completamente de acuerdo. Pero es que no nos engañemos. Aquí lo que le sucede es que en unos ámbitos que ustedes siempre han querido llevar como bandera, pues ahora esa bandera se está extrapolando a cualquier color político y nosotros defendemos también el medio ambiente como ustedes lo puedan llegar a defender. Y lo siento mucho, pero es que no quería llevar esto aquí a cabo, pero quien nosotros mantenemos los árboles, quien cortan pinos para hacer edificios, son ustedes.
1: Gracias, señora Borqué. Per tancar.
4: Sí, per tancar el punt faré una reflexió final. La setmana passada, Castelldefels acollia una trobada vinculada a la xarxa de ciutats pel clima, presidida precisament pel nostre alcalde, i sincerament ens sembla molt positiu que la ciutat participi en espais on es parla de sostenibilitat, d'adaptació climàtica i de renaturalització urbana. Espais on es comparteixen experiències i bones pràctiques de ciutat que ens porten avantatge en aquest àmbit. Potser caldrà consultar alguna de les ciutats que fan un manteniment dels seus arbres històrics, a veure com ho fan i aplicar-ho aquí a Castelldefels. I és cert que ens vam adherir precisament en aquesta xarxa a l'anterior mandat perquè la trobem absolutament útil. Però també creiem que això ens obliga a ser coherents. No podem liderar discursos sobre emergència climàtica mentre al mateix temps, a peu de carrer, la ciutadania veu com es perd arbrat madur. Insistim, estem parlant d'arbrat madur i de mesures estructurals per protegir aquest arbrat madur, com la falta de manteniment preventiu o massa sovint que s'arriba tard quan les situacions els veïns les adverteixen i no se'n fa cas. Perquè la lluita contra el canvi climàtic no es fa només amb declaracions institucionals, en jornades o en xarxes de ciutat, es fa sobretot en les decisions quotidianes que afecten directament la vida de la gent, protegint l'ombra als carrers, preservant els arbres valuosos, reforçant el manteniment preventiu i mesures estructurals que calguin i escoltant els veïns veïns i veïnes. El que avui demanem és coherència entre el que es diu a qualsevol fòrum i el que es fa als carrers. I precisament en aquelles jornades es va repetir una idea molt clara. Anticipar-se és més efectiu i menys costós que reaccionar als impactes. Doncs això és exactament el que planteja aquesta moció. Anticipació, prevenció i visió de futur. Perquè la ciutadania no jutja la política climàtica per congressos ni per titulars. La jutja quan camina pel carrer sense ombra després d'haver perdut arbres en zones afectades o bé per incendis, o per manca de manteniment, o perquè no s'ha arribat a temps. Les ciutats del futur no es mesuren només pel ciment que tenen, sinó per l'ombra que són capaces de conservar. Gràcies.
1: Sí, gràcies. Antes de passar a votació, sí que me gustaría hacer alguna señalización alguna, al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y del aire que respiramos. Y yo creo que en esa batalla tenemos que estar todos y creo que ese compromiso con Castelldefels es amplio. Es amplio, ¿no? Yo he tenido ahora la suerte de presidir la Red de Ciudades Españolas por el Clima, pero hay que recordar que fueron ustedes precisamente los que ingresaron a Castelldefels en esta red y, por tanto, pues yo creo que es un compromiso compartido y es todo un honor representar pues, a una asociación que acumula 33 millones de ciudadanos españoles que tenemos ese compromiso, ¿no? Y, por tanto, desde el Ayuntamiento y desde el área de Medio Ambiente, yo creo que se está haciendo un gran trabajo, siempre se ha hecho y ahora se está intensificando. Cuando no se podía plantar por la sequía, pues lamentablemente no se ha hecho. Ahora que se puede, pues se está haciendo un esfuerzo importantísimo para plantar árboles en nuestra ciudad, para recuperar espacios. Les puedo recordar también todo el tema de refugios climáticos, que yo creo que es importante. Hemos estado también con el regidor de Educación en los colegios, en proyectos para también plantar en los patios, para poner toldos. Se están también implementando esos toldos y árboles también en muchos de los parques de la ciudad, tanto en los parques infantiles como los espacios también que estamos habilitando para perros. Y, por tanto, pues ese compromiso está ahí, ¿no? De hecho, el compromiso también que tiene nuestra ciudad con, por ejemplo, con la zona de protección de la Olla del Rey, conseguimos este gobierno, pues solicitar a la Generalitat de Cataluña la declaración de la primera zona cepa urbana y se consiguió, y así lo reconoció el gobierno anterior de la Generalitat de Cataluña, pero fue este ayuntamiento quien lo solicitó, este gobierno. También hemos conseguido un proyecto pionero de la área metropolitana y la Diputación de Barcelona, por el cual se ha puesto una pasarela por encima de las dunas, precisamente para respetar y que las personas que pasan por ese espacio pues no destrocen las dunas y podamos, por tanto, preservar la biodiversidad y el compromiso, por tanto, de este municipio es total y absoluto y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Entonces, de alguna manera, reafirmar el trabajo que está realizando el área de Medio Ambiente, nuestro compromiso, y les pido también, por tanto, que se adhieran a la enmienda a la totalidad que ha presentado el equipo de Gobierno. Pasaríamos a votar primero la enmienda a la totalidad. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues se aprueba la enmienda a la totalidad con el voto favorable del equipo de Gobierno y el voto en contra del resto de las formaciones políticas del consistorio. Pasamos al siguiente punto, que sería el punto B2, que sería la moció que presenta el Grup Municipal Socialista per impulsar una comunitat energètica municipal a la nostra ciutat i avançar la descarbonització i l'electrificació de la ciutat. La presenta el senyor Guillamón. Endavant.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Qui defensarà del govern aquesta moció? Ah, sorpresa. Molt bé. Molt bé. El senyor Paredes, moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs avui el Grup Municipal Socialista presenta aquesta moció per impulsar una comunitat energètica municipal al nostre municipi i adherir-nos a més a la moció de l'Associació de Municipis d'Energia Pública per la sobirania energètica local i avançar doncs, en la descarbonització i l'electrificació de la nostra ciutat. I la primera pregunta és molt senzilla, molt clara. Per què? No? Per què aquesta moció? Per què ara? Bueno, per una part, pues, no és només per les notícies que el nostre Ajuntament compra energia verda que hem tingut aquestes últimes setmanes, sinó és que, a més, estem en una emergència climàtica, com bé han presentat la nostra companyia Borque la moció passada, i no és una cosa de futur, és una cosa de present. Perquè també les nostres famílies i els nostres comerços estan patint el continu augment dels preus de l'energia, per la dependència que tenim dels combustibles fòssils i, sobretot, que s'ha posat molt, molt en evidència amb la guerra d'Iran i dels Estats Units, i perquè ara, a més, tenim un marc normatiu molt important que ens permet als municipis desplegar aquesta comunitat energètica, a més de la consciència social, que és una de les coses que els veïns d'allà dels Canyars tenim molt, molt clar perquè han posat una petita comunitat energètica al sostre de la fàbrica que hi ha allà al Resintex. A partir d'aquí, què proposem? Bueno, pues, bàsicament el que proposem és, i els hem posat molt fàcil, és que Castelldefels estudiï seriosament aquesta creació d'aquesta comunitat i que ens permeti aprofitar les cobertes, ja siguin públiques, en equipaments municipals, en aparcaments, privades, en espais industrials, vivendes o edificis plurifamiliars, per generar aquesta energia renovable i que sigui creada amb la proximitat dels consumidors, als nostres veïns, als nostres comerços, els nostres equipaments. I per donar-li un exemple, hem estimat que la potència de generació d'electricitat només dels espais públics de la nostra ciutat, com pot ser la coberta de la pèrgola de la Muntanyeta o l'aparcament del carrer Mèxic o l'OPC o tots els equipaments que encara no tenen aquestes plaques, és aproximadament de 260 megawatts. Que aquesta xifra és molt, molt gran, però per posar-lo en context, seria el consum de quasi 60.000 vivendes o de consum mig, i això significa que podria abastir el doble de les vivendes que actualment té la nostra ciutat. O sigui, amb la meitat de l'espai públic podríem abastir quasi totes les vivendes de la nostra ciutat. Ja sé que és una mica complicat i sembla una idea abstracta, però estem parlant d'una eina molt concreta que, a més, com bé ha dit el nostre alcalde, hem tingut aquesta renda espanyola de Ciutats per el Clima, i una de les dels seus objectius claus d'aquesta red, no?, és precisament modalitats de comunitats energètiques locals en desenvolupament en Espanya o oportunitats i barreres en la creació d'una comunitat energètica local. Per tant, per aquesta red espanyola de Ciutats per el Clima, una de les eines més importants que tenen és precisament el desenvolupament d'aquestes comunitats energètiques dintre de cada municipi. I a més, aquesta moció o aquesta proposta no parteix de zero. Durant l'anterior mandat del Partit Socialista es va aprovar conjuntament amb l'AMB la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diverses cobertes dels nostres equipaments, amb el model ESCO, que va permetre, a més, l'acceleració d'aquesta implantació d'aquestes plaques fotovoltaiques sense carregar amb un excessiu endeudament al nostre municipi. Doncs ara el que li proposem és el següent pas. És aquells espais públics on encara no s'ha posat aquestes plaques fotovoltaiques, estudiar com serien aquestes instal·lacions, què es faria amb aquests excedents i, sobretot, amb aquesta comunitat energètica, repartir aquesta electricitat als nostres veïns i veïnes i als nostres comerços. A més, el marc normatiu ara és totalment favorable. Ara ja aquesta comunitat energètica pot vendre aquesta electricitat fins a 2 quilòmetres, properament segurament arribarà fins als 5 quilòmetres. Això vol dir que si la producció està al centre de la ciutat, per exemple, com he dit, a la pèrgola d'aquí de l'Avinguda Muntanyeta o del Parc de la Muntanyeta, podríem arribar quasi a tot el municipi només amb 2 quilòmetres, i amb 5 podríem arribar quasi a Gavà. Per tant, creiem que és una iniciativa o una proposta per part del nostre partit molt important, i creiem que és viable tècnica i econòmicament, i per això demanem aquests estudis. A més, la moció, senyor Paredes, també té incorporat la declaració del Prat de Llobregat dels nostres companys per la descarbonificació i l'electrificació dels equipaments públics. Això pot semblar una cosa, també, com dic, abstracta, però és molt senzill. És emprar l'electricitat precisament per desplaçar els combustibles fòssils, que a més hem de recordar que la Unió Europea el 2030-2035 vol que totes les calderes de gas natural, de gasoil o similars, que siguin de combustible fòssil, desapareixin del panorama, no?, de la nostra d'Europa, de la nostra nació, i creiem que precisament amb aquesta moció el que hem de fer és aquests passos per, sobretot, la part més pública, no?, dels nostres equipaments, que puguin donar aquest pas cap a l'electrificació, cap a l'aerotèrmia i cap a l'acumulació d'aigua calenta per donar aquest servei. Només dir-li això, hem posat, hem intentat fer una moció doncs, el més suau possible perquè pugui ser recolzada per tots els partits polítics perquè creiem que és un tema important i per això demanem aquest estudi tècnic, jurídic, econòmic, energètic i creiem que en definitiva és una oportunitat molt bona per Castell de Fels perquè passi d'una política energètica passiva, que és el que tenim ara amb els combustibles fòssils, amb una política energia activa que a més permeti que no només es consumeixi una energia verda, sinó que es generi localment i que la compartim i que es posi a servei de la ciutadania i això ens permeti estalviar i ens permeti eliminar aquesta pobresa energètica que poden tenir els nostres veïns i les nostres veïnes. Sense més, bueno, espero els seus torns de paraula per saber la seva posició. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Paraules. Senyor Amate.
6: Sí, gràcies. Felicitat, Candela. Quedava jo. No et preguntaré més. ¿Vale? Crec que aquesta moció està molt ben portada. Tocava ja, d'alguna manera, donar un pas més a Castelldefels, en aquest sentit. I tenim exemples dintre de Catalunya, de ciutats, d'una població similar a Castelldefels, on s'han implementat ja comunitats energètiques locals. I he de dir que he parlat amb alguns veïns comuners també, al mateix temps, copropietaris, i que funciona molt bé. Aquí es tracta, jo matisaria algun tema de la moció respecte, sobretot crec que falta un punt de col·laboració públic-privat, però subscric la resta de la moció amb tots els termes. El fet que hi hagi panels fotovoltaics als edificis públics que puguin compartir amb els ciutadans, persones que per motius clars, com persones que estan a edificis llogats, que no poden instal·lar plaques solars, o persones que estan en situació de pobresa energètica, doncs compartir aquesta energia no deixa de ser una activitat social de primer ordre. Després, el fet de poder ajudar als particulars i a les empreses donant-li un percentatge de subvenció perquè aquesta instal·lació pugui ser amortitzada en un període de temps raonable, sempre i quan no es canviïn les regles del joc amb el període d'amortització, com ha passat en alguna ocasió amb legislacions d'aquest estat, i que ha implicat que la inversió inicial doncs, no es podia complir amb els paràmetres de l'amortització que estava prevista. I em referia a la col·laboració públic-privada també, per exemple, amb el tema de terrenys públics que es pot incentivar que empreses privades puguin fer aquesta situació, aquesta generació fotovoltaica a canvi de quotes per al propi ajuntament, quotes que poden ser en efectiu, o sigui, en diners, o poden ser també en quilowatts. Crec que és imprescindible, a hores d'ara, començar a estudiar quin és el volum d'energia que podem generar a Castelldefels i l'estudi jurídic també de com hauria de ser aquesta comunitat energètica que jo crec molt viable i molt factible a Castelldefels.
1: Moltes gràcies, senyora Borque.
4: Gràcies. Bé, la transició energètica avui en dia ja no és una qüestió abstracta ni exclusivament ambiental. Té a veure amb el cost de la vida, amb la factura de la llum, amb la dependència energètica, amb la qualitat de l'aire, amb la capacitat dels municipis de protegir la ciutadania davant un context internacional cada vegada més inestable. La nostra ciutat té potencial, tal com s'ha dit anteriorment, té cobertes públiques, equipaments municipals, activitat econòmica, barris densos i una estructura urbana que permet impulsar projectes d'autoconsum compartit amb un impacte real sobre milers de veïns i veïnes. A més, tenim moltes hores de sol. Durant els darrers anys, i com ha dit el nostre company, es va fer ja una passa important, que va ser el conveni de l'AMB per la instal·lació de instal·lacions fotovoltaiques, i realment això va ser una bona decisió. Però ara toca donar un pas més, perquè comprar energia verda certificada és positiu, però no és el mateix que generar energia aquí, compartir-la aquí i fer que el retorn econòmic i social es quedi a Castelldefels. Aquesta és la diferència entre ser simples consumidors d'energia renovable o convertir-nos en protagonistes de la nostra pròpia transició energètica. I aquí hi ha una idea clau. La transició energètica també és una qüestió de sobirania energètica, de decidir qui produeix l'energia, qui la controla i qui se'n beneficia. Perquè des d'Esquerra Republicana defensem una idea molt clara. L'energia no és només per fer un negoci, ha de ser també una eina de justícia social, de sobirania i de benestar col·lectiu. I precisament per això Esquerra Republicana ja ha situat aquesta qüestió en el centre de la negociació pressupostària amb la Generalitat, incorporant en els acords la consolidació de l'energètica pública com a motor de la generació i subministrament de l'energia renovable. Perquè nosaltres no volem que Castelldefels sigui només consumidor d'energia, volem que la ciutat tingui capacitat de decidir, de generar, de retornar beneficis a la nostra pròpia ciutadania. Perquè si no democratitzem l'energia, simplement canviarem la font, però no canviarem el model. I aquesta moció va exactament d'això. El nou marc normatiu estatal dona més eines als ajuntaments. Avui no només podem instal·lar plaques o reduir consums, també podem impulsar models col·lectius d'energia renovable amb participació ciutadana, amb retorn social i impacte directe sobre famílies, comerços i petites empreses. Ara bé, també creiem que les comunitats energètiques no poden convertir-se només en una eina administrativa municipal ni en un model excessivament vertical. Democratitzar l'energia no és només informar la ciutadania, és compartir governança, decisions i beneficis. És garantir la participació real dels veïns i veïnes, del teixit associatiu, del comerç local i també de les cooperatives energètiques. I això és especialment rellevant a Castelldefels, perquè tenim molts edificis plurifamiliars amb potencial fotovoltaic que avui no s'estan aprofitant. I també tenim moltes comunitats de propietaris que no fan el pas, no perquè no vulguin, sinó perquè no tenen informació, ni assessorament, ni acompanyament tècnic. I aquí l'Ajuntament ha de jugar un paper molt actiu. No es tracta només de posar plaques als edificis, es tracta d'ajudar la ciutat sencera a transformar-se. I també hem de garantir que aquesta transformació sigui justa, perquè la realitat urbana de Castelldefels és desigual. No és el mateix instal·lar les plaques en una casa unifamiliar que en un edifici plurifamiliar del centre. La transició energètica només tindrà sentit si també serveix per reduir desigualtats i combatre la pobresa energètica. No podem permetre que només s'accedeixi a l'autoconsum qui té una casa unifamiliar o recursos per invertir. També hem de pensar en els barris amb més densitat, en els edificis antics, en les famílies vulnerables, en els llogaters. També hem d'aprendre del que ja s'estan fent a altres municipis del nostre entorn. Hi ha exemples, Viladecans, per exemple, la Casa de l'Energia del Prat, la comarca d'Osona és un referent en comunitats energètiques. Potser també cal que aprenguem d'aquí. I aquí també volem fer una reflexió important. La transició energètica no es farà només amb plaques fotovoltaiques, també es farà rehabilitant habitatges, reduint consums, millorant l'aïllament, adaptant edificis i transformant urbanísticament la ciutat perquè sigui més resilient davant l'emergència climàtica. Altres municipis metropolitans ja estan avançant en la descarbonització dels equipaments públics, en l'electrificació i en les comunitats energètiques locals. Castelldefels no pot arribar tard a aquesta transformació i precisament per això creiem que aquesta moció és positiva, però insuficient si es queda només en estudis i declaracions d'intencions. Estem d'acord en proposar encarregar un estudi tècnic, jurídic i econòmic per analitzar com es podria constituir una comunitat energètica municipal pròpia, aprofitant les instal·lacions existents i estudiant els accessos energètics i definint quin model seria viable a la nostra ciutat. Però també creiem que això no pot quedar només en un estudi. Castelldefels necessita objectius, calendaris i compromisos executius. Necessita començar a definir barris pilot, ampliar les instal·lacions municipals i establir mecanismes reals de participació ciutadana, perquè la ciutat ja no està en fase de debat climàtic, està en fase d'acció climàtica i, per tant, estem totalment d'acord amb els acords d'aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
7: Ai, perdó.
8: Gràcies. Doncs, bueno, aquesta moció posa sobre la taula un gran repte, però també una gran oportunitat que tenim a la ciutat, i és la transició energètica. Vull començar dient que, òbviament, donarem el nostre vot favorable a aquest grup per a la proposta d'impulsar una comunitat energètica municipal. Ho fem per una qüestió de coherència i de model. Des de Movem en Comú Podem sempre hem defensat que l'energia no pot ser una mercaderia en mans d'uns quants oligopolis. L'energia ha de ser un ben comú, de proximitat, net i, sobretot, just. Mirin, quan parlem d'això, no partim de zero, perquè és de justícia recordar que en el mandat anterior ja vam posar els fonaments d'aquesta transformació, amb el conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona i el projecte Ajuntaments 100% renovables. Vam començar a omplir les cobertes fotovoltaiques dels nostres edificis públics. Aquella feina, que alguns criticaven o veien com un fre, és precisament la que avui ens permet tenir la infraestructura a punt per fer aquest gran salt cap endavant. Vam fer la base i ara toca posar l'energia al servei de la gent. Des del nostre grup volem aportar també alguns elements que considerem imprescindibles. El primer és definir clarament l'eina d'acompanyament veïnal. Una comunitat energètica no pot ser un projecte burocràtic que es gestioni només des d'un despatx d'Ajuntament. Ha d'apoderar la ciutadania. Pensem, per exemple, en les comunitats de propietaris dels nostres barris més densos al centre urbà. Molts veïns i veïnes voldrien instal·lar plaques als seus terrats, demanar ajuts o entendre la seva factura, però es troben amb un mur de burocràcia. Per això la nostra proposta és que Castelldefels necessita crear una casa de l'energia, seguint els models d'èxit que d'altres ciutats veïnes com el Prat de Llobregat. Un espai públic d'assessorament obert a peu de carrer que acompanyi, simplifiqui els tràmits i sigui el motor real que ajudi a estendre l'autoconsum compartit a cada bloc de pisos de la ciutat. A més, tenim un valor afegit únic que no podem desaprofitar. Tenim la UPC a la nostra ciutat. Hem d'aprofitar aquest enorme potencial humà i científic per seguir desenvolupant el model de ciutat del coneixement que ja vam impulsar des del govern l'any 2015. El coneixement que genera el campus de Castelldefels no pot viure d'esquena a la ciutat. S'ha de convertir en un benefici real i directe per la vida quotidiana de les nostres veïnes, col·laborant en el disseny, la recerca, l'optimització d'aquesta xarxa d'energia local, per exemple. El segon element per nosaltres és el més important, és la justícia social. La transició verda serà justa o no serà? Els excedents d'energia que generin els nostres equipaments públics no poden quedar en l'aire. Han d'anar destinats de manera prioritària i urgent a rebaixar la factura de la llum de les famílies de Castelldefels. I no pensin que això és una utopia o un brindis al sol. Com deia el meu company, les dades tècniques són molt clares. Amb el radi actual de 2 quilòmetres per l'autoconsum col·lectiu, cobrim pràcticament el 80% del nostre terme urbà. Des del centre podem arribar a barris sencers, comerços, pimes, equipaments. És tècnicament viable, és eficient i és una necessitat de present. I ara, amb l'aprovació d'aquest reial decret, doncs no hi ha excuses competencials. Els ajuntaments tenim tota la cobertura jurídica per fer-ho realitat. Per tant, la llei és, el coneixement de l'UPC el tenim a tocar, les cobertes de l'anterior mandat hi són, i seria fantàstic poder-les ampliar, i la voluntat de la ciutadania també. Per tant, votem a favor d'aquesta moció perquè Castelldefels no pot ser un mer consumidor passiu d'energia verda de Catalac. Hem de ser productors sobirans i solidaris. Per tot això, demanem que l'estudi de viabilitat s'encarregui sense cap dilació, incorporant la creació d'aquesta Casa de l'Energia i l'aliança amb la universitat, perquè el proper hivern puguem mirar els nostres veïns i veïnes als ulls sabent que l'Ajuntament està posant la ciència i l'energia al servei de les persones. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Zerpa.
9: Como creo que solamente falto yo, Candela, date por felicitada. Desde Son Castelldefels, senyor Guillamón, compartim plenament la necessitat de que la ciutat assumeixi un paper actiu davant del repte climàtic i energètic, que tenia al davant. Però també creiem en una cosa molt important. La transició energètica només tindrà sentit si és útil per a la ciutadania. Si ajuda a reduir emissions, però també si ajuda a reduir costos, combatre la pobresa energètica, construir una ciutat més resilient i preparada pel futur, i evidentment que Castelldefels no pot quedar enrere d'aquest procés. En aquest sentit, pensem que estudiar la viabilitat d'una comunitat energètica municipal és una oportunitat interessant per al municipi, evidentment per avançar cap a un model més sostenible. avançar, no només per aquest model, sinó també per ser més eficient i ser més participatiu. A més, pensem que la ciutat té potencial. Equipament municipal, que ja ha sortit, ja s'ha parlat, les cobertes, espais públics, vostè mateix estava parlant abans d'aquest tema, i una dimensió que permet explorar projectes compartits en retorn directe per les, no només per a les famílies, sinó als comerços, els equipaments. També compartir la necessitat de continuar avançant a l'electrificació i la descarbonització dels edificis municipals, especialment en un context on la dependència energètica i el cost de l'energia afecten directament moltes famílies. Dit això, creiem que aquest procés s'ha de fer amb rigor tècnic, sostenibilitat econòmica i una planificació també realista. I precisament per això valorem molt positivament que la moció que vostès estan plantejant i els estudis de viabilitat i anàlisi tècnica pugui sortir endavant. Perquè la sostenibilitat no pot quedar-se només en discursos i s'ha de traduir en projectes útils, viables i amb un impacte real sobre el nostre municipi. Per aquest motiu votarem favorablement en aquesta moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Paredes.
3: Gràcies, alcalde. Señor Cerpa, no era el único que faltaba por felicitar a la señora Candela López. Felicidades, Candela. Dicho esto, pues bueno, quisiera poner sobre este punto, pues de antemano ya decirle, voy a ser muy breve, lo vamos a votar a favor. Creemos que estamos completamente de acuerdo en todo lo que se lleva a cabo. Añadir que ya en vía pública tenemos señales, tenemos alumbrado, tenemos los parquímetros, mucho sistema que ya tenemos actualmente con placas solares. Creo que tenemos que dar un 3.0 e ir más allá y, por lo tanto, seguir, creo que muy acorde a esta moción y le daremos soporte, por supuesto.
1: Pues, señor Guillamón.
5: Muchas gracias, señor alcalde. Molt bé, pues, varios comentaris que volia fer abans de fer el tancament. Senyor Amate, sí que és cert que demana la col·laboració público-privada i això ja vas fer amb l'ESCO, precisament les plaques són propietat d'una empresa privada i bueno, pues, nosaltres com a ajuntament no vam cedir l'espai i no vam tenir un cost, però sí que és cert que el que sí que ens agradaria amb aquesta moció és que precisament aquesta comunitat energètica pogués gestionar l'energia d'aquestes empreses privades, i nosaltres creiem que aquesta col·laboració público-privada, si és bona per la ciutat i per ciutadans, pues, bueno, també s'ha d'explorar. A partir d'aquí, agrair les paraules dels nostres companys d'Esquerra Republicana i de Movem. El tema de la Casa d'Energia és un tema que vam valorar en posar dintre de la moció. Creiem que és una molt bona iniciativa també. Jo crec que seria bo que s'estudiés aquesta Casa de l'Energia, sobretot per poder desplegar amb els veïns, donar la informació, crear aquesta consciència col·lectiva. Trobem que és una molt bona iniciativa. I gràcies també a Sol, a Som Castelldefels, ha de tenir en compte, senyor Serpa, que serà una cosa molt bona per la nostra ciutat i per la nostra ciutadania. I res més, només dir-li que creiem que dintre d'aquesta red espanyola de ciutats per el clima que impulsa i que té com a acció principal precisament la constitució d'aquestes comunitats energètiques, tenen la capacitat tècnica i l'experiència per poder donar a l'Ajuntament aquest assessorament, aquesta orientació, per fer un estudi de viabilitat molt fàcil i molt ràpid. I creiem, a més, que potser no, veient que estem tots d'acord, no sé si seria bo inclús ser més ambiciosos i no només fer aquest estudi de viabilitat, sinó ja posar en marxa amb la coordinació que tenim amb aquesta red espanyola de ciutats per el clima, a posar en marxa aquesta comunitat energètica i fer aquest canvi que el nostre municipi necessita, que les nostres famílies i els nostres comerços, petits comerços, podran gaudir i podran tenir aquest benefici. I creiem que aquesta transició és possible dintre de la nostra comunitat, i només donar-li les gràcies pel suport en aquesta moció.
1: Gràcies. Faria falta un segon torn. Entenc que no. Pues passem a votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem a la següent moció. En aquest cas seria la moció que presenta el grup municipal de Movem en Comú Podem, pel desplegament real i pressupostari del pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat. Té la paraula el senyor Martín.
10: Sí, gràcies, alcalde. Bé, presentem aquesta moció per petició de veïns i veïnes de la ciutat, militants nostres, que volien concretar i treballar en concret segons temes sobre els dictàmens de que s'aproven aquí cada any al ple, que venen del Consell del Baix Llobregat, del Consell de Gent Gran del Baix Llobregat i del seu Consell Consultiu, i així el pla estratègic que té el Consell Comarcal, i volíem aterrar-lo en temes concrets, no? Amb una moció, com dèiem, propositiva, recollint, no? I hem tingut oportunitat de parlar-ho amb la regió de Gent Gran, amb altres àrees de l'Ajuntament, que precisament doncs, molts d'aquests programes s'estan doncs, executant i estem en la mateixa en aquesta línia, però la idea, no? Per entendre'ns, és agrupar aquestes bones pràctiques que s'estan duent a terme i enmarcar-les dins d'aquest treball que es fa al Consell Comarcal, posar-los nom, reforçar el compromís, dotar les partides pressupostades que potser estan en diferents àrees, doncs, potser agrupar-les, donar-los més capacitat i també alguns temes que encara avui en dia, pese tot i el treball que es fa, es podrien potser millorar, posar més èmfasi perquè doncs, continuen sent demandes de la nostra gent gran i molt especialment tot el que fa en matèria d'habitatge, no? Habitatge que va des dels ajuts per adaptar els pisos per estar el més màxim temps possible o tot el temps passar tot el temps de la vida al domicili propi, ja sigui amb aquestes adaptacions, amb millores en el servei d'atenció a domicili o en la millora de la xarxa de pública, que ara mateix totes les places públiques que hi ha a Castelldefels estan gestionades a nivell privat i posàvem l'èmfasi en que l'Ajuntament també prengués aquí la davantera en dissenyar, impulsar i començar a treballar en projecte a llarg termini per tenir una residència de titularitat municipal a la ciutat, seguint una mica ara el recent model que han fet servir a Vegas i que ara està gestionat sense cap afany de lucre i, per tant, tots els diners que reben per la gestió tots es reinverteix sense cap benefici empresarial ni pagament d'IVA en el millora del servei de les persones grans. I en aquesta línia doncs, hem treballat amb aquesta moció. Repassaré molt breument alguns dels acords, no? Que ja algun d'ells no el repetiré, però com deia, no? El pla estratègic, dissenyar aquest pla estratègic local amb una partida pròpia, un pla de xoc a nivell urbanístic amb una partida concreta, a tot el que té a veure d'instar la Generalitat perquè els centres d'atenció primària de la ciutat estiguin millors dotats. Estem a la comarca, els caps de la nostra ciutat són els més desbordats de tots i això té especial afectació a la gent gran, que és la que acudeix més als serveis de salut. També doncs, vèiem doncs, tota aquesta feina que també es fa en les diferents àrees per lluitar contra el maltractament a les persones grans, doncs, amb la creació d'un observatori municipal que doni i que estructuri aquesta feina que es fa i que va molt més enllà de que és el maltractament físic, sinó que va des de la infantilització, des de dissenyar ciutats o espais sense comptar amb la visió de la gent gran, que, com deia, la gent i la voluntat de les àrees sí que es fa, però al final és crear tot un marc més reglamentat i el que fem aquí al ple municipal és reforçar aquests compromisos més enllà de qüestionar treballs tècnics, sinó reforçar aquesta política com una cosa conjunta. I després, en la part més d'habitatge, sí que vull fer especial referència que la nostra moció volem detallar quins són els habitatges que l'Ajuntament pot prendre en iniciativa i construir, fer més habitatge dotacional. Recordem que aquí a Castelldefels tenim ara mateix amb modificació de planejament d'Arcadi Balaguer i Avinguda 1 de Maig. En aquests dos espais s'havia dissenyat habitatge dotacional a Avinguda 1 de Maig número 1, seria al voltant de 40 habitatges dotacionals que quedaran suprimits perquè el Partit Popular ha apretat molt i està treballant molt, molt, molt fort perquè hi hagi un supermercat que acabi amb el teixit local, està treballant molt de valent per posar un gran supermercat en aquesta zona, està treballant molt de valent perquè no hi hagi habitatge dotacional al carrer Avinguda 1 de Maig perquè ja vol traslladar part dels habitatges que perdem a Arcadi Balaguer, i aquesta és la política, no? Que se saben molt bé el discurs, però després, quan arriba l'hora de la veritat, doncs, bueno, no fan cap mena d'habitatge públic perquè no volen una ciutat per a tothom, volen una ciutat de primera per una elit, i aquest és el seu treball. Passa que, clar, això, aquest discurs no guanya eleccions, llavors s'han de prendre el discurs de l'esquerra i intentar doncs, enganyar la gent per dir que es preocupen per ells quan la seva actuació municipal doncs, clarament està a la d'acompanyar la gent pobra fora del municipi. No? Aquesta és la dinàmica. I un altre punt, sí que volem destacar doncs, el suport, no? El punt 8è, el manifest de la plataforma per la vida digna, que ha traslladat tota una sèrie de peticions als grups del Congrés i demana per la modificació de la llei de la dependència, per resumir-ho, perquè tots ens entenem, i que demana tota una sèrie de mesures i de línies on aquesta llei de dependència ha de millorar. I llavors demana que diferents ajuntaments, com el de Castelldefels, ja ho han fet 4 més, expressin aquest suport al manifest per arribar amb més, diguem, contundència al Congrés i demanar doncs, que es faci aquesta modificació de la llei en aquest sentit. Després també, no, ja veiem que també es treballa en aquest sentit, però també volem donar-li una volta, que és no la taula, que aquí hi ha un error, el Consell de la gent gran, perquè tingui diguem, un pes, o que ja el té, no, però el que volem reafirmar, institucionalitzar i donar-li un cert valor, perquè les transformacions, com per exemple una modificació de planejament que acaba amb la possibilitat de construir habitatge dotacional, doncs que aquesta modificació de planejament que té afectacions en la capacitat de fer habitatge de l'Ajuntament, doncs es discuteixi, s'expliqui i es, com a òrgan consultiu al Consell de la Gent Gran, no? I es treballen allà doncs a veure si estan d'acord, no estan d'acord, quines propostes tenen en aquest sentit, perquè jo entenem que la gent gran de la ciutat no sap, no ha tingut opció a parlar, a opinar en el Consell sobre aquesta modificació en el planejament que reduirà l'habitatge dotacional públic que pot fer aquest Ajuntament. Bueno, en definitiva, aquestes són una mica les línies de la moció, recollir el que s'està fent, intentar aconseguir que una majoria d'aquest Ajuntament que vol fer habitatge públic, que som 13 regidors i regidores davant de 12, que volem fer més habitatge públic, aconseguim aquest compromís per fer habitatge. L'esmena parcial ens ha deixat una mica fred perquè ha comptat, perquè sí que té una bona intenció, li reconec doncs, que vol caçar i que això s'aprovi per unanimitat, però al final ens trobem que amb el fre, no? amb el freno de mano del Partit Popular, que no vol habitatge públic i que llavors deixa el redactat d'una manera tan ambigua i tan poc concreta que al final es quedem a mitja. Però bueno, jo crec que és una bona notícia perquè també aconseguim altres acords. Així que, feta la presentació, deixem la resta per al debat. Moltes gràcies.
1: Gràcies. També hi ha una esmena parcial que la presenta el senyor Cerpa.
9: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción, tal y como está relatando el señor Martín, yo creo que es una moción que tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido. Vamos a ver si soy capaz de abarcar todos los temas, pero sí que es verdad que nos vamos a cuestiones en el ámbito de salud, nos vamos al ámbito de vía pública, nos vamos al ámbito de servicios sociales, nos vamos al ámbito de participación, nos vamos al ámbito de urbanismo, de vivienda. Demasiado ámbito, pero bueno, como tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde, yo creo que podemos hablar de todo. No entramos en la parte expositiva, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en esa parte expositiva y el papel que están jugando o que juega el colectivo de Engran en la sociedad y, evidentemente, en nuestra ciudad. Sí que hemos hecho esta enmienda parcial. Yo creo que la primera es obligatoria, del punto 1 y del punto 5. El punto 1, porque ya más o menos lo habíamos comentado, y sí que es cierto, teniendo en cuenta el papel, ¿no?, que juega la Engran, donde hay un aumento progresivo de la población mayor de 65 años, donde sí que es verdad que tenemos nuevos retos. Estamos hablando de la soledad no deseada, de la brecha digital, de la dependencia. Hay una mayor participación de hace ya algún tiempo, pero me habla, en este caso, del plan estratégico. El plan estratégico no tenemos. También saca lo que acaba de comentar sobre el Consejo Municipal de la Digran, que es lo que realmente está participando. Nosotros hemos propuesto, y es una cuestión que ya se está trabajando desde el área de Gran, la modernización y la reconversión del Consejo Municipal de la Gran. Consell Municipal de la Gent Gran. ¿Por qué digo Consell? Porque no tenemos ni tenemos tabla ni ese plan estratégico, pero yo creo que tendría que ser el órgano o el recurso, en este caso, para empezar a trabajar en ese plan estratégico. Por eso, una de las enmiendas era precisamente, en el punto primer, treballar en el desenvolupament d'un pla estratègic local. I on se tindria que treballar? Pues precisament en aquest Consell Municipal de la Gent Gran. No, no lo hemos tenido nunca, no es que no lo tengamos ahora, es que no ha existido, ¿no? Pero bueno, yo creo que podría ser un buen punto de partida pues, para empezar a trabajar en ese punto estratégico. Todas las acciones que estamos haciendo ahora, ¿dónde se enmarcan? Dentro de lo que es el programa Salud y Diversión y el resto de actividades dentro del área de Gent Gran. Luego tenemos, evidentemente, cuestiones en el ámbito social, ¿no?, y comunitarias que se llevan desde el área de servicios sociales. Le acaba de comentar el programa Nexes, la colaboración con los CAC, que también hablaremos ahora con un poquito más de detalle, el comedor social, la atención a domicilio de las personas con problemas de movilidad. ¿De dónde se gestiona todo esto? Desde el área de movilidad. Por lo tanto, yo creo que esa enmienda era necesaria, ¿no? Es un punto de partida, partiendo de esa base de la mejora del Consell Consultivo de la Gent Gran, que es el órgano que está funcionando, pues empecemos a trabajar en ese plan estratégico al que usted hace referencia. Sobre el punto, la otra enmienda, el otro punto que enmendamos, el punto sin que, donde estamos muy de acuerdo que hay que fomentar programas de autonomía, que ya se ha hecho en alguna ocasión en nuestra ciudad, a la propia IAR a través de la implantación de un programa de ayudas de ámbito municipal complementario a las altres administracions, ahí estem d'acord, i també impulsar estudis per a construcció d'habitatge dotacional a la ciutat per al col·lectiu de gent gran. És a dir, estem totalment d'acord en aquest punt i també iniciar estudis tècnics per a un possible projecte de creació de residència de titularitat públic municipal. O sea, que recula en certa manera també algunes de les qüestions que vostè ha plantejat. Ho deixo aquí a les esmenes i ara, si en tot cas, entrem una mica més àmpliament en el resta de punts.
1: Gràcies. Ara obrirem el debat. Paraules. Senyora Armengol.
11: Sí, bona tarda de nou. Sí, des del nostre grup volem donar suport a aquesta moció perquè parla de la gent gran, perquè parlar de la gent gran no pot ser només fer declaracions d'intencions o presentar plans molt ben redactats. El que necessitem és desplegament real, pressupostos i compromisos concrets. Cada vegada hi ha més persones grans que volen continuar vivint amb autonomia, amb qualitat de vida i mantenint els seus vincles socials. I això implica adaptar els serveis, els espais públics i les polítiques municipals a aquesta realitat. El Pla Estratègic per a les Persones Grans al Baix Llobregat i els dictàmens dels Consells de la Gent Gran marquen línies molt clares: combatre la soledat no volguda, reforçar l'atenció comunitària, garantir l'accessibilitat, facilitar l'accés a les activitats culturals i socials, reduir la bretxa digital, etc. Però, perquè això no quedi en paper mullat, als ajuntaments hi hem de posar recursos. A Castelldefels tenim reptes evidents. Hi ha persones grans que viuen soles i que sovint tenen dificultats per accedir a tràmits digitals, per desplaçar-se o simplement per mantenir una xarxa social activa. També tenim barris on encara hi ha problemes d'accessibilitat als carrers o als equipaments i sabem que moltes famílies carreguen amb situacions de dependència sense prou suport públic. Tampoc tenim una residència pública per a la gent gran. No hem aconseguit tirar endavant a la municipalització del SAT, reclamada manta vegades per molts dels grups de l'oposició, entre ells el nostre. I tampoc tenim una dotació habitacional per a la gent gran. Per això aquesta moció és important, perquè demana passar de les paraules als fets. Demana que el pla tingui dotació econòmica real i que els dictàmens del Consell de la Gent Gran no quedin oblidats en un calaix. Hem de ser exigents perquè reforcin els serveis de proximitat, perquè hi hagi uns espais de trobada i envelliment actiu, perquè la ciutat sigui plenament accessible i perquè cada persona gran no se senti invisible o abandonada. I aquesta exigència també passa per les prioritats pressupostàries. En un context en què es demana responsabilitat en la despesa, sorprèn veure com es continuen dedicant recursos a esdeveniments, celebracions i projectes simbòlics de dubtosa utilitat. Jo els diria que passessin de la política de l'aparador a la política de les solucions. La ciutadania espera solucions, no espectacles. I mentre hi ha problemes pendents de resoldre, el govern prefereix gastar diners públics en festes, estàtues, estrelles del Passeig de la Fama i altres iniciatives de lluïment. Aquesta no és la nostra escala de prioritats, perquè mentre destinen recursos a actes de lluïment i grans celebracions, continuem tenint necessitats socials que esperen resposta. Avui n'hem tingut uns clars exemples, dolorosos, per cert, exemples. Els diners públics han de servir primer per garantir el benestar de la ciutadania, especialment de les persones que més ho necessiten, entre elles les persones grans, abans que per alimentar projectes pensats sobretot per la fotografia i la propaganda institucional. Per acabar, la gent gran no és només un col·lectiu vulnerable, és una part fonamental de la nostra comunitat. Així ho esmentava tant l'alcalde com el primer tinent alcalde en la festa de la cloenda de les jornades de la gent gran o de la gran gent, com va dir el senyor Zerpa. Sí,

0: esmena parcial, nosaltres, tot i que hi veiem mancança d'accions que per nosaltres són importants, donarem una abstenció. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
2: Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom de nou. Bé, el grup municipal socialista i el PSC donarà suport pràcticament total a aquesta moció per la seva intenció i continguts de la proposta i objectius plantejats. No? Només si extractem una mica el títol, agafem el títol de la moció, el desplegament real a Castelldefels del pla estratègic per a persones grans i de dictàmens del Consell de la gent gran. Ja aquí quasi estaria desplegament real a Castelldefels d'un pla estratègic. Potser només n'hi ha un punt que matisaríem, el nostre grup matisaria una miqueta, un dels petítums de la moció, que és referent a la demanda d'augment o manteniment de pensions, garantir l'augment de pensions dignes, etc. Donat que aquest és un tema molt supramunicipal, que té una fiscalització europea i un tema econòmic fiscal molt per sobre, i potser aquí és un tema més complicat d'encabir dintre d'aquesta moció. Però el resta de qüestions hem de centrar molt el que estem parlant. De què estem parlant? Però estem parlant d'un pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat, amb més de 90 accions específiques, perquè el 20% de la població de Catalunya és gent gran i la projecció, ja ho deia la moció, el 2038 és que sigui pràcticament un 10% més de la població i que es tripliqui les persones de més de 85 anys. Els nostres caps de Castelldefels pateixen una sobrecàrrega, està claríssim, de feina, i moltes qüestions són per discriminació d'edat i per maltractaments. Recolzem, per altra banda, també la creació d'una residència pública municipal. És una idea, jo crec que d'aquest pla estratègic seria fonamental. I després, al Consell Municipal de la Gent Gran, correcte, el Consell Municipal de la Gent Gran hauria de ser l'Àgora, on fos un òrgan consultiu per aconseguir que l'Ajuntament impulsi habitatges dotacionals en gran, el 1 de maig, a Plaça de la Música, etc. Aquí aquest tema dotacional i d'habitatge i d'instal·lacions, no seré una altra vegada, no reiterarem, però aquí l'Ajuntament té una clara assignatura pendent, ha quedat molt clar i queda molt clar que tots els plens. Per tant, donarem suport també a la moció a través de la iniciativa per la reforma de la PAT, que és la llei de la dependència del 2006, i ja li toca millorar i reformar-la. És molt important tindre en compte i remarcar que la Generalitat de Catalunya, actual govern, amb els seus socis Esquerra Republicana, Comuns, han pactat un nou recent pressupostos i dintre del capítol 16 dels pressupostos nous es garanteix el reforç i es tracta aquest tema de les polítiques adreçades a la gent gran. Per tant, ja està previst el pressupost de la Generalitat també. Per tant, estem parlant d'un pla estratègic per una cura i dignitat de la gent gran i de la gran gent, com molt bé va dir l'altre dia el senyor Zerpa, que en definitiva el que demana és una mirada transversal i una dotació pressupostària amb més enllà de no només donar suport a un manifest, sinó que tot aquest pla estratègic amb tot això que acabem de comentar, els companys i la moció. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zerpa.
3: Sí. Senyora Armengol, senyor Espanyol, el col·lectiu de la gent gran en Castelldefels és un exemple. Jo crec que són 11 anys. No és que sigui un exemple ara, muchísimo tiempo que la gent gran de Castelldefels es un ejemplo. Eso quiere decir que se está haciendo un buen trabajo. Insisto, no ahora que también, hace muchísimo tiempo. Por eso es oportuno, señor Español, ese plan estratégico, vamos a trabajar en ello, dentro y esa propuesta, ¿no? Esa enmienda que se ha hecho, vamos a tratar de trabajar en ese plan estratégico y, oye, todos los capítulos o temas que tengan que estar dentro de ese plan estratégico, en el ámbito económico, en el ámbito social que sean, pues vayamos a trabajar desde ese órgano. No existe, no ha existido nunca. Bueno, pues vayamos a trabajar. Y esta era una de las propuestas. Nosotros estuvimos debatiendo los dictámenes, tal y como ha comentado el señor Martín, hace cuestión de dos meses. Y ahí se comentó.

0: comentaba y creo que también se debatió en el ámbito de vía pública sobre cuestiones que había que mejorar y se habló incluso de un tramo, ¿no? La plaza, la calle Iglesia, el tema de las terrazas. Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que a partir de aquel momento se mandó a vigilar ese control de esas terrazas y tenemos desde la plaza Iglesia hasta Stein, las terrazas están situadas, porque había un problema, no dejaban paso, las terrazas están situadas en medio, que hay unos laterales, bueno, pues que se ocupaban, bueno, pues ahora están libres. O sea, me refiero que esta es una acción que se tomó a partir de ese momento. Toda la calle Iglesia, pues, oye, se ha estado controlando este tipo de terrazas que impedían, digamos, el paso, bien por los laterales o bien por la parte central, para intentar corregirlo. Es parla també la moció de la implementació de la prescripció social i salut comunitària, que ho ha comentat també el senyor Martí. Bueno, esto se está haciendo. Se está haciendo y existe esa colaboración con los CAPs hace tiempo ya, y esa prescripción en el ámbito social y forma parte de lo que es un programa de salud. El programa Nexes, conjuntamente con la Diputación, llevamos un tiempo, oye, que se está trabajando en la detección de la soledad no deseada. Es parla també de l'elaboració d'un pla integral amb mesures concretes per lluitar contra el maltractament a les persones grans. Jo simplement li puc dir que en Servicios Sociales està el senyor Iniesto aquí, però que de Servicios Sociales hi ha personal que s'ha format en esta qüestió en concret, la detecció del maltrato a través de l'empresa de SAT, on es pot detectar e intervenir en este tipo de situaciones que se van detectando. Se hablaba también, y figura en la moción, la lluita contra el edadismo. Bueno, pues decirle que desde el Ayuntamiento de Castelldefels todas las publicaciones, pero no ahora, de hace muchísimos años también, que trata sobre todo de este colectivo, son consensuadas en el ámbito de comunicación y el área de Yengra, para evitar precisamente esa mala praxis, ¿no? Por lo tanto, son muy cuidadosos en este tema, un punto que también sale. Sobre el punt 7, instar la Generalitat a incrementar la dotació de personal, pues no cal que li digui jo la feina que té la regidora de Salut de fa molt temps insistint precisament en això. El punt 8, que és donar suport al manifest de la plataforma, doncs donem suport en tot l'àmbit d'aquest manifest. I el punt 9, que és la taula municipal de la gent gran, senyor Martí, doncs també li remito al punt número 1, no? Donde nos teníamos que ir, no existe esa taula, donde nos teníamos que ir al Consell de la gent gran, que, insisto, és l'òrgano que gestiona totes aquestes qüestions dentro de l'àmbit de la gent gran. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Martí.
2: Sí, amb la voluntat de consens vam estar retocant alguns dels punts. De fet, ara, l'última versió, senyor Espanyol, ja la part de les pensions, ja que vau fer un comentari que potser no era d'àmbit municipal, doncs mira, si ajudava l'acord ja la vam treure, així que aquest punt de l'acord no està, així que ja podem estar 100% d'acord. Després, senyor Cepa, quan estava els meus companys, jo estic d'acord que a vegades és difícil trobar l'equilibri entre voler millorar aquest tema i voler defensar el que s'està fent, però jo crec que la voluntat era aquesta. Si s'està consensuant les polítiques comunicatives per evitar l'edadisme, doncs creem un protocol de comunicació, s'estableixin els criteris per acabar l'edadisme i treballar i consensuar i quedi protocolaritzat aquesta feina de comunicació. I si s'està fent ja o està fet, doncs que s'exposi, mira, s'està fent així, la podem millorar així, el compartim. De la mateixa manera, doncs, altres punts que ha comentat. Jo crec que no es tracta, entenc, de defensar o no defensar, sinó de fer aquest recull de voluntats polítiques perquè aquest ple, sense cap mena de dubte, manifesti aquesta voluntat política. I el mateix, igual que existeixen programes que estan treballant o s'han fet en el seu dia línies de suport a l'adaptació dels edificis, dels pisos, doncs que s'estableixin aquí, s'estableixi un marc concret de com es donen aquestes ajudes o que es posarà a treballar o que es creï una taula de treball amb l'oposició per portar-ho endavant, no? I sí que per acabar, doncs, a part d'agrair a tots els regidors i regidores que donaran suport a la moció definitiva, doncs nosaltres sí que he d'explicar que a la mateixa línia que els companys ens abstindrem a l'esmena parcial. El punt del servei d'atenció a domicili ha desaparegut i per nosaltres és molt important. Ja vam ser prudents per tractar de buscar l'acord i demanaven els estudis que valoressin la idoneïtat de municipalitzar aquest servei o prestar-lo d'una altra manera que no sigui amb licitació. També s'ha esborrat, com deien, tota la referència a l'habitatge concret i vam fer una contraproposta, doncs, eliminant el tema potser més polèmic, que era quan el tema que feia referència a anul·lar la modificació de planejament a Arcadi Balaguer, i ja vam posar-ho de manera més matitzada, buscant aquesta voluntat de consens per estudiar la possibilitat de fer habitatge a Primer de Maig. No ha estat possible, per tant, aquí en aquest punt sigui l'esmena, sí que ens abstindrem, però ja adelanto, no?, que votarem a favor de la moció completa, amb aquesta incorporació previsible de l'esmena que ha signat l'equip de govern. I sí que jo crec que ha quedat molt de manifest en aquest ple que el senyor Reyes, el grup municipal del Partit Popular, són el principal obstacle per augmentar el parc d'habitatge públic de la ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Obriríem un segon torn de paraules. Paraules. Senyora Armengol.
3: Sí. No, jo volia aclarir, senyor Zerpa, que jo sé que s'ha fet molt, i el conec molt, des de fa molts anys, i sé que vostè s'hi ha deixat la pell. El que jo li estava aquí plantejant són els grans reptes que encara ens queden i que no hem aconseguit, doncs, tirar endavant, com li deia, la municipalització de Sat, un pla habitacional per a la gent gran, la residència pública, i tot això, doncs, vol recursos i vol d'una distribució de recursos determinada. És això el que jo em referia, però en cap cas volia dir que no s'hagués fet res. Gràcies.
1: Doncs si ningú vol fer cap paraula més, passarien, doncs, vol tancar, senyor Martí? No. Doncs passem primer a votar l'esmena parcial. Vots a favor de l'esmena parcial? Abstencions? Queda aprovada l'esmena parcial en el vot favorable d'equip de govern, l'abstenció de la resta de grups. I ara votarien la resta de la moció. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem, doncs, al següent apartat, que seria assumptes d'urgència. Sembla que no tenim cap. I passaríem, doncs, al darrer punt, que seria precs i preguntes, paraules. Doncs, senyor Amate.
4: Sí, gràcies. Un prec d'ordre intern és, sisplau, si poden presentar les esmenes una mica abans, perquè vostès tenen més gent que els ajudi, però és que la resta no ens dona marge abans del ple. Sisplau, fes-ho perquè funcioni millor el desenvolupament del ple. I una informació referida al cap de Muntanyeta, quines són les darreres notícies que hi ha al respecte d'això, si s'ha modificat alguna cosa o continuem amb el calendari previst.
1: Gràcies, senyora Armengol.
3: Gràcies. Estem patint una onada de calor i es preveu que no serà la última ni la única, no? Aleshores, hi ha molts veïns que ens demanen si podia ser que s'obrís la piscina a la piscina per les tardes, els diumenges. Aleshores, i funcionés també com a refugi climàtic. És una demanda de forces veïns.
1: Gràcies, senyora Borque.
5: Sí, bé. Estiguem d'acord o no, el passeig de la fama de Castelldefels és un reconeixement institucional impulsat per l'Ajuntament. Nosaltres ens agradaria, no sé si existeix, ens agradaria que es disposés d'algun reglament, protocol o criteri objectiu que reguli tant l'atorgament com una eventual retirada d'aquestes distincions en casos d'incidències greus, de condemnes, d'incompliments o situacions que puguin afectar la imatge institucional del municipi. La pregunta és, a dia d'avui ens pot confirmar el govern municipal si alguna de les persones homenatjades amb una estrella al passeig de la fama manté actualment algun deute econòmic, tributari o sancionador amb l'Ajuntament de Castelldefels? Gràcies.
1: Gràcies, senyora López.
6: Sí. Bueno, avui durant el ple hem sentit el Partit Popular parlar molt de sostenibilitat, de la cura de l'entorn, de la protecció del nostre patrimoni natural i ens alegra molt que estiguin en aquesta línia, però també volíem sol·licitar doncs, que aquests fets, que aquestes paraules s'acompanyin de fets. De fet, nosaltres volíem parlar de la platja, de la nostra platja, que és el principal entorn natural que tenim a la nostra ciutat i no sabem, bueno, teníem el dubte de si el diumenge passat van estar passejant per la platja durant la tarda, perquè aquests ponts que abans comentava el senyor Reyes que estan per protegir les dunes, no sé si tindrem fustes suficients per posar els ponts que calen per salvar les dunes de la gentada de gent que estan a les festes que s'estan celebrant o que es van celebrar almenys el diumenge passat a la platja. Tenim dubtes o neguit sobre quin és realment doncs, aquest model de platja que estem treballant, perquè bueno, la nostra intenció sempre havia sigut doncs, tenir un model de platja familiar que no tingués doncs, massificació, consum de diferents substàncies constantment i bueno, no és el que ens vam trobar la setmana passada a la nostra platja. Per tant, bueno, dues preguntes. Un, tenen previst tenir posar més ponts d'aquests per cuidar les dunes? I una altra és quin és el model de platja que estan vostès doncs, impulsant? I per altra banda també, això és un prec, i és que també en sentit doncs, mediambiental i per la salut pública, ara que torna l'estiu, la nostra intenció era sol·licitar-los que ens formessin part de la xarxa de platja sense fum que impulsa la Diputació de Barcelona, no només per una qüestió, com deia, de salut pública, perquè sabem totes que fumar és nociu, sinó també per l'afectació d'aquests residus no?, que fan al medi ambient les borilles, no?, amb l'afectació a la fauna marina, que triga en degradar-se, i al final també doncs, la salut dels infants que estan per allà a la platja i tot el que poden tragar o jugar amb això i pot ser nociu per ells. Gràcies.
1: Senyora López, simplemente recordarle que puede hacer o un prec o una pregunta. Pero dos preguntas y un prec. Pero bueno, seguro que el concejal será generoso. Senyor Martín.
2: Bueno, no sé si fue el prec o la pregunta, es más curta. Bueno, ya se dirán.
7: El punto es prec y preguntas aquí.
2: Bueno, yo... El prec molt ràpid. És que la Associació de Veïns de Vistalegre pues, està demanat no, que els equips tècnics i tècnics polítics que es tinguin en compte pel ple de barris que s'està treballant, presentar-se, que sobre el proper juliol ens han confirmat la seva associació de veïns, que tingui pues, més projectes en relació a plaques fotovoltaiques en el barri, que a més hem parlat del tema, i bueno, em guardaré la pregunta per ser respectuós, ara que estem modificant el ROM.
7: Anda per mi, que no la vull fer, no? La puc fer.
2: La pregunta era a veure si... Si vam aprendre alguna cosa de l'altre dia de la xerrada amb a les ciutats pel clima, quan el senyor Alonso va dir un xascarrillo que tots vam riure molt, no? Que diu, un alcalde, quan va anar a Bordeus a visitar com es va posar el tramvia, diu, l'alcalde que posa el tramvia perd les eleccions. El següent alcalde, content. No? I després va reivindicant com ell va posar el tramvia a Vitoria i va perdre les eleccions. No? Jo no sé si què va sentir o què vam aprendre quan aquest govern... Nosaltres no tenim tramvia, però tenim un eix verd claríssim, no? Que és l'Avinguda de la Pineda, que va sentir l'alcalde quan, en comptes d'ajudar amb aquest consens, va aprofitar per treure tot el rèdit polític per guanyar les eleccions i fer caure l'anterior alcaldessa a costa d'un gran consens mundial, que és la reducció de les emissions i crear doncs, camins verds com és l'Avinguda de la Pineda. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Espanyol.
4: Gràcies. Bé, ràpidament és un prec específic per la senyora Cristina Corona. avui ha tingut molta feina, ha tingut 10 punts de responsabilitat, doncs jo li donaria una miqueta més de feina. Però per intenció de col·laborar i que veurà que segur que és per treure beneficis de cobertures i beneficis de racionalització i de costos. El tema assegurances. Fa molt de temps que veig moltes vegades a juntes de govern local que es renova conveni, no sé què, amb aquest corredor, amb l'altre, tal. Clar, entre responsabilitats civils, camions, cotxes, accidents, baixes, mútues, clar, té que haver-hi un guirigall d'assegurances, de pòlisses i de cobertures que no se sap si estan realment, si estan racionalitzades, són òptimes, quin cost tenen, etc etc. I una miqueta demanar una mica d'autoria o de treball amb aquest tema de mirar com està el tema d'assegurances a l'Ajuntament. L'Ajuntament s'ha aquí, Harfers, clar. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Guillamón.
8: Gràcies, senyor alcalde. Las carpas que vamos teniendo en las reuniones con los vecinos nos han hecho llegar algunos problemas de limpieza en equipamientos deportivos. Por ejemplo, en Caminader hay algún punto que precisamente pues, se acumulan las palomas y caen sus excrementos y luego se pueden pasar semanas enteras esos excrementos ahí. O, por ejemplo, en F.D. Montpou, donde están las pistas de la petanca, hay como dos pistas que pegan más a la Juan 23, que llevan unos sacos de pinaza y hay basura, aparte de que la valla está bastante corroída por los orines de los perros. Bueno, simplemente le quería decir a la señora Cruz que si es posible, le ruego que puedan revisar estos puntos y eviten que las palomas pues, puedan estar en esos puntos y puedan arreglar estas pistas de petanca para nuestros mayores. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Planell.
9: Sí, hola, buenas tardes. Yo también quería hablar sobre el Paseo de la Fama. Porque en cada estrella que otorgamos, pues se organiza un evento y hay un despliegue mediático, lo cual es muy bueno para Castelldefels porque nos sitúa aún más en el mundo. Y yo estoy haciendo una reflexión últimamente. Si los premios Ciudad de Castelldefels tienen un jurado compuesto por ciudadanos y por miembros del consistorio, tanto del gobierno y de la oposición. Los premios de la Ruta de la Tapa también tienen un jurado compuesto por miembros del equipo del Gobierno, miembros del gremio de hostelería y también miembros de la oposición. ¿Por qué en este caso, que es un evento que nos impulsa internacionalmente o nacionalmente a nivel mediático, no tenemos esta comisión, o al menos nosotros no sabemos que exista? Y en la última estrella ha ocurrido una cosa muy importante, se ha roto una tendencia. Ya no es un deportista, es un chef de reconocimiento mundial. Por lo tanto, nos abre el abanico a poder escoger entre más personas de más ámbitos. Y la pregunta que yo haría ahora mismo es, ¿algún día conseguiremos que sea paritario?
1: Gracias, señora Eva López.
10: Sí, mi pregunta va dirigida a la temperatura que estamos sufriendo en este mes de mayo, que bueno, es altísima, ya se está viendo cada vez más, y saber si ya han reactivado todos los refugios climáticos, si han añadido alguno más, miro al señor Paredes porque entiendo que es su competencia, y después también saber, y ahora miro al señor Sabel, si los trabajadores de SAC o de Arfels les va a adaptar algún tipo de horario para que no estén en estas horas tanto de intensivas de calor en la calle. Muchas gracias.
1: Gracias. Señor Soler, temas de la playa.
11: Sí, hola, bona tarda. També m'uneixo a la senyora López, felicitats pel seu aniversari, i a la senyora López Valentín sobre el tema de les platges. Li contestaré a les tres preguntes que m'ha fet. La primera sobre la platja sense fums. Van fer ja l'estiu passat, ja van fer campanyes. No ens hem afiliat encara a campanyes sense fum, però van fer campanyes assessorant i incentivant a la gent a que no fumés. Aquest estiu també es farà i ja s'està treballant l'ordenança per l'any vinent estar inclosos dintre de la Diputació a ser platja sense fums. Sobre el de la passarel·la, és un model piloto que va presentar l'àrea metropolitana i la Diputació, que ens ha agradat molt, la veritat. No sé si proposaran fer algun més endavant, nosaltres estem a la seva disposició, però la veritat que creiem que ha quedat molt bonica i respeta molt bé el tema de les dunes i estem contents. I sobre el model de platja i de festes, en l'últim ple que vam fer vam ficar que tindrien cada xiringuito, podia fer una festa durant la tarda una al mes. La veritat que sí que és cert que aquest diumenge va haver una mica més d'afluència del que ens hagués agradat. Hem estat parlant, jo m'he reunit amb els propietaris de xiringuitos explicant-li la situació. Sí que és cert que dilluns era festa a Barcelona, va haver tot el cap de setmana, va haver molta gent, va fer que haguéssim més gent. Li hem dit que controlin sobretot els aforaments, que vigilin el tema. Volem dinamitzar la platja, ens agrada una platja dinàmica, que facin activitats, però tampoc volem que se desmadri de gent, ja hem parlat amb ells, dient-los que ho controlin. El tema del so, cap va passar els decibelis que tenien, l'horari no van passar cap de les 9 de la nit, com se li va dir, o sigui, estem bastant contents en general, controlant això de la gent que volem. Ja és un comunicat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Escolà. El tema és pla de barris.
12: Voltaico, era, no? Sí. Bé, en principi, bueno, nosaltres ja està col·locat, si no recordo malament, al centre cívic de Vistalegre hi ha les plaques fotovoltaiques que són d'autoconsum i en principi sí que hi ha previst, no et puc dir ara exactament, però hi ha previst fer allà i altres llocs que ja tenim pendents també, falten permisos d'instal·lació, més plaques fotovoltaiques a la part d'allà. Quan, si vols, t'ho busco tot i t'ho passo. Gràcies.
1: Gràcies. Senyor Massana, tema el Paseo de la Fama.
13: Bueno, con respecto al Paseo de las Estrellas, como ya comentamos en la última la mesa de trabajo que tenemos establecida con el sector, en el que se presenta el gremio hostelería, la cofradía y el resto de elementos que influyen en el turismo, y estáis invitados todos los grupos políticos ahí representados, pues se va a iniciar un trabajo, cualquier duda que tengáis, planteamos una reunión y lo podemos trabajar de forma colectiva con el sector, que es el que al final valida y con el que trabajamos el proyecto. O sea, que entiendo que las dudas las podemos plantear allí y las soluciones allí también, si os parece bien. Gracias.
1: Gracias. Señor Paredes, tema refugios climáticos.
14: Sí, pues no recuerdo ahora cuál es el listado, pero lo busco y os lo paso si es necesario, pero sí que se está activando. En cuanto llegan las olas de calor, se empiezan a activar los refugios climáticos.
1: Y señor Soler, también vinculado a eso.
15: Sí, referent a SAC i GESFELS, com vostès ja saben, ja hi ha un protocol per a les onades de calor i en el moment que es detecta doncs, que hi ha una calor o durant aquella jornada s'incrementaran les temperatures diguem, adequades per poder treballar, sempre s'actualitzen els horaris i, per exemple, directament doncs, es passen els torns de tarda directament. Per tant, doncs, sempre s'intenta actuar a la via pública amb la menor incidència del sol i de temperatura als equips. I això està al protocol i està marcat a les dues empreses.
1: Gràcies. Senyora Corona, tema seguros.
16: Sí, senyor Espanyol, té raó. Aquí hi ha una quantitat d'assegurances tremenda, però el que més ens preocupava, a part que hi ha moltíssimes que no hi hagi reduplicat, sobretot que no hi hagués cap cosa que, per el que sigui, no estigui assegurat. Al final són serveis i béns que s'han anat incorporant i estem fent realment una auditoria molt, molt, molt detallada, primer per evitar duplicitats i segon per evitar que no tinguem cap cosa que, per el que sigui, s'hagi escapat i no estigui ben assegurat. Gràcies.
1: Gràcies. Senyora Cruz, tema del cap de la muntanyeta, la piscina i el tema de les palomes.
17: Vale, el CAP de la Montañeta, estamos esperando el procedimiento para que se defina la ABS, la nueva ABS. Hemos enviado el secretario y la regidora y yo, que estamos en el Consejo, hemos enviado un email para que nos envíen el informe de la región sanitaria. Tienen que publicarlo ellos y aprobarlo en su Consejo de Administración. A partir de aquí, aún no sabemos si tenemos que llevarlo a pleno o hacer un decreto, no nos han dicho nada, estamos esperando. Esta mañana hemos estado hablando con el secretario y yo de este tema porque no sabemos, estamos esperando. Tienen que hacer una consulta pública, que allá se podrán hacer aportaciones. Nos hemos puesto una alarma para estar atentos a ver cuándo hace la consulta para poder hacer aportaciones nosotros, incluso alegaciones, si viene al caso. Y bueno, hasta que no lo publiquen en el DOCIE, pues no lo vamos a saber. Es verdad que, aunque se apruebe la ABS, como el libre movimiento de ciudadanos por los tres CAPs no se sabe cómo será libre, hemos pedido que sea libre, que cada uno pueda ir al CAP con el médico que quiera, hasta que ellos no tengan definidos qué ciudadanos van a un CAP o al otro, pues no podrán asignar el número de profesionales, eso también nos lo han dicho. Pero yo, en el momento que me llegue más información, lo puedo compartir perfectamente. Durante este mes vamos a estar encima porque en teoría lo llevan a Consell y queremos estar muy encima para este tema, pero les informaremos. Después era, señora Mengol, la piscina, ya me agradaría a mí, pero ya tenim algún problema. A part de recursos, manteniment. Tenim la instal·lació oberta 365 dies a l'any. Quin problema tenim? Que necessitem tindre la tancada per fer tots els controls, és una tarda. És que si no, és inviable. Després ens trobem que tenim problemes de filtracions, de males condicions de l'instal·lació, i és que ho hem de fer. La gent de manteniment treballa aquest horari per fer el manteniment perquè el dilluns puguem obrir la instal·lació, bueno, amb condicions òptimes. Ho estem plantejant, però tenim un dilema de que quan tanquem, quan ho fem aquesta feina. Abans jo me'n recordo, fa molts anys, es tancava tot el mes d'agost, Can Roca, i llavors es feia tot el manteniment, tots els preventius, però ara no, ara necessitem una tarda, és que no... La tenim molt... Tenim 6.500 persones que la fan servir cada dia, llavors hem de parar una tarda. Això és una altra. En quant als equipaments, bueno, les palomes, els coloms, és a tota la ciutat. És veritat que volem posar una xarxa, igual que hem posat a Via Fèrrea, o que vam posar en el seu dia la SEMI de Can Roca, vam posar una xarxa per protegir. La neteja es fa una vegada a la setmana, tinc aquí fotos, cada setmana m'envien el dilluns, avui hem fet neteja de les grades, i cada dilluns, quan fa la neteja, els dic que m'envien la foto i me l'envien, o sigui, es netegen, és veritat, però torna a embrutar. El conserge ja fa una mica de manteniment, intenta fer una mica de manteniment, però bueno, és el que tenim. I després el tema de la petanca, no sabia que havia acumulació de fulles, no tenia ni idea, però bueno, ja ho he notat i ho passaré. I em sembla que està tot, no? Sí.
1: Senyora Corona, també per explicar el tema del llibre.
16: Sí, només per explicar el llibre que avui ens hem trobat tots aquí al nostre lloc. Això sabeu que cada dos anys és el llibre guanyador del Premi Delta, que és un certamen d'escriptura només per dones. És bianual. Formem part, em sembla que són 16 o 18 ajuntaments, ara no estic segura, i està promogut pel Consell Comarcal i per la Dipu. I cada dos anys, quan es fa el premi, el guanyador ens regalen un número determinat d'exemplars i sempre ho repartim al ple. Gràcies.
1: Senyora Borque, decía que faltava alguna cosa.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: pues ens n'anem amb la nostra mòbil a Avinguda de la Pineda número 12, a la Vermut, espai gastronòmic. Ens atén Xavier Galiot. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, bones. Què tal? Com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Explica'm quan fa que vas obrir la Vermut, espai gastronòmic, aquest establiment.
1: Doncs mira, ara mateix fa 4 anys. El mes passat n'hem fet 4 anys que anem a obrir.
0: Tu procedies del món de l'hostaleria, de la restauració també?
1: Jo ja havia estat molt de temps treballant d'ajudant de cuina, de cuiner i després ja de xef. I vaig fer una pauseta fent també coses artesanes de mobles i així, però ho trobava a faltar. Llavors vaig voler tornar a aquesta passió que és la gastronomia i vaig muntar la Vermut.
0: I explica'ns quins plats presentes, com és la carta de la Vermut.
1: Doncs nosaltres tenim una proposta que és de producte de proximitat i receptes del receptari català i mediterrani, però amb una volteta una mica de tècniques internacionals i també d'ingredients que potencien una mica aquests plats que nosaltres, que tothom coneixem, no? Bueno, que ara mateix no tothom coneix, perquè gairebé s'ha fet més famós i més conegut la cuina internacional, però en canvi la catalana i la mediterrània, doncs per mi mancava una mica. Llavors la idea és recuperar una mica aquests plats tradicionals que ens han juntat a les famílies, a sobretaules i rituals de cuina, i crear com un ambient que sigui tradicional i que a la vegada també és com local, el que es diu local per la gent de fora, no? Perquè conegui coses d'aquí.
0: Clar. I com són els plats que podem tastar a la Vermut? Quins són?
1: Doncs, per exemple, una de les coses que li agrada molt a la gent són els arrosos que fem, que són un estil una mica mediterrani alicantí, així finets, amb molta potència de producte, però sense massa, com ho diguem, tropezón, no?
0: Sí.
1: O sea, més l'arròs en si, el punt de l'arròs, el sabor de l'arròs, i és una cosa que sempre ens ha agradat moltíssim, tradició familiar també, i doncs fa molt de temps que intento aprendre a donar-li aquest punt una mica més gourmet i, bueno, i una cosa molt pròpia, i la gent doncs té una resposta molt bona, li agraden molt els arrossos.
0: Molt bé, però també, com indica l'espai de l'establiment, es pot fer anar a fer el vermut, no?
1: Sí, al principi va començar com una vermuteria, però sense voler es va fer més neotaverna tasca i a les nits més restaurant. És com, per això li diem espai gastronòmic, perquè és com una mica canviant. Depenent del dia que vens o la franja horària que vens, és diferent, no? Diguem que els caps de setmana al migdia, de 12 a 2 és com més vermut i per fer alguna tapeta o així, i després a partir de les 2 pots fer arrossos i plats més elaborats que són més d'un restaurant, no?
0: Doncs molt bé, Xavi, doncs digue'm quin és el vostre horari.
1: Doncs mira, nosaltres ara mateix dic l'horari d'estiu perquè així la gent ja, doncs si vol vindre, ja s'ubica. Nosaltres farem ara de dimarts a dijous al vespre, que és de 8:15 to 11:00, i després, divendres i dissabte, fem tot el dia de 12 a 12.
0: Cal reservar?
1: La veritat que, per sort, anem bastant bé i millor que el reservar, sobretot el cap de setmana.
0: Molt bé, doncs me n'alegro molt que s'hagi de reservar, com deies, perquè això vol dir que ha funcionat aquesta proposta, 4 anys obert ja a l'Avinguda de la Pineda número 12, i que us heu anant, doncs, també actualitzant, podem dir, no, Xavier?
1: Sí, és com vas calibrant una mica la resposta del públic i també el que tu vas evolucionant com persona i el que et va agradant també. I estem en un punt molt xulo ara, o sigui que us convido a tots a que vingueu.
0: Moltíssimes gràcies, Xavier. Temporada d'estiu també per a tots els restaurants. Una bona temporada alta. Moltes gràcies i que continuï anant així de bé la Vermut Espai Gastronòmic a l'Avinguda de la Pineda número 12.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, obertes les inscripcions per participar al Desembarcament Pirata 2025. Castelldefels sobre la seva participació ciutadana per al Desembarcament Pirata d'enguany, un dels espectacles més emblemàtics de les festes del mar. La ciutadania ja es pot preparar per formar part d'un dels espectacles més esperats de l'estiu. Ja estan obertes les inscripcions per participar, com dèiem, en el Desembarcament Pirata 2026, que es podrà formalitzar fins al 12 de juny. El Desembarcament Pirata és un dels actes centrals de les festes del mar i té com a element clau la participació popular. Qualsevol persona empadronada a Castelldefels pot inscriure's per formar part de l'espectacle com a integrant de l'elenc. La caminada contra el càncer a Castelldefels aquest diumenge, l'activitat organitzada per la secció local de l'Agrupació Espanyola contra el Càncer forma part de la Setmana Sense Fum de Castelldefels. A partir de 11:15, amb sortida des del Passeig Marítim amb l'Avinguda República Argentina, el Baixador i arribada a la plaça de les Palmeres. L'activitat comptarà també amb actes complementaris un cop acabada la caminada. I el millor futbol internacional sub-8 es reuneix a Castelldefels. Del 29 al 31 de maig, jugadors de 7 i 8 anys d'edat

0: De 30 equips europeus disputen el primer torneig SICUP. Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain o Sporting de Braga competiran en clubs locals i del nostre entorn, com la Unió Esportiva Castelldefels, l'Sporting de Gavà o l'AE Prat, entre d'altres. És tot de moment. Aquestes i altres notícies seran ampliades ja en el decurs de l'informatiu. Fins després.
1: Castelldefels, avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
7: Càpsules de salut.
8: I tal com va avançar fa uns dies, aquesta setmana s'està desenvolupant a Castelldefels la setmana sense fum amb diverses activitats, entre elles doncs, una de les més destacades d'aquesta caminada popular que tindrà lloc al cap de setmana. Per parlar del tema, Nagel, tècnica de salut, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Gràcies.
8: La Pepa del Cacho, que és la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a Castelldefels.
9: Bon dia.
8: Bon dia, Pepa. I la Meritxell Areny, que és infermera del CAP al Castell. Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Doncs, Anna, quines accions queden per fer per part de l'Ajuntament? Quina és l'habilitat?
10: Doncs, tal com hem explicat la setmana passada, una mica el programa complet, el dimarts vam fer una acció a la plaça de l'Església, hi ha unes xerrades i això, que van anar molt bé, que la gent va rebre de manera molt positiva, i aquest dissabte tenim la gran acció de promoció entorn a aquesta setmana sense fum, que serà dissabte 30, a les 10:30, a dos quarts d'11, una caminada solidària i saludable que s'inicia en l'estàtua de Dari Tomar, a la zona del Baixador, i que amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer. És una proposta que portem fent molts anys i que aquest any li hem volgut donar una miqueta més d'intensitat com a acció comunicativa i com a promoció. I per nosaltres té molt de sentit aquestes accions de promoció de salut en què intervenim doncs, els serveis de salut, en aquest cas els centres d'atenció primària, les entitats locals de promoció, no? Que hi ha en coordinació amb l'Ajuntament. No sé si la Pepa vol explicar-nos una mica.
8: Pepa explicarà també sí. En què consistirà aquesta caminada, que, com diem, serà demà a dos quarts d'11 des de la platja del Baixador, des de l'escultura d'Areta Mar.
9: Exacte, sortirem d'allò de l'escultura de Lorenzo Quinn a les 10:30. Llavors, els que tingueu que venir a la caminada, vingueu una miqueta abans, perquè l'Ajuntament us ha preparat una gincana i aleshores us donarà una bossa amb uns productes per poder fer proves respiratòries, no?
10: Mm-hmm. Vale. Exacte.
9: Llavors, si podeu estar una miqueta abans, doncs millor que... Perquè a les 10:30 la intenció és sortir ja i començar a cap a la plaça de les Palmeres. Bueno, llavors, per aquesta caminada, com cada any, no cal fer cap inscripció. Nosaltres no fem samarretes ni res d'inscripció. Sempre tenim algun tipus d'acció, de producte o alguna cosa perquè la gent col·labori, no?, amb el donatiu. Aquest any el que hem fet és una rifa solidària. Llavors, a la sortida vendrem uns tíquets, que tothom que vulgui comprar, el tíquet val 2 euros, i amb això entrarà a la rifa que farem quan arribem a la plaça de les Palmeres. Bueno, a la plaça de les Palmeres el que farem serà una ballada de sardanes, però sense copla. O sigui, no tenim diners per fer llogar una copla. Llavors ho farem amb música, que el nostre amic, el Josep Dius, del grup Divertiment, ens posarà a l'equip de so per poder posar les sardanes, i seran sardanes curtetes i divertides que estan enllaunades, que se'n diu, no?
8: Molt bé.
9: Val, llavors, quan la ballada, en teoria, considerem que en una hora arribarem aproximadament de baixar les Palmeres. Llavors, començarà la ballada cap a 11:45 i la rifa, doncs, jo entenc que mentre que venem els tiques a tothom que hi hagi per allà, cap a les 12 o així la farem, perquè no es faci gaire tard, perquè tothom té ganes ja de marxar, perquè si fa molta calor i anar a dinar, d'acord? Llavors, només voldria donar les gràcies a tots els establiments que han col·laborat per fer aquesta rifa. Us els diré a tots. Tots han donat vals, doncs, per esmorzars, berenars, menús... O sigui que la gent que vingui s'endurà coses bones, eh?
8: Molt bé.
9: Bueno, mira, els establiments són el restaurant Can Jové, de Gavà, el Bocados, la Gijonenca, l'escarnisseria Soler, que ha portat un pernil, que és el que també és diferent, que això fa molta gràcia, el restaurant Andalucía, el Taulell, l'Artesana, Bebe Burger, Can Pérez, Nati Rollo, que ha donat un rellotge molt xulo, Rat de Siam, que són productes naturals, El Empedrado, La Paca i dos que són d'estètiques, que són uns vals de tractament. Vull dir que això, els donem les gràcies des d'aquí a tots ells per tota la seva aportació. Després, recordem que tots porteu mesures de protecció solar, que porteu aigua, d'acord? Un barret, si no, nosaltres tenim unes gorres que ens han portat aquest any noves, que són molt xules, vull dir que també la podeu agafar. I crec que no em deixo res. Volem donar les gràcies també a tots els que sempre col·laboren amb nosaltres en la caminada, que puguem fer Arriaret, que com ha dit l'Anna fa molts anys, fa 12 que la fem, o sigui que ja són molts.
8: La dotzena, eh?
9: 12 anys ja. I després també recordar que, bueno, que tots els serveis que ofereix la nostra associació són totalment gratuïts i que només que algú que necessiti pot trucar al 900 100 036. Torno a repetir, 900 100 036, i us atendran les 24 hores, els 365 dies l'any. O sigui que fins demà, a baixador. Vinga,
8: a caminar, eh? Es tracta de caminar, no és cap curs en aquest cas.
9: No.
8: Anna, hi haurà activitats també, doncs,
11: sí.
8: Paral·leles, no?
11: Com deia, hem volgut incorporar una miqueta de novetats en aquesta caminada, no?, perquè també tingui opció de que més població es pugui engrescar. Per una banda, com ha dit la Pepa, a l'inici de la caminada repartirem unes bosses amb una sèrie de materials, i durant la caminada hi haurà unes estacions on farem amb els equips d'atenció primària, doncs, una sèrie de proves o una manera de comprovar quina és la nostra capacitat respiratòria i sobretot reflexionar, no?, d'aquesta importància de viure respirant millor. I un cop arribada a la plaça de les Palmeres, doncs, trobarem les sardanes, que ha comentat la Pepa, no?, que és una proposta molt divertida per a les persones que els agrada ballar aquestes sardanes, però a més hi haurà un taller de fisioteràpia respiratòria conduït per una fisioterapeuta respiratòria de l'entitat Nippon Sanso Healthcare, que és una entitat de teràpies respiratòries domiciliàries que està aquí al municipi i que moltes persones que tinguin pues, màquines domiciliàries de respiració, oxigen domiciliari, segur que coneixen aquesta empresa perquè són les que els subministra a través del sistema públic. I llavors aquesta fisioterapia farà aquesta taller de fisioteràpia respiratòria obert a tothom, sense inscripció, de manera totalment gratuïta, al centre del CUP de la plaça de, les Palmeres, i a l'altra banda, a la recent inaugurada pista de bàsquet, hi haurà també una dinamització de partits 3x3 de bàsquet per la gent més jove o la gent que li agradi aquest esport, doncs també poder fer aquesta proposta esportiva. A més, estarà la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, explicant sobre mètodes per deixar de fumar, fent captació de pacients que vulguin engrescar-se a agendar cita amb la seva professional per que els assessori de la millor manera. També repartirem fruita, tenim aquesta proposta de la venda de productes solidaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer. O sigui, jo crec que és una proposta molt completa i per tothom que s'engresqui a venir, i si no, els que passin per allà, doncs segur que també s'incorporen a tot això.
8: Doncs, Meritxell Areny, què tal?
12: Hola.
8: Com estem? Del cap al castellà és infermera. I, doncs, podem difondre que hi ha tres productes bàsics per deixar de fumar, tres fàrmacs.
12: Això mateix. No? Tenim tres fàrmacs de primera línia que tothom qui vulgui i estigui decidit a deixar-ho, que es pot adreçar al centre d'atenció primària que li correspon. Llavors, el que no està finançat però està de tota la vida i és igualment eficaç és la teràpia substitutiva de nicotina, que tenim en format pagats i en format comprimits. Sempre va bé que vagi de la mà una cosa amb l'altra, perquè el que és el pagat es va dissolent, es va absorbint de forma constant, i llavors el comprimit, el que seria un rescat quan hi ha aquell moment, aquell cigarret que no pots deixar de fumar perquè tens aquest desig incontrolable, no? Normalment hi ha cigarretes que als 5 minuts de no fer-li cas al desig marxa, però hi ha fumadors que tenen aquesta dificultat, i llavors sempre és un reforç en el procés de deixar de fumar. Aquest seria el primer i el més antic que existeix de sempre i es pot donar amb dones embarassades, que està el tractament finançat amb el projecte d'embaràs sense fum, i es pot donar també amb adolescents. ¿Vale? Després hi ha altres dues molècules que el tractament els primers dies et permet fumar. Per què? Perquè es van omplint els receptors nicotínics del cervell i llavors no et dona el desig, i és la manera de que es pot tolerar una miqueta millor l'absorció. Llavors, aquesta molècula, és el tractament curt, és la citiciclina o citicina, que és per 25 dies. Hi ha tres laboratoris que el tenen a la venda, i després hi ha el tractament llarg, que hi ha dos laboratoris, i és la vareniclina. ¿Vale? I aquest el que permet és també, doncs, durant uns dies es pot fumar, i el tractament dura per 3 mesos. Llavors, depèn del perfil de pacient i segons les creences que nosaltres a consulta valorem, decidim quin és el tractament que li pot encaixar millor amb aquell pacient. Llavors, doncs, que sapigueu que quan decidiu deixar de fumar, el seguiment, l'abordatge per infermeria dona un millor resultat, que es fa un acompanyament durant un any, i que s'intercalen visites presencials amb visites virtuals amb la meva salut a través de la consulta o a través del telèfon.
8: Molt bé, facilitats per deixar aquest hàbit.
12: I que no falteu demà, sobretot,
8: A la caminada.
12: Tothom demà a les 10 allà per repartir bosses i ja començar, que és una activitat molt xula, amb Clau Ciutat, amb l'Ajuntament, amb els CAPs, amb la xarxa social contra el càncer, i que no pot faltar ningú, vamos.
8: Molt bé. Anna el Baixador, l'escultura d'Areto Martínez Queen, a 2:15, doncs, a caminada popular. L'acte que clou, i amb aquestes activitats complementàries que també ha explicat l'Anna Gil, la Setmana Sense Fum. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, gràcies. Tècnica de Salut Municipal, Meritxell Areny, infermera del Cap al Castell, i també Pepa del Cacho, presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a Castelldefels. Que vagi molt bé demà.
13: Moltes gràcies. Bon dia. No falteu.
7: Càpsules de salut.
8: Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, retransmissió en directe des del Saló de Plens del Ple Municipal. Aquest divendres, a partir de la 1 del migdia, Ple Municipal.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a divendres 29 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen avui a debat al ple. L'Ajuntament de Castelldefels celebra el ple ordinari del mes de maig aquest divendres 29 de maig a la 1 del migdia. El projecte Eslora posa el punt i final a la seva 15a edició. El programa de diversificació curricular Eslora s'ha celebrat aquest dijous 28 de maig al seu acte de cloenda a la Sala Margarida Xirgú de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Castelldefels acull aquest diumenge l'acte d'alliberament de tortugues del CRAM. La platja de la Pineda de Castelldefels acull per primer cop l'acte d'alliberament de tortugues marines a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Comencem l'informatiu. La 15a edició del programa de diversificació curricular Eslora ha celebrat aquest dijous 28 de maig el seu acte de cloenda a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El programa s'impulsa a Castelldefels amb la coordinació de l'Ajuntament i els centres educatius de secundària de la ciutat. Enguany, Eslora ha comptat amb la participació de 44 alumnes de tercer i quart d'ESO procedents dels quatre instituts de Castelldefels. Parlem del Col·legi Frangual, que ha format part d'aquest projecte orientat a afavorir l'èxit educatiu i el desenvolupament personal de l'alumnat. La cap d'unitat intermitja d'educació de l'Ajuntament, la Carmen Ferrer, en va donar la benvinguda.
1: Vinga, doncs, benvingudes, benvinguts. Estem aquí per celebrar la cloenda d'un projecte que per nosaltres, per l'Ajuntament de Castelldefels, és molt important i per tota la ciutat, que es diu Eslora. En aquest projecte heu participat nois i noies, com veig, molt macos i maques, i de diferents instituts. En total heu estat 44 alumnes dels instituts del Mediterrani, el CERT, les Marines, Valèria i el Frangual. Sobretot també agrair a les famílies, a les entitats, les empreses i totes les persones que heu fet possible també que puguem estar aquí avui i poder celebrar aquesta cloenda. D'acord? Bueno, jo em dic Carmen Ferrer, que no m'he presentat, sóc la cap d'unitat intermitja d'educació, coordino els PFIs, així que l'any vinent espero veure's allà.
0: A l'acte també hi va estar present l'Eduard Carbonell, l'inspector i coordinador de l'Àrea Geogràfica Marina del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat.
2: Benvinguts, benvingudes. Primer de tot, doncs, agrair també, com ha dit la Carme, a tots els que heu participat i donat suport a que aquest projecte es pugui tirar endavant. Jo personalment és un projecte que li tinc molta estima, perquè és donar oportunitats a joves que s'han trobat, doncs, amb una sèrie de dificultats en el llarg de la seva etapa acadèmica i que els dona una sortida professionalitzadora molt interessant i potser fins i tot, doncs, un projecte de vida a futur. Com podeu veure, és un projecte de diversificació curricular, potser podríem dir també més divertit, de divers, però el que fa és modificar una mica el currículum per donar cabuda, doncs, en comptes d'aprendre fent algunes de les matèries del currículum, aprenem exercint projectes en diferents empreses que heu participat. Res més, agrair a les empreses, agrair a les famílies, agrair-vos a vosaltres la feina que heu fet i la dedicació que hi heu posat, agrair a tots els professionals que han fet possible que això segueixi endavant i enhorabona. Adéu.
0: Per la seva banda, la professora d'orientació educativa, l'Alicia Guirau, ha destacat el projecte Eslora com una iniciativa de referència dins de la comunitat educativa, una iniciativa de la qual sentir-se orgullosos pel seu impacte en l'alumnat i per la implicació dels diferents agents que hi participen.
3: Avui és un dia molt especial per tots nosaltres. Volem compartir, visibilitzar i posar en valor una iniciativa que ens fa sentir orgullosos com a comunitat educativa, el projecte Eslora. Aquest projecte neix amb una mirada clara, la de creure en els nostres alumnes, en les seves capacitats i en la seva diversitat. L'Eslora és molt més que un programa de diversificació curricular, és una oportunitat, una finestra oberta a l'exterior, on els nois i noies poden connectar els aprenentatges amb la vida real, posar en pràctica habilitats, descobrir vocacions i, sobretot, sentir-se útils i valorats. Dos dies a la setmana, aquests alumnes deixen les aules per endinsar-se en entitats de tota mena. escoles, tallers mecànics, consergeries, residències i allà treballen colze a colze amb professionals que els acompanyen, que els confien tasques real i que els obren les portes al món laboral i social. Per això des d'aquí volem donar les gràcies. Gràcies a totes les entitats col·laboradores per la vostra generositat, paciència i compromís. Gràcies a l'Ajuntament per creure en aquesta proposta i fer-la possible des de la coordinació i el suport constant. I gràcies també a les famílies i als docents, que confien i acompanyen aquest camí diferent però igualment valuós. Per acabar, voldria fer una petita reflexió. Sovint ens preguntem què vol dir educar. I potser educar és simplement obrir camins, camins diversos, perquè no tots els alumnes són iguals, camins reals, perquè el món no es construeix només entre llibres, i camins amb sentit, perquè cada jove trobi el seu lloc i sàpiga que forma part d'alguna cosa important. L'Eslora és un d'aquests camins i avui celebrem que existeix. Moltes gràcies.
0: Durant la cloenda del projecte també van prendre part els alumnes. Escoltem l'experiència de l'Aurora de l'Institut Josep Lluís Sert i el Jonathan de la Valèria Aliné.
4: Bon dia a tothom, em dic Aurora i vaig al Sert. Avui volia explicar una mica la meva experiència a l'Eslora. L'any passat vaig estar a la residència Les Gavines i aquest any he anat a l'Edumar. La veritat és que ha sigut una experiència molt bona per a mi. M'ha ajudat molt amb les notes i també a ser més responsable, però sobretot m'aporto les persones que he conegut i tots els moments que he viscut. M'he sentit molt acompanyada durant aquest temps i això m'ha ajudat a tenir més confiança de mi mateixa. Estic molt agraïda per tot el que he après i he viscut aquells anys. Gràcies.
5: Em dic Jonathan, vinc de l'Institut Valèria Aliné, estic d'auxiliar de conselleria i pues, aquest projecte de l'Eslora també és una bona experiència perquè t'ajuda amb les notes i aquestes coses. També saltes classe i pues eso, que és una bona experiència i que si teniu l'oportunitat que la, com se diu, aprofiteu.
0: D'aquesta manera l'acte ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat participant durant aquest curs i per agrair la col·laboració dels instituts, les famílies i les entitats que fan possible el desenvolupament del programa. I a l'acte també hi va tenir participació el regidor d'Educació, el Ramon Amador. Escoltem ara el seu parlament.
6: Primer de tot, com s'ha dit, no? Gràcies a totes les persones que feu possible aquest projecte. Centres educatius, professorat, tutors, tutores, empreses, equips municipals de tots els departaments, això també per nosaltres, per l'equip de govern i per l'Ajuntament. Gràcies també a tot el consistori, les polítiques i polítiques que estan aquí amb nosaltres, que recolzen també aquest projecte any darrere any. Doncs aquest projecte doncs, és molt transversal, són diferents àrees les que ens hem de posar i coordinar per atendre aquest jovent, i avui no només tanquem una edició més, sinó que avui celebrem, com ha comentat Alicia també, i Eduard, l'inspector, celebrem oportunitats. I m'agradaria especialment dirigir-me a vosaltres, a les persones, als joves, que heu participat en aquest projecte, perquè en algun moment, alguns de vosaltres, heu pensat que no encaixàveu, que estudiar costava, ho heu demostrat aquí, que si us salteu algunes classes, doncs millor, que el camí no era difícil o que ningú acabava de veure tot el que porteu dins. I us he de dir, i ja les persones que han estat aquí present i les persones que us han estat al costat vostre durant aquest temps, doncs ho heu valorat i veure, i és que han hagut persones que han vist el vostre potencial, que hi ha persones que han pensat en vosaltres, en cadascuna de vosaltres, que han vist capacitats, que han decidit dedicar temps, esforç, confiança, perquè creuen en vosaltres i en el vostre futur.
0: Escoltem per acabar la Carmen Ferrer, la cap d'unitat intermitja d'educació.
1: Bueno, i abans de finalitzar l'acte, ara sí que convidarem per fer una foto de família. I no abans doncs, donar-vos novament les gràcies, sobretot inspector, regidors, regidores, tutors, tutores, famílies, alumnat, que sou els protagonistes, empreses, entitats col·laboradores, tècnics i tècniques de l'Ajuntament que han fet possible també que es pugui portar a terme. I sense res més, donar-vos les gràcies i l'enhorabona a tots i a totes.
0: La platja de la Pineda de Castelldefels acull per primer cop l'acte d'alliberament de tortugues marines a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Sota el nom Torna a casa, té lloc aquest diumenge 31 de maig al matí en una acció que tira endavant la Fundació CRAM, on s'alliberaran un total de 5 tortugues marines. La missió d'aquesta fundació és protegir la biodiversitat marina a través d'accions locals. Escoltem ara la Marta Mendoza, membre de la Fundació CRAM, que ens explica la trajectòria de l'entitat i la tasca que desenvolupa des de fa anys en la recuperació i conservació de la fauna marina.
7: Doncs són 30 anys ja de tasca de Fundació CRAM, vetllant, evidentment, doncs per la nostra biodiversitat marina, pels nostres mars i sobretot també per les espècies que hi habiten. 30 anys donant assistència doncs, a fauna marina protegida. Nosaltres doncs, atenem des d'aus marines, tortugues, cetacis, arasmobranquis, tot el que siguin espècies marines que estiguin en perill, nosaltres els hi donem assistència.
0: En el cas de Castelldefels, a la platja de la Pineda se celebrarà per primera vegada l'acte d'alliberament d'aquestes tortugues. La Marta Mendoza, des de la Fundació CRAM, ens explica els punts més importants d'aquest dia.
7: El Torna a casa és, diguéssim, l'activitat que millor doncs, resum quina és la tasca del CRAM i és per això doncs, que sempre plantegem una jornada, en aquest cas doncs, començarà a les 10 del matí i comencem amb una exposició doncs, sobre amenaces, una altra sobre nidificació, fem tallers i tot són activitats relacionades amb la conservació del medi marí. Després, doncs, a 11:45, a les 11:30, doncs, fem un simulacre de rescat d'una tortuga marina perquè la gent sàpiga què ha de fer en cas de trobar doncs, una tortuga, un dofí barat a platja, doncs, la importància de no actuar pel nostre compte, la importància de doncs, trucar al 112 i que, en aquest cas, doncs, s'activin els protocols i ens puguin avisar nosaltres per doncs, poder anar a assistir a aquests animals i, per últim, doncs, a Cirereta del Pastís, el punt culminant d'aquesta jornada, arriba a 12:45 amb l'alliberament d'aquestes 5 tortugues marines que han estat recuperades aquí al CRAM, que són el Manolo, l'Emma, la Jenny, l'Ona i l'Anna, que, doncs, com diu l'acte, tornen a casa.
0: L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida els assistents a formar part d'aquest moment simbòlic de retorn dels animals al seu hàbitat natural. L'acte s'organitza per iniciativa de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit un any més a la Setmana Sense Fum, campanya d'activitats que es fan al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, diumenge. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o deixar de fer-ho en els casos d'aquelles persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala la vida, cada respiració compta». Les activitats a Castelldefels inclouen la 12a edició de la Caminada contra el Càncer, que té lloc diumenge al matí. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
8: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La ciutat es converteix durant aquests dies en un espai de sensibilització i participació ciutadana amb activitats adreçades a tots els públics per reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. La iniciativa busca conscienciar sobre els efectes del tabac i posar el focus en el benestar físic i emocional. La Setmana Sense Fum és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits perjudicials, recordant que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut i el benestar col·lectiu. I pel que fa a la cultura, la tècnica de Cultura i Festes, la Mireia Soler ens fa un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat.
9: Doncs aquest cap de setmana és Viudança, el Festival de Viudança pren protagonisme perquè hi ha la programació estable del Teatre Bacaval que ha passat amb Lina Gina, el Talk Me aquest de Paranoia. I llavors aquest cap de setmana tenim Festival de Dansa. Dissabte hi ha un taller per la gent gran al Centre Cívic Frederic Mompou a les 10:30, que és un taller de xa-xa-xa i una exhibició també. O sigui, exhibició del ball i taller, un taller participatiu. Després, a les 11, una mica més tard, hi ha una masterclass amb els bros a l'Escola Municipal de Dansa, que avui no ho he mirat, però ahir encara quedaven 4 entrades o així, o sigui, gratuït, que convidem a la gent que agafi aquestes últimes entrades. I per la tarda, a la plaça Nus Català, davant de la biblioteca, a les 6, hi ha el Off Viudança, que és una mostra del talent local, de les entitats de dansa del municipi, i cadascuna farà una petita mostra. Així que convidem a tothom el dissabte a la tarda, ja si van a donar una volta per la Fira de Sant Ponç, que s'apropin també a la Neus Català, que estarà a l'Off Dansa.
0: I ara, als esports. El Club Ciclista de Castelldefels presenta el seu nou maillot inspirat en la ciutat. L'edifici de la República acull aquest dissabte 30 de maig a 12:45 la presentació oficial del nou maillot del Club Ciclista de Castelldefels. Durant l'acte, obert als socis, patrocinadors i representants institucionals, també es donarà a conèixer la nova pàgina web de l'entitat. L'acte inclourà la presentació del nou maillot per part del president del club, el Juan José Garcés, el lliurament simbòlic d'una equipació a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i una fotografia de família amb les persones assistents. I ara connectem amb el periodista del programa Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian Cano.
10: Hola, molt bon dia.
0: Doncs què ens espera aquest cap de setmana? Com està al final de la temporada?
10: Doncs bé, aquest cap de setmana tenim poca cosa. Tenim sobretot futbol, serà l'esport protagonista aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig, on tindrem dos esdeveniments. El primer serà el de futbol de promoció d'ascens, on la Unió Deportiva Vista Alegre disputa el partit de tornada de la seva eliminatòria per la lluita per pujar a segona catalana. El Vista Alegre rebrà diumenge a les 6 de la tarda a Can Vinader al Mont-rodon, en aquest cas, en un partit on els de Marcel Armengol tenen el resultat favorable de l'anada, després de guanyar per 0-2 allà a la seva visita a Girona, i és un partit que és importantíssim perquè en cas de superar aquesta eliminatòria estem parlant de que el Vista Alegre estaria a dos partits de confirmar el seu retorn a segona catalana. Insisteixo, té el 0-2 a favor del partit d'anada i buscarà defensar aquesta doble avantatge a l'enfrontament de diumenge. D'altra banda, també tindrem el cap de setmana segurament una de les activitats més destacades i també més interessants del que tindrem i hem tingut al llarg de tota la temporada, i és que arriba la Key Cup, la Castelldefels International Cup, que es disputarà a Pitort entre avui divendres i diumenge, i és una competició, com hem comentat aquests últims dies, doncs, de futbol, torneig de futbol 7 de categories inferiors, on hi haurà un munt d'equips de diferents talles, d'equips de talla mundial, de talla top, com exemple el Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Betis, entre d'altres, i equips territorials també més humils, com pot ser el cas del nostre equip local, la Unió Esportiva Castelldefels, entre d'altres. És un torneig, insisteixo, interessantíssim, el que pugui apropar-se a Pitort a viure els partits, doncs crec que es veurà un molt bon futbol i segurament també coneixerem alguna de les estrelles, no?, del futur d'aquesta disciplina com és el futbol. Vam parlar amb el Carlos de Frutos, hi haurà quatre diferents categories, plata B, plata or, plata or B i or A, i bé, jo crec que serà un torneig on sobretot els jugadors més petits, doncs, intentaran passar-lo el millor possible i, sobretot, aquesta dada, no?, interessantíssima, de que veurem equips com el Castelldefels, com la Pobla de Mafumet, com el Rubí, enfrontar-se contra equips d'una altra categoria, no?, com pot ser el cas del Barça o el Madrid. Veurem com acaba. Jo crec que no hi hauran sorpreses. Segurament PSG, Barça o Madrid guanyaran a la categoria hora, però jo no descartaria que veiem també alguna sorpresa amb altres equips com Betis o València.
8: Doncs serà tot un repte aquest torneig de Key Cup aquest cap de setmana aquí a la ciutat de Castelldefels. Nosaltres farem seguiment de com han estat els resultats. I amb tot això, Cristian, doncs dono les gràcies per tota aquesta informació esportiva que ens has fet arribar i molt bon cap de setmana també.
10: Perfecte, gràcies a vosaltres i molt bon cap de setmana.
8: Adéu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 29 de maig. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen avui a debat al ple ordinari del mes de maig, aquest divendres a la una del migdia. El projecte Eslora posa el punt i final a la seva 15a edició. S'ha celebrat aquest dijous el 28 de maig el seu acte de cloenda de la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. I Castelldefels acull aquest diumenge l'acte d'alliberament de tortugues del Cram. La platja de la Pineda serà el punt on es farà aquest alliberament per primer cop. I ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon cap de setmana, a reveure.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Todo comienza siempre con la misma afirmación temeraria.
5: Tengo una idea para una película.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. Com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Així que, all right, avui, Backfellas, espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot, i possiblement com bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona. I com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes. Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, el blues, la bossa nova, déu-n'hi-do, i electro, i Rick's Election Man, sense millà, entre tantíssimes influències possibles. L'electro avui sonarà algo així, com ritme i notes a combinar en una partitura. I bé, aquesta me l'he tret a la màniga perquè la tenia de la setmana passada. M'agrada incrustar aquestes coses, aquests paràsits que queden allà a les partitures. I bé, sense més dilació, per favor, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Perquè anem amb... Amb UFO, a la galàxia, a la velocitat de la llum, per l'espècie de la AKA Cosmos musical. I, com sempre, a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home del 3 parells de mitjons, i crec que 3.001, 3 milions i 1, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Remiers. Yo, com estàs, Sebas? Sebas Remiers.
1: Tot correcte.
0: M'agrada, així és tot correcte, doncs ja sabem que podem anar recte. I quins mitjonets portem avui?
1: Sí.
0: Sí, a veure. Looney Tunes. Perquè és el logo. És el logo dels Looney Tunes. Brutal, Imagino que... És curiós, m'agrada. A més que... És curiós. Són com verds, són blauets, foscos. M'agrada molt. A més que avui t'has tallat el cabell i jo també, a la vegada, Mola,
1: No,
0: Sí. I no ho havíem parlat, això és el soroll de les tisores. Bueno, sabeu que aquí hi ha un penjat. Bueno, anem a continuar. Veure, ja he tirat això, no? Què és el que falta sempre celebrar? Com comencem? Pam! Let's go! Fiu.
2: Brasil!
0: Pa, pa, pa. Crec que se m'ocorreix, podríem fer una... adaptar-la a la cara B. La cara B, no? I va, pa, pa, pa... Bueno, això molaria, va, ja està. Merda, perdó la gràcia, no? No, però, deixa't estar, si no et xeves, sembla bé, no?

0: La fem després?
1: Sí.
0: Vale, després la fem. Molt bé, què passa aquí? Hem tornat, no? Estem aquí perquè estàvem aquí llegint el que és. Estem fent aquí el recordatori, no?, de qui som, no? I de moment ens divaguem, però tornem i donem sempre amb el que ens agrada. Sempre dir des d'aquí una abraçada de koala, el Kiro i el J. McGiver. Aquestes dues llegendes, aquests dos cromos dorats, Sí, millor dit, dos dinosaures de la casa. Aquí, doncs, bueno, des d'aquí sempre molt d'amor, sempre els recordem. Estan entre nosaltres, però estan aquí. Vull dir, no estaven aquí, però sempre els recordar, doncs, la gran funció i part que han sigut tant de la ràdio com de la cara B. No? En Kiro formava part aquí de l'equip i, per suposat, una peça clau. Aquí, doncs, bueno, i aquí un present que s'enrolla tant, Daniel, a.k.a. Nomadical, que més seleccionant i, doncs, presentant la selecció musical perquè entreu en bon peu cada setmana i les orelletes ben netes. Així que let's go, fellas! M'agrada aquesta. No ha sonat com un... Barat, no? Sí, un cotxe antic, no? De bozina. Bum, arriba aquí la penya xunga. Pues mira, porten unes coses, uns temites, no? I realment aquí, ara, bueno, aquest programa, que, bueno, anem canviant sempre aquí, aquí ja anirem a high speed, ¿vale? Com a accelerar un àudio, no? Anirem i li donem l'accelerador i anirem molt a full avui perquè tocarem parts de l'electrònica, ara diré més concretament, i òbviament això realment recorda que la setmana passada vaig comentar alguna cosa dels Beastie Boys, no es porta un beix, però podria estar inclòs aquí, però perquè vull posar uns altres, però va encara teixir, va donar la idea de dir, venga, pues fot-li, no? Per què no, I bé, pues aquí, doncs, ara, doncs, entrarem, doncs, avui portem aquest classificador, de l'estil de l'ordinador, en la pestanya de l'ordinador, que, doncs, està com tot barrejat, no? Tenim moltes coses, però ho juntarem, perquè en aquest cas, doncs, podem medir també la intensitat de més a menys o de més a... Sí, o de menys a més, que és el que s'ha ara... Però venim de les arrels, del que veníem parlant del que és el hip-hop, de l'avançada i també cap a on deriva, no? Cap a on pot tirar. Sincerament, doncs, bueno, és una de les raons també per les que les músiques mare després tornen fills, no? Escriu aquest ara. Doncs sí, és un árbol genològic, no? Llavors, doncs, tenim aquestes branques, cada un se'n va, i justament avui, perquè avui derivarem algú que encara que no ho sembli, doncs també ho porta, que posaria, derivaria el que és la música house, no?, en aquest cas, que prové, doncs, del funk i del soul, que sens dubte és, si acceleres, doncs, una cançó de hip-hop, t'acaba sonant una cançó de house, no?, perquè accelera aquell tempo, el qual, doncs, et dona aquelles caixes, dona aquelles partitures, el qual és l'estructura, no?, que fa servir, i sobretot els sons i la influència que té, no? Doncs portar avui, doncs, aquesta vertent, no?, podríem dir que això va jugar i va donar un punt clau també el hip-hop a la creació del house, i van anar, doncs, els dos s'escriuen a Mac al principi, per la qual, doncs, era aquest punt de coincidència inclús, a la qual van conviure a la nit d'aquella, doncs, aquella època dels 80-90 que va començar a créixer, doncs, aquests moviments, i aquestes músiques s'alternaven i inclús, doncs, s'ajuntaven, no? Van tenir, o sigui, són la mateixa mare, diferent pare, anem a dir, no? És igual, no? Però venen d'aquí, no? És aquesta història. I al final, doncs, bé, doncs, avui ens, doncs, portem aquest programa i ens anem al foc, preparem un bon so perquè aprecieu els filaments de les ondes sonores, podeu imaginar com arriben les ondes i percuteixen els vostres tímpans, així que arrenquem un altre programa i la secció que tenim, com sempre, per blocs, la selecció per seccions, i bé, doncs aquest programa és d'aquestes arrels, fent un pas lateral, no importa quin costat,
2: Bloc 1.
0: Això mateix, doncs ara entrem, doncs, en aquest bloc 1 i serà, doncs, les arrels, aquest fang, aquest soul, no? Començarem escoltant d'on prové tot això, de què s'alimenta i realment amb què comença, o està, millor dit, amb què s'arrela i continua, doncs, agafant una altra direcció. I comencem amb Flashlight, amb un temazo de Parliament.

0: Brutal, eh? Aquest temazo de Parliament, eh? És Flashlight, eh? Com anirem avui a la velocitat de la llum. Surt el 1977 i aquest baix que acabem d'escoltar no és només música, és una declaració d'intencions. George Clinton i Parliament estaven construint, sens dubte, doncs, aquesta arquitectura del groove, on cada instrument és una peça del sistema. Ni más ni menos, eh? Aquí neix l'ADN de tot el que vindrà després. I sí, sí, i si això ho posaves avui en un club, segueix funcionant, eh? Això sens dubte, i com vulguis, ho pots reversionar. Si vols, el funk no envelleix, només s'aprecia més, eh? Com el bon vi o aquelles bambes que no hi entres mai. Estan allà, com les que porto avui, estan rebentades, les porto encara, el seu pot corroborar. Mira, diu hola, mira, obro-la, fallíssim els peus amunt i avall, i diu hola.
1: Doncs nice! Molt
0: bé. Yeah, baby! Doncs molt bé, ara anirem, però bueno, fan bona olor, això està bé, perquè les vaig conservant, eh? Estan una mica seques, les soles, com ja quan la trepitges dius, això ja no té la flexibilitat d'abans, no? Perquè estan seques d'estar allà al sol durant estius allà. Molt plaguer, prou. Vale, anem ara amb un temazo de Marvin Gaye, amb el seu temazo de Inner City Blues.

0: Esteu escoltant la Cara B.
1: Oh, Inner City Blues, quina cançó, quina melodia, com et fa pensar i estar ja divagant, no? Amb aquests sons tan purs, no? Marvin Gaye, toca a la patata directa des de sempre, vull dir, un tio que amb totes les seves produccions sap arribar, perquè canta amb sentiment aquest soul, no? I sens dubte, doncs, això ja em porta aquestes arrels, aquest funk i el soul que portem a aquest bloc, al qual, doncs, bé, sens dubte, Marvin Gaye entrem en una altra capa, no? L'emocional, aquí, doncs la música no només fa ballar, també doncs, fa pensar, parla de la ciutat, de la pressió social, de la vida real, i això és clau, perquè el techno de Detroit agradarà, no? I portarà doncs, exactament això, una música que mou el cos, però també canalitza una realitat. I bàsicament Marvin doncs, ja feia contingut conscient, abans de que existissin l'algoritme i, sens dubte, doncs, necessitéssim hashtags per presentar totes les coses. Però bé, sí, està la cosa, sí, ens enrotllem, però bueno, sí, ens entenem, no? Parlem de tecnologia, parlem del que està passant i està molt bé, perquè és el que té que passar. No, ni bo ni dolent, simplement és i és el que és. Doncs ara anem amb un que també sabia molt d'aquestes coses, Stevie Wonder, amb el seu Superstition.

0: Uau, és brutal, quina bona entrada aquí. Stevie Wonder, aquí està fent l'enginyeria musical del nivell. És una màquina de ritme, groove, precisió i tecnologia analògica al límit. És un pont perfecte entre allò més orgànic i allò més mecànic. I simplement doncs, aquí doncs, és on tot comença a canviar realment, no? Perquè quan aquest tipus de grup doncs, es connecta a màquines, neix una altra doncs, cosa, una cosa nova, no? Realment. I això és l'espoiler, no? Ningú sabia encara que això acabaria en un warehouse de Detroit a les 5 del matí. Veiem Julie Bear, i més coset, no sé, són altres coses. Doncs sí, realment doncs, sobre això, aquesta rebel·lió també, en certa forma, la qual doncs, es cultiva i va sortint i es va comunicant i expressant. Atenció, perquè llavors ja comença doncs, a agafar doncs, un altre caire, no? Una altra imatge. Així que anem amb allò que tant li agrada. Quin se l'escremiaria aquí un present, Daniel, que és que és les nostres xarxes socials.
1: Segueix-nos a Instagram.
0: Doncs molt bé, doncs aquí Instagram màgic blau que teniu, on podeu tirar doncs, aquesta info o buscar o mirar o res, perquè hi ha discos. La nostra via de contacte directe i sobretot el més important que està al podcast, que és per tot, si sosté aquesta xarxa social, la sosté el podcast, el link del podcast realment, perquè és el que interessa. I allà, doncs com és?
2: RadioCastelldefels.org.
0: Que fa heavy metal. La gent diu, hòstia, no, de cop i volta estrem, apaga això, para això, que està fotent aquest home, ara, no, prou, no, quina cosa més molesta, perdó. Tornava, no s'arrepentia mai.
3: Nice.
0: Puc fer això del programa ara? No. La idea que és d'això és que em porto un tema, no em diguis res, em retenc, no, vinga. Què anem? Què segueix? Para'm.
1: Bloc 2.
0: Molt bé, bloc 2 és aquest pont electrònic, el hip-hop més fundacional, allò que fundaciona, allò que es fundeix, no, que es fundeix amb tot. Al crear-se, doncs es fundeix amb més coses, no? I anem amb el que esperem que vingui ara, que és Chic, amb Good Times.

Timazo, sí, es brutal. Good Times, Chic, como Chic, Choco Chicks, un cereal, Choco Chicks, ¿no? De 1979 també el cereal, i aquí entra el concepte de repetició hipnòtica. Pam, pum, Chic crea doncs aquest grup, a veure. Pam, pam. Molt bé, baix, molt bé, és brutal, és impecable, Chic, doncs crea aquest grup, que es pot estirar, tallar, samplejar, manipular, el que vulguis. Això és pràcticament el manual d'instruccions del DJ, del DJ modern, el qual, doncs, sense aquest tipus d'estructures, el hip-hop i el house no existirien, doncs, com els coneixem, no? Nile Rodgers, bàsicament, estava creant loops abans que existís el botó del loop, visió empresarial a nivell top. Sí, no? Pues mira, visionari tu, volia patentar, no? Una màquina. Doncs molt bé, doncs ara anem amb una... Anem a fer un borrón i cuenta nueva, no? Mentira, no he canviat tot el programa de la pivolta. No, anem amb Cybertron, amb el seu temazo de Clear.

0: La cara B.
1: Bueno. Mira, primer van amb un UFO. Això és que quedi clar. I segona, a veure. Bueno, això no sona ara, però hi ha una goma elàstica. Bueno, això, aquest també ho sembla. Però això jo m'imagino un tio tocant una caixa, com feia abans, una caixa amb gomes elàstiques que gravava i bum, bum, tocant, tal qual, eh? Doncs aquest temazo, i aquí Cybertron, aquest temazo de Clear, del 1983, i agafa un toc més electrònic, més electro, no? Aquest electro és ja revolucionari. Què passa? Aquí entra les màquines, que és una de les màquines, al final, i les màquines que després també, en certa forma, també els planetes, o moltes de les coses que produeixen aquestes freqüències, o tot, produeix un so, inclús les plantes, no sé si veus, que connecten uns electrodes, no?, a les plantes, a les fulles, i ho connecten i produeixen so, o sigui, algunes, que sigui tot, perquè electricitat i el passar produeix aquesta seqüència, i això, doncs, passat per una màquina, doncs, et demostra, doncs, que hi ha un ritme, no?, i aquest ritme, i que hi ha un so darrere d'això, no? Doncs bé, doncs aquí, Cybertron, doncs, i aquí, sobretot, el de Detroit diu, ok, això ho farem a la nostra manera, eh? Cybertron barreja el funk, té aquesta ciència-ficció, i aquesta tecnologia, per la qual això ja és un prototecno, anem a dir, d'alguna forma, i mirar cap al futur des d'una ciutat industrial, no?, entre fàbriques i màquines, doncs és el so de la generació que converteix la realitat en ficció sonora, i si sona robot, però robot amb ànima, no a robot del saber tècnic, saps? No, una altra història. Va per una altra banda, això, saps? Així que, molt bé, anem amb una cosa que s'infiltra ara, i és...
2: Infiltrat.
1: Ha sortit... No? El Gollum, l'infiltrat, s'infiltrava aquí un tio. M'ho dona per sota la taula, li dona per sota la taula als Sebas. És com petitó, però molt esquifit, va com mig despullada, una cosa rara, però porta un missatge, porta alguna cosa, no? Porta alguna cosa diferent, no? I porta, avui, la secció de l'infiltrat, anem a un tema que es diu, bueno, del grup Parable, perdó, el grup Tool, i la cançó es diu Parable.

Bueno, brutal, és un temazo, això, eh? O sigui, Tool, la eina, una eina que t'obre la ment, bàsicament, eh? Això és Tool, aquest tema de Parabol, que era com per acabar aquí el programa, deixar-lo sencer, eh? Sabes? Sí o no? És un tema que ja t'indueix, algú hipnòtic, te'n vas, eh? Doncs, bé, bueno, després d'aquest tema, no el comentaré, busqueu-lo, aquí és on comença la metralla, eh? A veure, podem pujar? Bueno, encara queda, sí, encara queda xixota, però bueno, aquí ja sonava algo diferent i m'està emocionant ja. Doncs bé, amb aquest bis, aquest 5 bis que tenim aquí, perquè portem xixota de la bona, portem molta xeixa a sobre, porta la morcilla, està ben apretada, avui surt pels laterals i per dic, la quantitat del volum que tenim de temes, anem a tota castanya amb aquest UFO i saltem doncs, aquest Parabol, amb aquesta creació de l'infiltrat, a un temazo de Herbie Hancock, amb el seu temazo de Rocket.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Molt bé, aquí temazo de Herbie Hancock amb aquest Rocket del 1983, al qual s'introdueix, doncs, perquè Herbie Hancock és aquest jazzista de primera línia, entrant doncs, al terreny de l'electro i el turntables, el qual doncs, té aquest punt d'inflexió, sobretot amb aquests músics més tradicionals doncs, que també doncs, aporten o adopten la tecnologia sense por. No? Anem a provar això, anem a experimentar. Aquí la màquina deixa de ser doncs, aquella eina i es converteix doncs, en instruments més creatius, el qual, doncs, quan al carrer veu això, diu... Això també és nostre, no? I aquí és on el hip-hop entra amb tota la seva actitud de «Ei, yo, aquí estem, ei!» So, això també, això ens reparten... Si la meva mare, això també ve de lo mateix, no? Això és molt curiós, aquesta cosa. I s'ha de viure en aquell moment, i és, en aquell moment segur que no es donen compte de lo que s'estava creant, i ara sí, no? Perquè mires enrere i veus l'evolució que he tingut i d'on ve tot, no? Sobretot el house de Detroit, com evoluciona, sobretot ara amb els últims temes, no vull fer spoiler, però ho compareu per què l'evolució aquesta, no? Si seguiu, aquest programa l'heu de soltar 3 vegades seguides, eh? Anem al podcast, pim-pam, ja, pum. Tant d'aquest programa hi ha tantíssims altres, eh? Però aquest l'heu d'escoltar diverses vegades per entendre l'evolució, eh? O, ei, us baixeu el tracklist i us el poseu seguit i veieu quina evolució, quina cosa hi ha, no? M'he tirat aquí anys per fer aquest programa, no, mentida, no? Però sí, és veritat, me'l tenia molta gana de fer, això sí que és veritat. Doncs molt bé, anem ara amb el que està portant jo ara aquí, un missatge, eh? Amb el Grandmaster Flash and the Furious Five.

0: That's not healthy. Bisatge que what's healthy? You know, when, in fact, what's healthy? No, hauríem de buscar aquí el tema. No, prou, no, no vull sortir mal el tema, però healthy, no, just entrat. Això és el gran tema de Grandmaster Flash and the Furious 5 del 1982. Pues, porta aquest missatge, eh? Això és història. Don't push me, because I'm close to the edge. Aquí, amb aquest, el hip-hop deixa clar, que no només és festa tot, eh? Però és una crònica social, no? És identitat, és la veu del barri. Doncs té aquesta capa de missatge, no? Viatjarà directament cap a Detroit, on el tecno també serà, doncs, una forma de dir coses i diferent llenguatge, mateix propòsit. Si el funk era el funk era el cos, jo crec que el hip-hop és la veu, i la veu ben alta. Sí, sí. I a mi m'agrada perquè avui el públic riu per tot. No sé què passa. Sí, no? Que, així que, bitllet... La... A més que el bitllet era taronja avui. Eh? Vull que... Dona't una bona teca, eh? Xixota, bola. Què diu?
1: Sí.
0: Això és un secret. Una cremallera, això. Un soroll de cremallera. Un soroll, fes un soroll d'algú. Com un... Algú de passada. No? Perfecte, aquesta. Vale. I una bomba. Bum, una bomba. Sí, fot-la, digue-la. I ara Brasil. Brasil! Pa-pa-pa. Brasil! Brutal, brutal. Doncs sí, així anem, eh? Pues molt bé, anem celebrant, anem celebrant la vida. Doncs d'aquí celebrem amb Àfrica Bambaataa, amb el seu tema de Planet Rock. Party people, party people. Can y'all get funky? Suicide and force, can y'all get funky? The Zulu Nation, can y'all get funky?

0: Pepe, i tan rebé, tu, aquí. Doncs molt bé, aquest Planet Rock, de la mà d'Àfrica Bambaataa, del 1982, doncs aquí arriba el moment còsmic, eh? Àfrica Bambaataa barreja hip-hop amb electrònica europea i crea, doncs, una cosa totalment nova, electrofuturista, eh? Això connecta directament amb la visió de Detroit, aquesta tecnologia, espai, ciència-ficció, identitat negra projectada, doncs, cap al futur, en certa forma, i aquí, sobretot, el portal. I Detroit està a punt de creure-ho. O no, lo creo, no, sense mirar enrere. Diu, jo me voy. Em descarto del hip-hop, no vull saber res. Vull crear la nova tendència que serà, doncs, a lo que anem ara a aquesta avançada amb el següent bloc.
1: Bloc 3.
0: Avui, aquí, amb aquest bloc 3, ja portem un canvi radical, eh? Aquest Detroit Awakening, ja seria una altra història, no? Strings of Life, de la mà de Derrick May Usus. Porta des de 1987, gran any, eh? Fot-li.

0: Strings of Life, quin tema. A més, aquest és l'autèntic, és el primer, perquè hi ha mil versions, el Derrick May del 1987. Doncs això és una obra mestra, sens dubte. Derrick May defineix, doncs, o definia en aquell moment, no?, el techno com George Clinton i Crafton. Serien aquests dos grups atrapats en un ascensor, directament, no? I aquí, doncs, ho entens, no?, aquesta emoció que té el soul amb pressió més mecànica. Doncs no, doncs no és música freda, és intensitat, doncs, que té aquesta més... que aquesta part més emocional també codificada, no? En certa forma, doncs, que si algú et diu que el techno no té ànima, posa-li aquest tema i deixa que es replantegi la vida o, com a mínim, la seva playlist, tu. Queda clar, eh? I,
1: què passa aquí? Què està passant?
0: No, és veritat, no ens alterem, no? Però sí, això és, la música electrònica s'ha d'entendre perquè és un instrument més, no té ni per màgia, ni per... Ni, és com si posar el sincronitzador amb quan està fent la sessió, no? Tot és criticable, no? Tu no vols fer gaudir la gent que soni bé, punto pelota, eh? Vull dir, altra vegada amb crítiques una mica absurdes, no? Que sempre es retribueixen, pues, a, me cuesta ganar y hacer esto, el otro no lo... És igual, no vull entrar en aquests temes, perquè... Però bueno, anava per aquí, eh? Ho havia resumit bé, però ja m'he expandit ja amb la tinta. Anem, tall amb ceba, anem amb un inner city, good life.

brutale, che temazo, eh? Es que Inner City, in gruppo, Good Life, dal 1988 già continuava, Strings of Life, Good Life, La Life, La Vida, tot va aquí, Derek May, Mayo, Inner City, bé, aquí estamos, pues bueno, que tot la conjunció, aquí Detroit somriu, Good Life, porta el tecno cap al terreny del house, més lluminós, més accessible, però sempre, o sigui, tenen, doncs, aquest, sempre, sense perdre l'arrel, no?, el que diem sempre, no? I és el moment en què també, doncs, aquesta música comença a viatjar pel món. Europa l'abraça, els clubs la fan seva i la cultura electrònica es globalitza. És com quan una cosa underground es torna mainstream, però encara mola. I si mola, mola, i si no, pues, també mola, perquè ara anem a una cosa que jo crec que mola bastant, que és un tema que no pot morir i no morirà mai, que és The Underground Resistance amb el seu temazo de Kings of the Jaguar.

Bueno, Déu n'hi do, aquest tema, aquest tema concretament, justament, eh? Underground Resistance, porta el techno a un pla més polític i filosòfic, certament, i amb els anys també s'esdevé, no? Aquesta identitat, aquesta resistència, l'anonimat, sobretot, i a la vegada el col·lectiu, això és més que música, és una postura, eh? Una posició al qual dir aquí estic, és a dir, no estem aquí només per entretenir, eh? Estem aquí per dir alguna cosa. I ho diuen amb màscares, amb misteri i, sobretot, amb un so que sembla d'un altre planeta, però amb els peus ben clavats a terra. I sí, riuen, eh? Perquè ho entenen, eh? Que s'ha de tenir els peus, ha de ser humil, no? És aquest tema que no morirà mai, sens dubte, aquest King of the Jower, amb aquest Underground Resistance del 1992, el qual doncs, és l'evolució directa a el que ja arribem al final. I jo crec que aquest sí que és el que marca el punt ja... anem a dir de ruptura total entre el que veníem veient des del més hip-hop a el que semblava venir a provenir del funk i del soul fins al que porta aquesta vertent més electrònica, més del house, més concretament lo que del techno. I estic parlant del gran Jeff Miles. Bum, bum, bum. Això ja és una altra història. Aquí ho estem veient, no? El seu tema de The Bells, eh? Amb això, doncs aquí Jeff Miles redueix tota

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a divendres 29 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciutats que caminen avui a debat al ple. L'Ajuntament de Castelldefels celebra el ple ordinari del mes de maig aquest divendres 29 de maig a la 1 del migdia. El projecte Eslora posa el punt i final a la seva 15a edició. El programa de diversificació curricular Eslora s'ha celebrat aquest dijous 28 de maig al seu acte de cloenda a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Castelldefels acull aquest diumenge l'acte d'alliberament de tortugues del CRAM. La platja de la Pineda de Castelldefels acull per primer cop l'acte d'alliberament de tortugues marines a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Comencem l'informatiu. La 15a edició del programa de diversificació curricular Eslora ha celebrat aquest dijous 28 de maig el seu acte de cloenda a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El programa s'impulsa a Castelldefels amb la coordinació de l'Ajuntament i els centres educatius de secundària de la ciutat. Enguany, Eslora ha comptat amb la participació de 44 alumnes de tercer i quart d'ESO procedents dels quatre instituts de Castelldefels. Parlem del Col·legi Frangual, que ha format part d'aquest projecte orientat a afavorir l'èxit educatiu i el desenvolupament personal de l'alumnat. La cap d'unitat intermitja d'educació de l'Ajuntament, la Carmen Ferrer, en va donar la benvinguda.
1: Vinga, doncs, benvingudes, benvinguts. Estem aquí per celebrar la cloenda d'un projecte que per nosaltres, per l'Ajuntament de Castelldefels, és molt important i per tota la ciutat, que es diu Eslora. En aquest projecte heu participat nois i noies, com veig, molt macos i maques, i de diferents instituts. En total heu estat 44 alumnes dels instituts del Mediterrani, el CER, les Marines, Valèria i el Frangoal. Sobretot també agrair a les famílies, a les entitats, les empreses i totes les persones que heu fet possible també que puguem estar aquí avui i poder celebrar aquesta cloenda. D'acord? Bueno, jo em dic Carmen Ferrer, que no m'he presentat, sóc la cap d'unitat intermitja d'educació, coordino els PFIs, així que l'any vinent espero veure's allà.
0: A l'acte també hi va estar present l'Eduard Carbonell, inspector i coordinador de l'àrea geogràfica marina del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat.
2: Benvinguts, benvingudes. Primer de tot, doncs, agrair també, com ha dit la Carme, a tots els que heu participat i donat suport a que aquest projecte es pugui tirar endavant. Jo personalment és un projecte que li tinc molta estima, perquè és donar oportunitats a joves que s'han trobat, doncs, amb una sèrie de dificultats en el llarg de la seva etapa acadèmica i que els dona una sortida professionalitzadora molt interessant i potser fins i tot, doncs, un projecte de vida a futur. Com podeu veure, és un projecte de diversificació curricular, potser podríem dir també de més divertit, de divers, però el que fa és modificar una mica el currículum per donar cabuda, doncs, en comptes d'aprendre fent algunes de les matèries del currículum, aprenem exercint projectes en diferents empreses que heu participat. Res més, agrair a les empreses, agrair a les famílies, agrair-vos a vosaltres la feina que heu fet i la dedicació que hi heu posat, agrair a tots els professionals que han fet possible que això segueixi endavant i enhorabona. Adéu.
0: Per la seva banda, la professora d'Orientació Educativa, l'Alicia Guirau, ha destacat el projecte És l'Hora com una iniciativa de referència dins de la comunitat educativa, una iniciativa de la qual sentir-se orgullosos pel seu impacte en l'alumnat i per la implicació dels diferents agents que hi participen.
3: Avui és un dia molt especial per tots nosaltres. Volem compartir, visibilitzar i posar en valor una iniciativa que ens fa sentir orgullosos com a comunitat educativa, el projecte És l'Hora. Aquest projecte neix amb una mirada clara, la de creure en els nostres alumnes, en les seves capacitats i en la seva diversitat. És l'Hora és molt més que un programa de diversificació curricular, és una oportunitat, una finestra oberta a l'exterior, on els nois i noies poden connectar els aprenentatges amb la vida real, posar en pràctica habilitats, descobrir vocacions i, sobretot, sentir-se útils i valorats. Dos dies a la setmana, aquests alumnes deixen les aules per endinsar-se en entitats de tota mena. Escoles, tallers mecànics, consergeries, residències, i allà treballen colze a colze amb professionals que els acompanyen, que els confien tasques real i que els obren les portes al món laboral i social. Per això des d'aquí volem donar les gràcies. Gràcies a totes les entitats col·laboradores per la vostra generositat, paciència i compromís. Gràcies a l'Ajuntament per creure en aquesta proposta i fer-la possible des de la coordinació i el suport constant. I gràcies també a les famílies i als docents, que confien i acompanyen aquest camí diferent però igualment valuós. Per acabar, voldria fer una petita reflexió. Sovint ens preguntem què vol dir educar. I potser educar és simplement obrir camins, camins diversos, perquè no tots els alumnes són iguals, camins reals, perquè el món no es construeix només entre llibres, i camins amb sentit, perquè cada jove trobi el seu lloc i sàpiga que forma part d'alguna cosa important. És l'Hora és un d'aquests camins, i avui celebrem que existeix. Moltes gràcies.
0: Durant la cloenda del projecte també van prendre part els alumnes. Escoltem l'experiència de l'Aurora de l'Institut Josep Lluís Sert i el Jonathan de la Valèria Aliné.
4: Bon dia a tothom, em dic Aurora i vaig al Sert. Avui volia explicar una mica la meva experiència a l'Eslora. L'any passat vaig estar a la residència Les Gavines i aquest any he anat a l'Edumar. La veritat és que ha sigut una experiència molt bona per a mi. M'ha ajudat molt amb les notes i també a ser més responsable, però sobretot m'aporto les persones que he conegut i tots els moments que he viscut. M'he sentit molt acompanyada durant aquest temps i això m'ha ajudat a tenir més confiança de mi mateixa. Estic molt agraïda per tot el que he après i he viscut aquells anys. Gràcies.
5: Em dic Jonathan, vinc de l'Institut Valèria Aliné, estic d'auxiliar de conselleria. I pues, aquest projecte de l'Eslora també és una bona experiència perquè t'ajuda amb les notes i aquestes coses, també saltes classe i pues eso, que és una bona experiència i que si teniu l'oportunitat que l'aprofiteu.
0: D'aquesta manera, l'acte ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat participant durant aquest curs i per agrair la col·laboració dels instituts, les famílies i les entitats que fan possible el desenvolupament del programa. I a l'acte també hi va tenir participació el regidor d'Educació, el Ramon Amador. Escoltem ara el seu parlament.
6: Primer de tot, com s'ha dit, no? gràcies a totes les persones que feu possible aquest projecte. Centres educatius, professora, tutors, tutores, empreses, equips municipals de tots els departaments, això també per nosaltres, per l'equip de govern i per l'Ajuntament. Gràcies també a tot el consistori, els polítics i polítiques que estan aquí amb nosaltres, que recolzen també aquest projecte any darrere any. Doncs aquest projecte doncs, és molt transversal, són diferents àrees les que ens hem de posar i coordinar per atendre aquest jovent, i avui no només tanquem una edició més, sinó que avui celebrem, com ha comentat Alicia també, i Eduard, l'inspector, celebrem oportunitats. I m'agradaria especialment dirigir-me a vosaltres, a les persones, als joves, que heu participat en aquest projecte, perquè en algun moment, alguns de vosaltres, heu pensat que no encaixàveu, que estudiar costava, ho heu demostrat aquí, que si us salteu algunes classes, doncs millor, que el camí no era difícil o que ningú acabava de veure tot el que porteu dins. I us he de dir, i ja les persones que han estat aquí present i les persones que us han estat al costat vostre durant aquest temps, doncs ho heu valorat i veure, i és que han hagut persones que han vist el vostre potencial, que hi ha persones que han pensat en vosaltres, en cadascú, en cadascuna de vosaltres, que han vist capacitats, que han decidit dedicar temps, esforç, confiança, perquè creuen en vosaltres i en el vostre futur.
0: Escoltem per acabar la Carmen Ferrer, la cap d'unitat intermitja d'educació.
1: Bueno, i abans de finalitzar l'acte, ara sí que convidarem per fer una foto de família i no abans doncs, donar-vos novament les gràcies, sobretot inspector, regidor, regidores, tutors, tutores, famílies, alumnat, que sou els protagonistes, empreses, entitats col·laboradores, tècnics i tècniques de l'Ajuntament que han fet possible també que es pugui portar a terme. I sense res més, donar-vos les gràcies i l'enhorabona a tots i a totes.
0: La platja de la Pineda de Castelldefels acull per primer cop l'acte d'alliberament de tortugues marines a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Sota el nom Torna a casa, té lloc aquest diumenge 31 de maig al matí, en una acció que tira endavant la Fundació CRAM, on s'alliberaran un total de 5 tortugues marines. La missió d'aquesta fundació és protegir la biodiversitat marina a través d'accions locals. Escoltem ara la Marta Mendoza, membre de la Fundació CRAM, que ens explica la trajectòria de l'entitat i la tasca que ha desenvolupat des de fa anys en la recuperació i conservació de la fauna marina.
7: Doncs són 30 anys ja de tasca de Fundació CRAM, vetllant, evidentment, doncs per la nostra biodiversitat marina, pels nostres mars i sobretot també per les espècies que hi habiten. 30 anys donant assistència doncs, a fauna marina protegida. Nosaltres doncs, atenem des d'aus marines, tortugues, cetacis, arasmobranquis, tot el que siguin espècies marines que estiguin en perill, nosaltres els hi donem assistència.
0: En el cas de Castelldefels, a la platja de la Pineda, se celebrarà per primera vegada l'acte d'alliberament d'aquestes tortugues. La Marta Mendoza, des de la Fundació CRAM, ens explica els punts més importants d'aquest dia.
7: El Torna a casa és, diguéssim, l'activitat que millor doncs, resum quina és la tasca del CRAM, i és per això doncs, que sempre plantegem una jornada, en aquest cas doncs, començarà a les 10 del matí, i comencem amb una exposició doncs, sobre amenaces, una altra sobre nidificació, fem tallers, i tot són activitats relacionades amb la conservació del medi marí. Després, doncs, a 11:45, a les 11:30, doncs, fem un simulacre de rescat d'una tortuga marina perquè la gent sàpiga què ha de fer en cas de trobar doncs, una tortuga, un dofí barat a platja, doncs, la importància de no actuar pel nostre compte, la importància de doncs, trucar al 112 i que, en aquest cas, doncs, s'activin els protocols i ens puguin avisar nosaltres per doncs, poder anar a assistir a aquests animals. I, per últim, doncs, a Cirereta del Pastís, el punt culminant d'aquesta jornada, arribarà a 12:45 amb l'alliberament d'aquestes 5 tortugues marines que han estat recuperades aquí al CRAM, que són el Manolo, l'Emma, la Jenny, la Ona i l'Anna, que, doncs, com diu l'acte, tornen a casa.
0: L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida els assistents a formar part d'aquest moment simbòlic de retorn dels animals al seu hàbitat natural. L'acte s'organitza per iniciativa de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha adherit un any més a la Setmana Sense Fum, campanya d'activitats que es fan al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, diumenge. La campanya vol conscienciar dels perills que comporta el consum d'aquesta substància i dels beneficis de no fumar o deixar de fer-ho en els casos d'aquelles persones que són fumadores. El lema general de la campanya d'enguany és «Inhala la vida, cada respiració compta». Les activitats a Castelldefels inclouen la 12a edició de la Caminada contra el Càncer, que té lloc diumenge al matí. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
8: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes, per qui li agradi aquestes propostes. I, a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constes vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La ciutat es converteix durant aquests dies en un espai de sensibilització i participació ciutadana amb activitats adreçades a tots els públics per reforçar la importància de mantenir uns hàbits saludables i promoure una millor qualitat de vida. La iniciativa busca conscienciar sobre els efectes del tabac i posar el focus en el benestar físic i emocional. La Setmana Sense Fum és una invitació a prendre consciència sobre l'impacte del tabac i altres hàbits perjudicials, recordant que cada respiració compta i que els petits gestos del dia a dia poden contribuir a millorar la salut i el benestar col·lectiu. I pel que fa a la cultura, la tècnica de cultura i festes, la Mireia Soler ens fa un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat.
9: Doncs aquest cap de setmana és Biodança, el Festival de Biodança pren protagonisme perquè ja la programació estable del teatre va acabar el que ha passat amb Lina Gena, el Talk Me aquest de Paranoia. I llavors aquest cap de setmana tenim Festival de Dansa. Hi ha un taller per la gent gran al Centre Cívic Frederic Mompou a les 10:30, que és un taller de xa-xa-xa i una exhibició també. O sigui, exhibició del ball i taller, un taller participatiu. Després, a les 11, una mica més tard, hi ha una masterclass amb els bros a l'Escola Municipal de Dansa, que avui no ho he mirat, però ahir encara quedaven 4 entrades o així, o sigui, gratuït, que convidem a la gent que agafi aquestes últimes entrades. I per la tarda, a la plaça Nous Català, davant de la biblioteca, a les 6, hi ha el OFF Biodança, que és una mostra del talent local de les entitats de dansa del municipi i cadascuna farà una petita mostra. Així que convidem a tothom el dissabte a la tarda, ja si van a donar una volta per la fira a Sant Ponç, que s'apropin també a la Nous Català, que estarà a l'OFF Dansa.
0: I ara, als esports. El Club Ciclista de Castelldefels presenta el seu nou maillot inspirat en la ciutat. L'edifici de la República acull aquest dissabte 30 de maig a 11:45 la presentació oficial del nou maillot del Club Ciclista de Castelldefels. Durant l'acte, obert als socis, patrocinadors i representants institucionals, també es donarà a conèixer la nova pàgina web de l'entitat. L'acte inclourà la presentació del nou mallot per part del president del club, el Juan José Garcés, el lliurament simbòlic d'una equipació a l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i una fotografia de família amb les persones assistents. I ara connectem amb el periodista del programa Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian Cano.
10: Hola, bon dia.
0: Doncs què ens espera aquest cap de setmana? Com està al final de la temporada?
10: Doncs bé, aquest cap de setmana tenim poca cosa, Tenim poca cosa, tenim sobretot futbol, serà l'esport protagonista aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig, on tindrem dos esdeveniments. El primer serà el de futbol de promoció d'ascens, on la Unió Deportiva Vista Alegre disputa el partit de tornada de la seva eliminatòria per la lluita per pujar a segona catalana. El Vista Alegre rebrà diumenge a les 6 de la tarda a Can Vinader al Mont-rodon, en aquest cas, en un partit on els de Marcel Armengol tenen el resultat favorable de l'anada, després de guanyar per 0-2 allà a la seva visita a Girona. I és un partit que és importantíssim perquè, en cas de superar aquesta eliminatòria, estem parlant de que el Vista Alegre estaria a dos partits de confirmar el seu retorn a segona catalana. Insisteixo, té el 0-2 a favor del partit d'anada i buscarà defensar aquesta doble avantatge a l'enfrontament de diumenge. D'altra banda, també tindrem el cap de setmana segurament una de les activitats més destacades i també més interessants del que tindrem i hem tingut al llarg de tota la temporada, i és que arriba la Key Cup, la Castelldefels International Cup, que es disputarà a Pitort entre avui divendres i diumenge, i és una competició, com hem comentat aquests últims dies, doncs de futbol, torneig de futbol 7 de categories inferiors, on hi haurà un munt d'equips de diferents talles, d'equips de talla mundial, de talla top, com exemple el Futbol Club Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Betis, entre d'altres, i equips territorials també més humils, com pot ser el cas del nostre equip local, la Unió Esportiva Castelldefels, entre d'altres. És un torneig, insisteixo, interessantíssim, el que pugui apropar-se a Pitort a viure els partits, doncs crec que es veurà un molt bon futbol i segurament també coneixerem alguna de les estrelles, no?, del futur d'aquesta disciplina com és el futbol. Vam parlar amb el Carlos de Frutos, hi haurà quatre diferents categories, plata B, plata or, plata or B i or A, i bé, jo crec que serà un torneig on sobretot els jugadors més petits, doncs intentaran passar-lo el millor possible i sobretot aquesta dada, no?, interessantíssima, de que veurem equips com el Castelldefels, com la Pobla de Mafumet, com el Rubí, enfrontar-se contra equips d'una altra categoria, no?, com pot ser el cas del Barça o el Madrid. Veurem com acaba, jo crec que no hi hauran sorpreses, segurament PSG, Barça o Madrid guanyaran a la categoria hora, però jo no descartaria que veiem també alguna sorpresa amb altres equips com Betis o València.
0: Doncs serà tot un repte aquest torneig de kick-up aquest cap de setmana aquí a la ciutat de Castelldefels. Nosaltres farem seguiment de com han estat els resultats. I amb tot això, Cristian, doncs dono les gràcies per tota aquesta informació esportiva que ens has fet arribar i molt bon cap de setmana també.
10: Perfecte, gràcies a vosaltres i molt bon cap de setmana.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 29 de maig. L'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen avui a debat al ple ordinari del mes de maig, aquest divendres a la una del migdia. El projecte Eslora posa el punt i final a la seva 15a edició. S'ha celebrat aquest dijous el 28 de maig el seu acte de cloenda de la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. I Castelldefels acull aquest diumenge l'acte d'alliberament de tortugues del Cram. La platja de la Pineda serà el punt on es farà aquest alliberament per primer cop. I ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon cap de setmana, a reveure.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
4: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
7: Todo sesión. Ey, que no te flasen. Lo máximo está aquí en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
8: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopó. Con la historia y la música de los mejores artistas.
9: Radio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, la 15a edició del programa de diversificació curricular és l'hora, que es desenvolupa a Castelldefels coordinat per l'Ajuntament i els instituts de la ciutat, va viure ahir el seu acte de cloenda a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'objectiu de l'acte va estar a donar les gràcies i acomiadar l'alumnat del projecte és l'hora d'aquest curs, així com agrair la participació dels centres educatius, les famílies i les entitats col·laboradores. Enguany han participat en el projecte Eslora 44 alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Josep Llucer, les Marines, l'Institut Mediterrània, l'Institut Valeri Aliné i el Col·legi Frangoal. Per primera vegada a la platja de la Pineda de la nostra ciutat viurà l'acte d'alliberament de tortugues de la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona sota el títol Tornar a casa convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines. I la Fira de Sant Ponç torna aquest cap de setmana a Castelldefels amb una proposta renovada que combina tradició, novetats, gastronomia, cultura popular i música. Omplirà els carrers del centre en una celebració per a tota la família. La Fira es desenvolupa des d'avui i fins diumenge. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt de

0: teu carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Així som.
3: Així som.
2: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels, així som. Avui la nostra tertúlia política Esquerra Republicana de Catalunya ens acompanyarà la regidora Lourdes Armengol. A Càpsules de Salut continuarem parlant de la setmana de Sense Fums, que s'està desenvolupant aquests dies amb activitats diverses al nostre municipi. I la nostra mòbil tornarà doncs, a acostar-se a un comerç de proximitat. Avui sabrem els continguts del programa Fuera de Campo, el programa que es dedica al cinema des de Ràdio Castelldefels i que arribarà en directe a les 8, i de Castelbits, el programa de música electrònica que podreu escoltar aquesta nit a les 11. Alberto Fernández de la Torre ens explicarà els continguts, però a més, avui sabeu que podeu conèixer la música indie que es programa des d'Indianapolis a les 9 i a les 10 de la nit la cara B o el hip-hop i les seves arrels. Comencem, welcome!
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Entitats socials i ambientals convoquen una gran mobilització el 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arriba en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic coincidir amb el període preelectoral. Fins al 31 de maig, el centre de Castelldefels es converteix en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. S'estén aquest cap de setmana una fira de Sant Ponç totalment renovada. I Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Giménez i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, Abel García. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la carta i Ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. I get on rush. El magazín. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Parlem ara d'un dels esdeveniments potser més esperats aquest estiu, la lluita dels pirates amb la gent del poble, aquest desembarcament pirata, aquesta activitat inclosa dins de les festes del mar que arribaran al juliol. Però fan falta doncs, pirates, calen també persones del poble, per això s'han obert les inscripcions perquè la gent que ho desitgi pugui participar en aquest desembarcament pirata. Per això és amb nosaltres la Lorena Romero, tècnica de cultura. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Què tal?
0: Ja han començat les inscripcions?
1: Sí, just aquesta setmana han començat les inscripcions, estaran obertes fins al 12 de juny i poden participar tothom que vulgui. I bueno, nosaltres des de Cultura els animem a tothom a participar. De fet, ara

0: estava comentant, que ja tenim 145 persones inscrites.
1: Mm, és una bona xifra, eh?
0: Sí, sí, esperem arribar a més de 200.
1: Hi ha alguns requisits determinats que hagin de complir les persones que es vulguin inscriure's?
0: No, de fet, per poder participar, tothom que vulgui pot fer-ho. Es poden inscriure com a pirates majors de 18 anys, poble d'adult o infantil o adolescent, i després, sota la direcció de la Sammy Taylor, després ella serà l'encarregada de distribuir una miqueta el paper que ha de representar cada persona.
1: Clar, recordem que any rere any el desembarcament pirata doncs, presenta un guió i novetats en el format que ha dut a terme per Forminar, si la Sammy Taylor, que és la directora.
0: Sí, correcte. Recordem que bueno, és l'acte central de les festes del mar, que es representa la sorra al voltant del carrer 11 a la platja de Castelldefels i recrea els atacs pirates que patia la costa catalana al segle XVI, combinant història i fantasia. Però per això el més important i bonic d'aquest espectacle és que hi participa tota la gent de Castelldefels, clar.
1: Mm. A més, no s'han de preocupar de la vestimenta perquè vosaltres ja oferiu els vestits que potser aquí hi ha hagut una documentació darrere, portava la gent del poble en aquell segle, XVI, i també els pirates.
0: Correcte, nosaltres els hi donem tota la vestimenta. L'única cosa o requisit indispensable és estar disponible en els assaigs obligatoris que es fan des del 29 de juny fins al 10 de juliol, i han d'estar lliures o disponibles totes les tardes per poder anar a ensaiar a l'Escola Margalló.
1: Que és on fan els assajos perquè després surti aquest espectacle tan bonic i on participa, a més, el Garigot, el nostre teatre.
0: Correcte, no? Correcte, també participa el Garigot. Ens emportem una miqueta al nostre poble i és això, no? Que portem també una mica de fantasia i el nostre Garigot és clar que és un dels protagonistes de la història.
1: Molt bé. Per últim, Lorena, què han de fer les persones que es vulguin inscriure?
0: Aquest any han d'entrar a fer el tràmit a la web de l'Ajuntament. Allà hi trobarem un formulari que han d'omplir i posteriorment veuran dos documents que han d'omplir també i entrar per registre. Això és important i nou aquest any. Han de fer un registre o bé adreçar-se a la web que li faran amb dos documents, un d'autorització d'imatges i l'altre d'exempció de responsabilitats. En el cas dels menors, són els seus pares o tutors legals qui ho han d'omplir i en el cas dels adults pues seran els adults els que ho facin.
1: Molt bé, recordem la data límit per fer aquesta inscripció.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 12 de juny.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions. Inscripcions obertes ja per participar al desembarcament pirata, activitat inclosa, la més destacada de les festes de mar enguany. Moltíssimes gràcies a Lorena Romero, tècnica de cultura, per explicar-nos els detalls.
0: Moltes gràcies i us animo a participar.
1: Gràcies, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: aquest cap de setmana hi ha una cita important amb l'esport i també amb el pàdel adaptat, perquè se celebra el 5è torneig internacional de pàdel adaptat a càrrec de l'Associació d'Esports Pàdel Adaptat EPA. Nosaltres, el director tècnic d'aquesta entitat, Nil Martínez. Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem una mica els objectius de la vostra entitat. Quan es va crear i per a què?
1: Els objectius de la nostra entitat es van... Bueno, ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents. I bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: Els alumnes es venen de Castelldefels, però també d'altres poblacions que coneixen doncs, a la vostra raó social, no?
1: Exacte. Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants.
0: Actualment, amb quants alumnes compteu?
1: Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els hi fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: I va arribar un moment en què vau decidir fer aquests tornejos, no? En aquest cas, allà la 5a edició.
1: Exacte, la 5a edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé.
0: El torneig s'ha dividit en dos dies, el divendres al Carita Morena i el dissabte a les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno.
1: Sí, així és. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Gimeno.
0: O sigui que una mica barregeu la pràctica de l'esport amb també activitats lúdiques, que és el que fareu el divendres a la platja.
1: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que és el pàdel com a tal és el que menys importància li donem, perquè tenim molts nanos que no es dediquen a la competició ni es dedicaran, i el que volem és passar-ho bé. Llavors pues, juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible, i després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel. El dissabte el mateix, tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Després del torneig feu la cloenda dels diferents equips que teniu a l'entitat, no? Deies.
1: Sí, exacte. Aquest any de fet ho volíem fer més petitet, perquè l'any que ve ja muntarem una bona festa, que serà el 10è aniversari, i aquest any havíem pensat de fer-ho més petitet, més entre nosaltres, i no fer tant lío, però al final, com sempre, hem acabat igual, i venen tots els de fora. D'aquí també se'ns ha apuntat tothom, se'ns han apuntat altres associacions o altres clubs aquí a Catalunya, i acabem... Ho fem el sopar de cloenda, el fem al Gimeno, i no sabem ni on ficar les taules perquè no tenim espai. Som 200, estem a 200 més o menys, 200 persones que venen a sopar.
0: Mare meva. Importants xifres, la qual cosa vol dir que els objectius amb els que es va crear la vostra entitat s'han assolit, no?
1: Sí, s'han assolit i s'han superat les expectatives que teníem, perquè en teníem poques. I bueno, ara sí que les tenim, això, de seguir mantenint aquest volum sempre i quan podem donar un molt bon servei a cada persona que ve amb nosaltres i treure el millor de cadascú.
0: També m'explicaves, Nil, que organitzeu un casal d'estiu pel mes de juliol.
1: Sí, exacte. Ara fem el torneig, acabem, després fem les dues setmanetes que quedaran fins que s'acabin els col·les i acabem la temporada. I durant tot el mes de juliol fem allà el casal d'estiu a les instal·lacions del club, que al final doncs, són unes instal·lacions molt bones, amb la piscina, la platja al costat, fem el casal durant tot el dia. Tenim un horari, uns que venen pel matí, uns que venen tot el dia, uns que venen per la tarda, vull dir, estem tot el mes de juliol sense parar.
0: Com és d'important la participació de les famílies en aquestes activitats?
1: La participació en les famílies, nosaltres li donem molta importància, perquè al final, si no, no deixa de ser una activitat més que ells no veuen el que treballem. Sí que poden veure resultats a casa o poden veure una miqueta el que els hi expliqui el nano, però al final, quan ho veuen i es donen compte de pues això, no que vinguin a veure cada entreno, però quan fem l'esdeveniment aquest, pues veuen el grup d'amics que té, veuen com es relaciona amb els nens, com es relaciona amb els entrenadors, com lo feliços que són quan fan aquesta activitat, i aquí és quan li donen importància i quan també una miqueta els pares o mares s'enganxen al projecte i ja passa a ser més un projecte que no una activitat extraescolar com a qualsevol altra.
0: Mm, que a més beneficien en l'aspecte físic als alumnes, no?
1: Exacte, o sigui, tant físic com de psicomotricitat, és que és una millora, o sigui, qualsevol esport serà millores físiques, però és que més que físiques són millores de tot el que parlem sempre, pues això, de l'empatia, de la superació, de l'autonomia, de mil coses que podríem estar parlant que és que no acabaríem de treure tots els beneficis que tenen.
0: Si alguna persona està interessada en participar doncs, al llarg de l'any amb vosaltres, què és el que ha de fer, Nil?
1: Sí, ha de contactar amb nosaltres. Tenim les xarxes socials Padel Esports Adaptat o el telèfon del club de tennis Andrés Gimeno i ens posen en contacte i nosaltres tenim les portes obertes per tothom i encara que no capiguem, qualsevol persona que vulgui no la deixarem fora i li farem un foradet quan es pugui i sempre això donant el millor de nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nil Martínez, director tècnic de l'Associació Esports Padel Adaptat EPA, per acostar-nos a aquestes notícies al voltant del torneig que fareu internacional ja de Padel Adaptat. Sí. Que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, tant en l'aspecte lúdic com el purament esportiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres i qualsevol persona està invitada a vosaltres o qualsevol persona que us senti, esteu tots invitats a passar-vos el divendres 29 per la platja, enfront del xiringuito del Carita Morena, o el dissabte per les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno, que estarem allà donant-ho tot.
0: Moltíssimes gràcies, Nil. Bon dia.
1: Merci.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Pues ens n'anem amb la nostra mòbil, l'avinguda de la Pineda número 12, la Vermut, espai gastronòmic. Ens atén Xavier Galiot. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, bones. Què tal? Com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Explica'm quan fa que vas obrir la Vermut, espai gastronòmic, aquest establiment.
1: Doncs mira, ara mateix fa 4 anys. El mes passat anem fer 4 anys que anem a obrir.
0: Tu procedies del món de l'hostaleria, de la restauració també?
1: Jo ja havia estat molt de temps treballant d'ajudant de cuina, de cuiner i després ja de xef. I vaig fer una pauseta fent també coses artesanes de mobles i així, però ho trobava a faltar. Llavors vaig voler tornar a aquesta passió que és la gastronomia i vaig muntar la Vermut.
0: I explica'ns quins plats presentes, com és la carta de la Vermut.
1: Doncs nosaltres tenim una proposta que és de producte de proximitat i receptes del receptari català i mediterrani, però amb una volteta una mica de tècniques internacionals i també d'ingredients que potencien una mica aquests plats que nosaltres, que tothom coneixem, no? Bueno, que ara mateix no tothom coneix, perquè gairebé s'ha fet més famós i més conegut la cuina internacional, però en canvi la catalana i la mediterrània, doncs per mi mancava una mica. Llavors la idea és recuperar una mica aquests plats tradicionals que ens han juntat a les famílies, a sobretaules i rituals de cuina, i crear com un ambient que sigui tradicional i que a la vegada també és com local, el que es diu local per la gent de fora, no? Perquè conegui coses d'aquí.
0: Clar. I com són els plats que podem tastar a la Vermut? Quins són?
1: Doncs, per exemple, una de les coses que li agrada molt a la gent són els arrossos que fem, que són un estil una mica mediterrani alicantí, així finets, amb molta potència de producte, però sense massa, com ho diem, tropezón, no?
0: O sí.
1: Més l'arròs en si, el punt de l'arròs, el sabor de l'arròs, i és una cosa que sempre ens ha agradat moltíssim, tradició familiar també, i doncs fa molt de temps que intento aprendre a donar-li aquest punt una mica més gourmet i, bueno, i una cosa molt pròpia, i la gent doncs té una resposta molt bona, li agraden molt els arrossos.
0: Molt bé, però també, com indica l'espai de l'establiment, es pot fer anar a fer el vermut, no?
1: Sí, al principi va començar com una vermuteria, però sense voler es va fer més neotaverna tasca i a les nits més restaurant. És com, per això li diem espai gastronòmic, perquè és com una mica canviant. Depenent del dia que vens o la franja horària que vens, és diferent, no? Diguem que els caps de setmana al migdia, de 12 a 2 és com més vermut i per fer alguna tapeta o així, i després a partir de les 2 pots fer arrossos i plats més elaborats que són més d'un restaurant, no?
0: Doncs molt bé, Xavi, doncs digue'm quin és el vostre horari.
1: Doncs mira, nosaltres ara mateix dic l'horari d'estiu perquè així la gent ja, doncs si vol vindre, ja s'ubica. Nosaltres farem ara de dimarts a dijous al vespre, que és de 8:15 a 11, i després, divendres i dissabte, fem tot el dia de 12 a 12.
0: Cal reservar?
1: La veritat que, per sort, anem bastant bé i millor cal reservar, sobretot el cap de setmana.
0: Molt bé, doncs me n'alegro molt que s'hagi de reservar, com deies, perquè això vol dir que ha funcionat aquesta proposta, 4 anys obert ja a l'avinguda de la Pineda número 12 i que us heu anant, doncs, també actualitzant, podem dir, no, Xavier?
1: Sí, és com vas calibrant una mica la resposta del públic i també el que tu vas evolucionant com persona i el que et va agradant també. I estem en un punt molt xulo ara, o sigui que us convido a tots a que vingueu.
0: Moltíssimes gràcies, Xavier. Temporada d'estiu també per a tots els restaurants. Una bona temporada alta. Moltes gràcies i que continuï anant així de bé la Vermut Espai Gastronòmic a l'avinguda de la Pineda número 12.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.